0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs el proper 29 de juny s'inaugura una nova temporada de la biblioteca a la platja. Aquestes les activitats aniran al voltant de l'astronomia. Doncs parlem al respecte per concretar quines activitats presenta la biblioteca enguany amb la Míriam Huguet, directora de la biblioteca a la platja, també de la directora de la biblioteca, Ramon Fernández Jurado. Bon dia, Míriam.
1: Bon dia, Anna.
0: Comença el 29 de juny al lloc habitual i en els horaris habituals, oi?
1: Sí, sí, sí. El proper dilluns 29 a les 5 de la tarda obre les portes de nou la Biblioplatja, amb moltes ganes, molta il·lusió. I sí, sí, al mateix lloc, al Passeig Marítim 133, en aquell mòdul que tenim tan estupendo, i a més amb la tarima de fusta, no? Amb vistes mentre estàs llegint a primera línia de mar. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9.
0: Molt bé, i a banda d'oferir els serveis que ofereix també habitualment la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, com de préstec de documents, es pot llegir la premsa diària també cada dia, hi ha un conjunt d'activitats.
1: Sí, sí, sí, a més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
0: També continua el temps dedicat al medi ambient.
1: Sí, sí, per suposat, la Biblioplatja sempre té aquest component relacionat amb el medi ambient, i els dijous serà el torn de les hores del medi ambient. Les hores del medi ambient les podem oferir gràcies a la col·laboració amb la Regidoria del Medi Ambient i també al suport de les guinguetes de temporada de Castelldefels, no? Enguany tindrem el CRAM, que ens oferirà activitats tan interessants com la mar de plàstics, també parlarem de dofins i de balenes, els taurons en perill, entre moltes d'altres. I també de medi ambient, comptarem amb Fumbrain, a Medulis i bueno, amb d'altres també companys amb els que hem col·laborat altres anys.
0: També enguany presentarà dues activitats relacionades amb la màgia.
1: Sí, sí, sí, sí. Enguany volem donar protagonisme a la lectura, que és el que ens toca, amb el foment de la lectura, i per això farem les hores del conte, però per tancar tant el mes de juliol com el mes d'agost, l'últim dimecres de cada mes, tindrem una actuació de màgia ben especial. El dimecres 29 de juliol comptarem amb la maga Melanie, us la recomano moltíssim, és fantàstica, i també per tancar el mes d'agost, el dimecres 26 d'agost, comptarem amb el Marcos Mago, amb el seu espectacle Con la boca abierta, que és com us quedareu si veniu.
0: Molt bé, activitats adreçades, doncs en aquest cas, sí, al públic més infantil.
1: Sí, bueno, us haig de dir, la màgia és per tots els públics, això sí que no només infantil, jo crec que pot agradar a tots la màgia, ho hem vist. Les hores del conte et diria que també, sí que és veritat, no? Pot anar més dirigit a públic familiar, però les hores del conte, si ens deixem endur, ens poden enganxar a tots. I després, pel que fa als dimarts astronòmics, on us deia que tindrem totes aquestes activitats relacionades amb l'astronomia, gràcies gran part a la col·laboració amb Astrofels, l'associació astronòmica de Castelldefels tan interessant i tan important que tenim aquí, també podran agradar a adults, o sigui que aquest any diem que és per tots els públics.
0: Que bé, i com dèiem, doncs, habitual la presència de persones que s'acosten a la biblioteca o per portar-se, com deien al principi, documents o per llegir allà in situ aquelles obres, evidentment el fons és més petit que la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per espai, però també té una bona representació de llibres de tots els gèneres, podríem dir, oi?
1: Sí, sí, sí, sobretot tenim novel·la, que és com el que ve més de gust, no? Llegir quan estem d'oci, tenim novel·la, tenim novel·la juvenil, i tenim còmic també, i pels més petits doncs una mà de contes. Sí, sí, sí, sí. O sigui, lectures com més atractives, no? Més de cara a l'estiu.
0: Molt bé, doncs podem adreçar-nos a la Biblioteca a la Platja, que com ja no obre ja les seves portes aquest 29 de juny, i també coincideix amb el canvi d'horari de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, tenir-ho en compte també.
1: Sí, sí, sí. Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres obrim de 4 a 2 quarts de 9, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i els divendres de 10 a 2.
0: Els dissabtes ja no hi haurà activitat.
1: Els dissabtes ja no hi haurà activitat de biblioteca.
0: Molt bé. Doncs Míriam Huguet, moltíssimes gràcies com a directora de la Biblioteca La Platja i també, evidentment, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado per presentar-nos aquestes activitats, aquestes novetats, aquests continguts que oferirem guai la Biblioteca a La Platja.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: A tu, molt bon dia.
1: Bon dia.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per fi, ja he acabat els exàmens. Quina tortura.
2: I tant, jo també els he acabat. I tu, Pau?
3: A mi encara me'n queda un. I com ha anat?
1: Doncs bastant bé, però no estem segures de com els puntuaran, perquè no sabem si aquesta nota fa mitjana amb els treballs del curs, oi, Anna?
2: Sí, la veritat és que no ho tinc clar.
3: Home, encara que no faci mitjana, estic segur que aprovareu.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula mitjana és el resultat de dividir la suma de diverses quantitats pel nombre exacte. Per exemple, la nota final s'obté calculant la mitjana entre l'examen i els treballs de curs. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Cats the Lefels, així som.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.

0: Quan pensem en un hospital, el primer que ens ve al cap són consultes, proves mèdiques o tractaments, però també hi ha moltes hores d'espera, moments d'incertesa i emocions a flor de pell, tant per als pacients com ara per a les seves famílies. Precisament per fer més amable aquesta experiència, l'Hospital de Viladecans ha impulsat una iniciativa que uneix salut i cultura. Ha creat espais de lectura a les sales d'espera, amb llibres cedits gràcies a la col·laboració amb les biblioteques com la de Castelldefels, també Vega, Sant Climent i Viladecans. Per conèixer aquesta iniciativa i parlar també del concepte d'humanització dels hospitals, avui ens acompanya José Luis Moreno Bella, cap de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital de Viladecans. José Luis, molt benvingut a Ràdio Castelldefels. Bon dia.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs comencem pel principi. Com neix aquesta iniciativa de crear espais de lectura dins de l'Hospital de Viladecans?
1: Bé, des del punt de vista del posicionament estratègic de la nostra gerència, que compartim, ja veu, amb el Bitxe, l'Hospital de Bellvitge, des de fa un parell d'anys, hem volgut recuperar aspectes d'humanització tant des del punt de vista de l'atenció en el tracte com des del punt de vista estructural. Podem humanitzar de moltes formes l'atenció. Tot part de la premissa d'una atenció centrada en el pacient, d'una medicina basada en valor. I llavors, doncs no sé si sabeu que, per exemple, a nivell estructural, tota la nova zona assistencial que vam inaugurar el 2024, cadascuna de les plantes, per exemple, està ambientada, decorada amb una de les poblacions de l'àmbit de referència. Llavors, dins de, per una altra banda, en l'augment de la tecnologia, com la pandèmia, que ara, de parlar de la pandèmia, considero que ens vam deshumanitzar una miqueta, a tots plegats, a la societat en general. Llavors, la intenció, si unim el posicionament clar estratègic d'aquesta gerència amb aquesta intenció de tornar a recuperar els valors d'un servei com és l'assistencial, doncs, a partir d'aquí neixen un seguit d'accions, d'entre elles la que ens ocupa avui. Que és procurar llibres a les sales d'espera, vale, per humanitzar aquests espais assistencials, perquè un llibre pot ajudar a reduir l'ansietat, a fer més agradable l'espera i a reforçar la connexió entre l'hospital i la comunitat i els pacients.
0: Mm-hmm. Per tant, pel que ens expliques, José Luis, els llibres són només una part d'un projecte més ampli de l'Hospital de Viladecans, amb tota aquesta feina que feu des de la unitat que lideres, aquesta unitat d'atenció a la ciutadania i participació.
1: Exacte. Estem, com he dit abans, intentant tocar tots els àmbits. Una part és l'estructural, podem humanitzar a través de la senyalística, a través de la comoditat, de les habitacions, podem humanitzar amb les sales d'espera, però també hem d'avançar en la humanització, amb el tracte, en aquell tu a tu, face to face. Hem de recordar que darrere una cita, una prova, un ingrés hospitalari, hi ha una persona que, a més de biologia, és biografia, hi ha uns familiars i uns acompanyants, i que normalment les persones recordem més com ens han fet sentir que no passa el que ens han fet. Vale, d'acord. I penso que el valor de la humanització, que és un tema que s'ha debatut molt a nivell de la gent d'atenció a la ciutadania de tot el sistema de salut català, perquè no ens pensàvem, com podem tornar a parlar d'humanització quan realment estem parlant de metges, d'infermeres, de professionals que formen part del seu nucli, la humanització. Però sí, bueno, estem en aquesta acció. D'altres accions que s'estan realitzant a nivell d'empatia, un projecte Sueñón per millorar el descans dels pacients a la nit, deixar de fer coses com, per exemple, despertar un pacient per donar-li la pastilla per dormir, que eren coses que passaven abans. També durant les rondes, fer unes rondes de seguiment en atenció a uns punts com el dolor, com el confort, i són rondes proactives, entre d'altres.
0: Doncs ja veiem que realment s'estan fent molts canvis, o sigui que, i també en aquest cas ens centrem en petits gestos que poden marcar una gran diferència, perquè realment posaves alguns exemples que potser ja eren coses que s'havien establert, però que ara amb aquesta unitat i amb aquesta mirada específica a pacients, també als acompanyants de pacients i també, òbviament, a tots els professionals que donen aquest servei, permeten assolir canvis. I tornant, voldria tornar concretament a la novetat, que concretament no sé si fa pocs dies que ho vau començar a fer, aquest servei amb aquests espais de lectura, les sales d'espera, o ja portava més temps cuint-se aquest projecte?
1: Bueno, començava a portar uns dies aquest projecte, uns mesos, diria. La veritat és que de forma efectiva podríem parlar que vam començar fa uns dos mesos. I des d'aquí també vull agrair a totes les biblioteques comunitàries dels diferents municipis perquè esteu i estan col·laborant. Ha estat una cosa molt participada. Els professionals hem aportat llibres, però també les biblioteques de, municipals de la zona. Com que, per exemple, també havíem començat una iniciativa que era algunes xerrades a diferents biblioteques del territori, per la població en general, xerrades d'educació sanitària, de consells de salut, doncs aquest coneixement, aquesta sinergia, també ens va facilitar. I la veritat és que diria que és un parell de mesos que hem començat físicament, hem hagut de pensar també en una comissió, perquè clar, no tot llibre val, bueno, els revisem una mica per sobre, ens encarrem que hi hagi rotació, i la veritat és que està funcionant força. Jo ara mateix estic a la sala d'espera. He volgut atendre-us des de la sala d'espera i bueno, hi ha diferents familiars, a la sala d'espera d'una unitat d'hospitalització que s'està utilitzant.
0: I, José Luis, quan, la col·lecció de quants exemplars compta allà?
1: Bueno, la N no sabia dir-te, però tenim un, dos, tres, quatre punts, estic veient, no sé, de moment tenim uns 400 llibres.
0: Uns 400. Clar, i tot això, com ens comentaves, fruit d'aquesta col·laboració amb biblioteques com la de Castelldefels, també la de Vegas, Sant Climent i Viladecans, amb la que heu fet aquesta col·laboració, i vosaltres també des de l'Hospital de Viladecans feu aquesta selecció de llibres de manera col·laborativa.
1: És correcte, és així. També vam fer una part d'Espanya, aprofitant el Nadal, que ja t'he dit que ja s'estava covant la idea. Aprofitant Sant Jordi, la diada, perquè els professionals que volguessin també hi aportessin el seu granet de sorra.
0: Doncs per acabar ja amb l'entrevista, José Luis, si haguessis, no sé si ara has tingut l'ocasió, com ens deies que ens estaves atenent des de una de les sales d'espera, on hi ha aquests punts, aquests espais de lectura, si has tingut ocasió de donar un cop d'ull als llibres, si hi ha alguna recomanació, perquè precisament aquí a Ràdio Castelldefels venim ara que hem estat parlant amb un comerç local, una llibreria, i ens feia recomanacions també d'estiu. No sé si aquí, de la selecció que he fet, o explicar una miqueta cap a on heu tirat i què és el que recomanes consultar si ens hem d'apropar a l'Hospital de Viladecans?
1: Home, tenim una miqueta de tot. Tenim monogràfics que hem portat d'arquitectura, però sobretot tenim literatura catalana, castellana, europea, estic veient per aquí Pilar Prim, per exemple, el Narcís Oller. Veient el Vae Victus de l'Albert Sánchez Piñol, entre d'altres. Llavors fem una selecció àmplia per tots els gustos, per tots els públics, que diríeu, no? I sí, tenim Federico Moccia, per exemple, veient aquí.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquest temps i ben aviat tornem a estar en contacte. Fins a una propera ocasió. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org

No, I got,

Ja és moment d'acomiadar-nos, però no és un adeu definitiu. No penseu que demà tornarem de nou aquí al magazín de Ràdio Castelldefels. Estarem aquí al llarg de tot el matí, de 10 a 1 del migdia. Ja sabeu que ens podeu trobar a Ràdio Castelldefels, a la part web també, a radiocastelldefels.org, o en directe al 98FM, també si teniu una ràdio a casa. Avui, com cada dia, hem tingut també la tertúlia política. En aquesta ocasió Movem en Comú Podem. Hem parlat amb la regidora Sílvia López. Demà serà el torn de parlar amb el Partit Socialista. Recordem que la setmana vinent ens arriba ja al ple, així que els cofis de la setmana vinent estaran marcats per aquest context d'actualitat de l'Ajuntament. Al llarg del dia d'avui hem fet, com cada dia, els butlletins informatius repassant les principals notícies destacades, els actes d'agenda que ens arriben al llarg d'aquesta tarda i els propers dies a la ciutat. Hem parlat d'una campanya de comunicació de l'Ajuntament, aquesta campanya ADN, que posa en valor els trets, la personalitat pròpia de la nostra ciutat i ciutadania, amb els espais emblemàtics i el que ens defineix com a ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. Hem fet el nostre voltant pel comerç i en aquesta ocasió ens hem apropat a Starbucks, que també ens ha fet recomanacions de llibres per aquest estiu. De llibres també hem parlat amb la directora de la biblioteca, Míriam Huguet, en concret sobre l'espai Biblioplatja, que tenim en marxa a les tardes d'aquest mes de juliol i també a l'agost, ja sabeu, al Passeig Marítim. I de llibres també hem acabat parlant amb l'Hospital de Viladecans, perquè han engegat un espai de lectura a les seves sales d'espera i d'hospitalització. Ho han fet en col·laboració de diverses biblioteques, entre elles la Biblioteca de Castelldefels, que ha cedit exemplars per ajudar a aquest procés d'humanització dels hospitals. I ara ja sí, amb aquest darrer repàs ens podem acomiadar, us diem un fins aviat i us recomanem que ens també recupereu tot allò que us hagi interessat a radiocastelldefels.org. Demà més, i si és possible, encara millor, aquí amb la companyia de Gerard Carreras, el control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, us donarem la benvinguda demà de nou, ara que acabeu de passar un bon dimecres, 15 de juliol, a la nostra estimada ciutat. Adeu, adeu!

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa...

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. Al Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Miras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació.

0: situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
1: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
2: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
4: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
1: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
1: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil amb declaracions a 3Cat Info.
7: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
1: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
8: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
9: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
10: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
11: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
9: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
12: Els nens no sabien nedar i estaven jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
9: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
1: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
13: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. Els hem atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
1: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
14: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
1: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
14: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
1: I el president iranià Massoud Pezeshkian assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
15: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
1: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
8: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
17: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
17: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
1: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
18: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
1: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
19: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
20: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
21: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
19: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
1: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
22: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
1: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
23: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara, entre els músics, el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
1: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món sinfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, el 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, l'Autaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
3: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Scaloni ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda. Parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'Espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alt Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
4: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixent igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
2: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
5: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
2: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu, parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nicola Provitola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
6: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
2: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec, ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club Manresa.
0: 3CAT Info.
2: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Guarnesiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Navarre. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
0: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps, aquest dijous, tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers s'aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força. I ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
8: 3Cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sevastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que s'assuma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026... Ucraïna produirà míssils Patriot.
10: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
12: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
11: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de dos dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
8: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
13: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC4.
14: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
13: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
15: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
16: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
17: 3CAT Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
17: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogó molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa, no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
18: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
20: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320 dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrovskin és el responsable.
21: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
20: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
22: I ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
20: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
22: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
20: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
18: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
2: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
18: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
3: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
5: Era com tindar amb les sabates que fallava.
23: I què passa quan et treus les sabates?
5: Que la ferida és pura. Però em quedo descalça perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res.
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
24: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
25: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són, a la realitat, no? És que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
24: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
26: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, es burxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
24: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres ens revela l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
1: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
18: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que el tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1, i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematada cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
6: La camiseta lo merita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
4: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Més enllà del Mundial, en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'Alt Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
18: L'actualitat esportiva a fons.
4: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça, pel Joventut. Així doncs, el basc argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
7: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
4: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz, de la Lliga Alemanya.
18: 3CAT Info.
4: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiold de l'equip 1X a l'11a etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 km per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogačar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
8: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio.

0: de la zona universitària de Barcelona, 26 a Malgrat de Mar i 30 graus, tot i que només són les 7 del matí a Margalef. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ahir vam superar els 40 graus en molts punts del país. Avui què tenim?
1: Avui en principi no. Vull dir que després d'aquesta nit bastant de mal dormir, almenys el dia serà de més ben transitar. Un dia que també comença amb ruixats que estan caient en aquests moments en alguns punts de l'Alt Pirineu, però també en algunes àrees de la Ponent i fins i tot de les Terres de l'Ebre. A mesura que avanci el dia, els ruixats quedaran, creiem, bàsicament en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Localment podien descarregar amb intensitat, per tant, doncs precaució, perquè poden anar acompanyats també de ventada forta i de, potser en algun moment, fins i tot una mica de calamar-se. I a la resta del país serà un dia entrenyinat, un altre cop un dia amb sol, però amb aquest sol esmorteït, i amb temperatures que quedaran entre els 38-39, potser algun 40 a les comarques de Ponent, però almenys no serà tan calorós com el d'ahir.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, aquesta calor que avui afluixa una miqueta, perquè realment les últimes hores han estat complicades, insistim que hem deixat una nit en què ha fet moltíssima calor, en què ha estat complicat dormir amb aquestes temperatures i aquesta nit roent que avui, ara ens deia el Tomàs Molina, ha d'afluixar una micona. Els incendis, com els tenim? Doncs si fa no fa com ahir a última hora. Hi ha un centenar encara de municipis en risc extrem, això sí, però la bona notícia és que els focs que ahir van provocar més d'un ensurt, sobretot al Moianès, ja estan tot estabilitzats, ja estan tots estabilitzats. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, el tema és l'amnistia. Avui, programació especial a partir de les 10 per seguir el primer pronunciament de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia.
2: Queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todos.
0: Ja fa més de dos anys d'això, més de dos anys després que la llei d'amnistia s'aprovés al Congrés i després de les traves que han posat alguns dels tribunals espanyols, avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública una decisió que és probable que en els casos més mediàtics, com el del president Puigdemont o Oriol Junqueras, no tingui efectes com a mínim immediats, però que sí que pot marcar el camí del que vindrà en els pròxims mesos. A partir de les 10, amb el Ricard Ostrell al capdavant, seguirem en directe el pronunciament del Tribunal des de Luxemburg i amb diversos experts en desgranarem el contingut. Seguirem totes les reaccions i, sobretot, analitzarem quines conseqüències pot tenir aquesta decisió que s'espera des de fa molts dies.
3: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència de demà ha d'anar bé.
0: És el que ens deia tot just ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, un dels afectats per aquesta decisió, l'eurodiputat electe de Junts i exconseller Toni Comín. Avui, el que fa la justícia europea és resoldre dues preguntes, que és com es coneixen les qüestions prejudicials que li han fet dos tribunals espanyols. D'una banda, el Tribunal de Comptes, i de l'altra, l'Audiència Nacional. El Tribunal de Comptes li ha preguntat a Europa per les despeses del referèndum, i aquí la clau serà veure fins a quin punt la sentència es mulla sobre l'aplicació de l'amnistia en el cas en què podria haver-hi malversació. Com diem, però, en el cas de Carles Puigdemont és més que probable que avui el camí no s'aclareixi del tot, perquè després que es pronunciï la justícia europea s'ha de pronunciar el Constitucional, que això serà passat l'estiu, i després el Suprem, i això pot trigar mesos i mesos. En qualsevol cas, el president Illa demanava aquesta setmana que l'ideal seria que es fes via.
4: Pido que la sentència sea clara, yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y sobre todo pido que si es clara se aplique con diligencia y sin más dilación.
0: Aquesta és una de les carpetes, insistim, la carpeta que li ha traslladat a la Justícia Europea al Tribunal de Comptes de què passa amb la malversació i sobretot què passa amb els diners del referèndum si això pot afectar els fons europeus. Hi ha una segona carpeta que afecta una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En aquest cas, si el pronunciament és favorable a l'amnistia, la causa sí que podria decaure immediatament i aquestes persones serien amnistiades. Insistim, a partir de les 10 seguirem en directe la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, analitzarem les conseqüències, analitzarem en quins escenaris ens situa, amb un programa especial aquí a Catalunya Ràdio, dirigit i presentat pel Ricard Ostrell. Aquest serà un dels temes del dia, l'altre...
5: Va Messi, mete el centro!
0: L'Argentina serà el rival d'Espanya a la final del Mundial d'aquest diumenge. Nova remuntada agònica. Els de Leo Messi van guanyar Anglaterra per 2-1. I això s'ha celebrat aquesta nit també a Catalunya. Així sonaven, per exemple, els carrers de l'Hospitalet de Llobregat aquesta nit, amb milers de persones en alguns moments, milers d'aficionats argentins celebrant el passi a la final en la qual Leo Messi s'enfrontarà a la Lamine Yamal.
6: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado

0: sigo, Mario están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
1: Diumenge, final del Mundial, Espanya-Argentina, així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui a l'hora del matí, Ignacio Rigau, Assumpte Escart, Jordi Mir i Marc Bataller, però de moment... A les 7 i 7 minuts, abans de començar d'aquí a 3 hores aquest especial sobre la decisió europea de la llei d'amnistia, que coneixerem a partir de les 10, repassem alguns dels principals titulars del matí, encapçalats per aquests de l'amnistia, amb el Pol Foradada, el Marc Jurado i la Sílvia Comet. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: El que dèiem, primera sentència.
4: De la justícia europea sobre l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió farà públic avui, a partir de les 10, un primer posicionament que ha de marcar els pròxims passos dels tribunals espanyols, tot i que en els casos, sobretot, els de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o la resta de líders del procés, difícilment tindrà efectes immediats. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui el que fa és respondre dues qüestions, una sobre la malversació i una altra sobre el terrorisme.
5: Sobre la malversació, la consulta la va fer el Tribunal de Comptes espanyol i bàsicament ha de dir si les despeses de l'1 d'octubre van suposar un perjudici contra els interessos de Brussel·les. I la segona carpeta, l'Audiència Nacional ha preguntat si aplicar l'amnistia als CDRs vulneraria la lluita contra el terrorisme que impulsa la Unió. Això últim sí que s'ha de resoldre avui i hauria de ser d'aplicació instantània.
1: Anem a Luxemburg. Bruno Fortea Mires.
6: Com més clara sigui la sentència europea d'avui, menys marge tindrà el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont. El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum, i això també podria resoldre la inhabilitació de Junqueras, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols. En canvi, per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus avalen la llei d'amnistia. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va validar la llei d'amnistia. Des de Luxemburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Bruno. Seguirem avui a Luxemburg i tornarem, però de moment, analitzant altres qüestions de la llei d'amnistia, la primera cosa és, no és immediat.
7: Sí, un dels interrogants d'avui és fins a quin punt la sentència es mullarà en el cas de la malversació. El que ha de resoldre és la causa del Tribunal de Comptes, on es demana 3,1 milions d'euros a diversos alcàrrecs, exmembres del govern o l'expresident Artur Mas, per finançar el referèndum o per impulsar l'acció exterior del govern.
4: Però després hi ha l'acusació per malversació, que continua viva al Tribunal Suprem, contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Aquest tribunal, el Suprem, els acusa d'haver-se enriquit perquè van pagar amb diner públic unes despeses que, si no, haurien hagut de pagar de la seva butxaca. A la llei d'amnistia, aquesta, l'enriquiment personal, era precisament una de les excepcions per no aplicar el perdó. I avui no és clar si això quedarà resolt. Per tant, avui el Suprem no aixecarà l'ordre de detenció contra Puigdemont.
1: Marca el camí.
5: La sentència d'avui sí que pot marcar el camí d'aquests encausats, però igualment els ritmes els marcarà la justícia espanyola. El Tribunal Constitucional espera, s'ho ha imposat, la sentència d'avui, per resoldre en cascada els 7 recursos d'empara dels líders del procés que fa mesos que estan encallats, i ja ha avisat que no s'hi posarà fins al setembre o l'octubre.
7: I tot apunta que no serà fins que es mulli el Constitucional que el Suprem hi dirà la seva. I això és clau perquè, en últim terme, el tribunal és qui ha d'aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders.
1: Jové i Salvador.
4: Aquests dos alts càrrecs d'Esquerra estan acusats de malversació, desobediència i prevaricació. La fiscalia demana 7 anys de presó per Jové i 6 per a Salvador, i el seu judici està aturat justament perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va elevar també el cas a la justícia europea.
5: Avui el Tribunal Europeu no el resol directament, però sí que resol l'única part que impedeix aplicar-los l'amnistia, que és la interpretació del delicte de malversació. Per tant, si avui la sentència els és favorable, l'amnistia també els podria arribar ràpidament.
1: Optimistes.
7: Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà la llei d'amnistia i aplanarà així el camí per la tornada de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació per Oriol Junqueras. De tota manera, mantenen la prudència i no s'acaben de refiar del Suprem, que serà qui en tindrà, com dèiem, l'última paraula.
1: Més detall, Jordi Corbalan.
3: Carles Puigdemont fa temps que es manté volgudament allunyat del focus públic. Més que mai, els seus, amb els alcaldes al capdavant, esperen la tornada del seu líder per remuntar les enquestes, però són prudents i aguanten l'alè. Josep Rius, portaveu de la Direcció Nacional.
8: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
3: Esquerra també són optimistes de cara a la sentència d'avui, però tampoc les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany és la secretària general.
9: L'Estat no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
3: Ni Junts ni Esquerra esperen moviments immediats del Suprem després de la sentència d'avui. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts per arribar a un quart de 8. Cas Leire.
4: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 declaren avui com a imputats davant del jutge que investiga les suposades maniobres per torpedinar causes que esquitxessin el PSOE. Segons el sumari del cas, l'exmilitant socialista Leire Díez va parlar diverses vegades amb González i almenys 3 trobades acreditades.
5: El jutge Santiago Pedraz ha imputat els números 1 i 2 de la Guàrdia Civil pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. En aquesta causa hi va declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Va admetre que coneixia Leire Díez des del 2017, però va negar tenir constància de la trama oculta.
10: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: Els bitllets d'avió.
7: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ha entregat al jutge els bitllets d'anada i tornada a Londres per justificar que va volar la setmana passada a la capital britànica per assistir a la graduació de la seva filla.
4: En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estampen segells físics als passaports.
1: Protesten.
5: Uns 40 veïns del barri de Sant Roc de Badalona que ahir a la nit van tallar la C31 per queixar-se de la quinzena de migrants que encara campen a la zona després del desallotjament de l'antic Institut B9. Segons la policia, la tensió es va desencadenar arran d'un incident relacionat amb un gos que, en funció de les diverses versions, no queda clar si seria d'un dels desallotjats o d'un dels veïns de Sant Roc.
7: Durant la protesta es van proferir insults racistes contra els migrants, tot i que fonts coneixedores del cas asseguren que el grup que ha quedat acampat no sol generar molèsties. A les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lamentat la suposada pallissa que, segons ell, un migrant hauria donat al gos i ha afegit que el més normal seria que aquesta persona fos en un centre d'internament d'estrangers.
1: Continua el risc.
4: Màxim d'incendis en 107 municipis catalans avui dijous. La majoria se situen a les comarques de Ponent i també a la Catalunya Central. També segueixen tancats 6 espais naturals, mentre que es reobriran el de Montserrat i el de Sant Llorenç de Munt.
1: I estabilitzats?
5: Els diversos focs que ahir van cremar. El que més va preocupar és el de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on les flames van cremar un centenar d'hectàrees. Els bombers també han estabilitzat les 2 represes de l'incendi declarat diumenge a Aiguamúrcia, que va començar a Querol i Pontons.
1: Cèlia Forment.
11: El foc s'ha originat a la zona del Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, i ha calcinat 97 hectàrees, tot i que no ha provocat danys materials ni estructurals. S'ha evacuat un càmping, una casa de colònies, un centre de menors i un refugi d'animals, i els municipis veïns han ofert equipaments per acollir les persones desallotjades. Joan Reyes, cap de planificació dels bombers, demana seguir les indicacions dels cossos d'emergències.
12: Hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat, no és la millor de les solucions. Recordar des de bombers els missatges que estem donant últimament, l'autoevacuació pot comportar-nos a exposar-nos a una situació de més risc.
11: L'objectiu dels bombers és mantenir les flames dins del perímetre marcat en previsió de controlar-lo entre aquest dijous i divendres. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Continua.
7: Per 5è dia consecutiu, els Estats Units han continuat bombardejant objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat de 2 onades d'atacs a les últimes hores.
1: Washington, Oriol Serra.
13: Els Estats Units han continuat bombardejant objectius iranians per 5è dia consecutiu i Donald Trump manté el seu to amenaçador i despectiu cap a l'Iran. Ho ha tornat a fer a peu de l'helicòpter oficial abans de dirigir-se a una cimera anual sobre negocis militars i tecnologia a Pennsilvània.
14: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va. Val més que es portin
13: bé. Els Estats Units han reprès el bloqueig de l'estret d'Hormuz i fins i tot han interceptat un petrolier iranià que es dirigia a l'illa de Kark, un enclavament estratègic per a la indústria del petroli iraniana. Ara per ara no hi ha senyals d'una represa de les negociacions, si bé la retòrica apunta que hi ha més interès en reprendre-les que no pas en una escalada bèl·lica. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Morts civils.
4: El mes de juny va ser especialment dur a la guerra d'Ucraïna. Els atacs russos van deixar 1.400 ciutadans morts. És la xifra més alta en només un mes des del 2022 i significa, per exemple, un 24% més que el juny de l'any passat.
5: Europa ha decidit reforçar la capacitat armamentística d'Ucraïna amb un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci el feia ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
14: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
1: I es queda.
7: Esquerra no abandonarà el govern de Girona com ha fet Junts. Per ara s'espera veure com queda del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles. Ahir en aquest programa en van parlar amb el mateix alcalde i amb la ja exvicealcaldessa de Junts, Gemma Geis.
15: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya.
16: Temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables.
1: Per culpa de l'habitatge.
4: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora d'intentar contractar treballadors hi ha hagut candidats que han rebutjat les ofertes per la dificultat que tenien a l'hora de trobar un habitatge a preu assequible.
1: Rafael de Ribot.
17: Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal Pimec. El president de l'Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que la situació provoca també una pressió sobre els sous.
18: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar, diguem-ne, la retribució.
17: A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o que tenen un transport públic poc fiable. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Eutanàsia.
5: França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. Abans d'entrar en vigor, però, serà examinada pel Constitucional a petició del mateix primer ministre.
7: La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que tinguin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal. I amb un patiment que considerin insuportable. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
19: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
1: No sabien nedar.
5: Més de mig miler de persones van participar en el minut de silenci ahir a Manlleu per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa del municipi osonenc. Els Mossos ho investiguen com un fet accidental.
1: Manlleu, Natia Dell.
20: Minut de silenci colpidor amb la família de les víctimes i una alta presència de la comunitat ghanesa per donar-los suport. Autoritats també com el conseller de Justícia, alcaldes de la comarca i també veïns de Manlleu.
21: Uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada.
22: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
20: Un familiar dels menors, en Berlús, ha avançat aquesta emissora que els infants no sabien nedar.
23: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop.
20: Des de Manlleu, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: 13 ferits.
7: I traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia, mentre un grup de nens i monitors ja estaven dinant en una excursió. Els fets van passar ahir a la tarda a Batet de la Serra, Olot, a la Garrotxa.
1: Més tard.
5: La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre. Això és una mica més tard del que és habitual i el motiu és el retard en la producció de vacunes que l'OMS ha recomanat actualitzar els virus que ja circulen. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica que s'incidirà especialment en la vacunació de mestres i professors.
0: Pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació.
5: La cita prèvia es podrà demanar a partir del 27 de juliol.
1: 3 anys.
7: És el que triguen a trobar feina de mitjana 9 de cada 10 universitaris després d'haver-se graduat. A més, els graduats de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els d'Història. És la conclusió d'una enquesta sobre inserció laboral de l'Agència de Qualitat Universària.
1: 7 i 21 minuts. Moment d'anar a la informació esportiva amb el Robert Prat. Robert, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina, que guanya 2-1 a Anglaterra i, per tant, jugarà la final del Mundial.
2: L'Argentina ho torna a fer. Els argentins van ser capaços de remuntar el gol inicial de Gordon pels anglesos amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro al límit del temps, minuts 85 i 92.
6: Es que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter en una final.
2: Leo Messi també ha valorat la final contra la selecció espanyola.
6: Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
2: El seleccionador Lionel Scaloni elogia Messi i el que representa.
8: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas.
2: L'Anglaterra-Argentina va ser un partit molt dur, continua espica baralles des del primer minut, ple d'interrupcions, poc futbol, l'Argentina jugarà la final contra Espanya diumenge a partir de les 9.
1: I al marge del Mundial, el Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi.
2: Ja és a Barcelona, pendent de passar revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. De Jong va passar més proves mèdiques, ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament més conservador. El pronòstic de baixa és inferior a 6 mesos, s'ha descartat un trencament dels lligaments encreuats. Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona, 3 temporades, serà la segona etapa del base argentí a la penya, i el Barça incorpora el pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, i el Manresa, l'alè pivot búlgar Jordan Minshew.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
25: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
24: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 54.312, de la sèrie 35.
24: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Venga, que se acaba.

0: Argentina també haurà de buscar trencar un malefici.
1: Va, Leo, va Messi! Va Messi, met el centre! Gol! Lautaro!
0: I és que mai una selecció que ha arribat a la cita mundialista com a primera del rànquing de la FIFA s'ha acabat emportant el títol. I Argentina era número 1 de la FIFA a mitjans de juny. És un rànquing que és cert que existeix només des de fa una trentena d'anys, però també és un malefici que encara està per trencar.
2: De fet, Pol, parlant de malediccions, Argentina ja en va trencar una amb el títol del Mundial de Qatar d'ara fa 4 anyets, no?
0: Sí, la història remunta a Mèxic 86. Per aclimatar-se a l'altura i a les altes temperatures, la selecció aleshores entrenada per Bilardo va fer un stage a Tilcara. Això és al nord d'Argentina, més de 2.400 metres d'altura. Es diu que els jugadors van aprofitar aquells dies per anar a veure la verge de Copacabana de l'Abre de Punta Corral. I li van fer una promesa. Si guanyem el Mundial, tornarem. Van guanyar, però no van tornar.
3: Hay que volver, que cada día te quiero ver para cumplir con la promesa del 86.
0: I el país argentí va estar 36 anys maleint aquest deute espiritual. Se'n culpava sempre els diferents fracassos a les següents cites mundialistes de no haver tornat a veure aquesta verge. Alguns dels protagonistes van negar que s'hagués fet aquella promesa, però segur que més d'un després de la final de Qatar va respirar més tranquil.
2: 3 minuts i arribarem a 2:15. Gràcies, Pol. Fem ara l'habitual repàs a l'actualitat televisiva, el més destacat amb la Mariola Cubells.
4: Estic encara més confosa i més trista que ahir amb el tema de les retransmissions dels Sanfermins a la telepública. Per què? Doncs perquè els espais que Televisió Espanyola està emetent durant la festa sota el títol Vive San Fermín fan rècord d'audiència. Ahir, els 3 minuts que dura un dels famosos encierros a les 8 del matí va tindre un 58,9 de quota, amb 1.130.000 espectadors. La millor des de l'any 2019. Doncs està tot dit.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens presenta la minissèrie Tiptoe.
5: Nou drama firmat pel britànic Russell T. Davies, creador de joies com És pecat o Years and Years. L'acció ens porta al Manchester a l'actualitat. Arrenca amb una escena d'impacte i immediatament retrocedim 10 dies per conèixer dos veïns. Un és un electricista infeliçment casat i l'altre és un orgullós propietari d'un pub freqüentat per la comunitat LGTBI i QI+. Quan entren en conflictes, desferma l'odi i un veïnat aparentment normal acaba sent obertament hostil amb els gais i transsexuals. La sèrie està protagonitzada per David Morrissey i Alan Cumming, un tàndem extraordinari. S'estrena avui a HBO Max.
2: I per arribar a 2:15 repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia. Ara que fa calor, ens convé recordar aquest que refresca.
6: La borrasca molt potent i molt desplaçada cap al sud.
7: ¿Te has fijado tú que las peores borrascas siempre tienen nombre de tipa?
8: Bueno, no és veritat.
9: No, no és veritat. No. I sempre ho ha de portar tota la mateixa...
7: No te me pongáis histérica, que no estoy opinando, son factos.
9: No digui histèriques.
7: No, estos
8: mira,
7: son datos.
8: No fa rei hagut la borrasca Leonardo, per exemple, que és un,
7: pero nada,
8: un nom d'home.
7: La de ahora se llama Marta, si no estás jodiendo bien. Y antes tuvimos a Emilia... A Ingrid, a Christine...
9: Sí, però també hi ha noms masculins, eh?
7: No.
9: Em sembla
7: la
9: que es va col·lidar...
7: Las peores de todas, ¿cuáles fueron? Filomena i Glòria. O no?
8: Sí, això és veritat.
7: No.
8: Sí, això és veritat.
7: O no?
9: Fa uns anys de Glòria i Filomena.
7: I esta virulència sabeu a què se debe, no?
8: Al canvi climàtic, senyor Rubiales, evidentment.
9: El feminisme.
8: No,
9: el feminisme.
8: No,
9: el feminisme.
7: Esto pasa desde que hay lo del feminismo, tío. Porque antes la lluvia no tenía esta mala leche.
8: Pero está bien,
7: desde
8: eso.
7: Que se llaman Marta, Cristín y tal, las tormentas tienen como una maldad, de querer hacer algo dañino por dentro.
8: Yo sí que
7: ¿sabes?
8: Tengo ganas
7: plan,
8: de hacerle algo dañino por
7: daño
8: dentro, señor
7: psicológico.
8: Sí.
7: ¿Sabes? Yo tengo una canción para Marta.
2: ¿Ha aportado una canción para Marta?
7: Una canción para Marta que la vamos a poner.
2: Marta.
9: D'on ha tret això?
8: Marta.
10: Cuando pueda te vacuno.
7: Te vacuno.
9: La veritat.
8: És que, per favor, home.
7: Es daño psicológico, tío. Maldad. Son malas.
2: Dos quarts de 8.

0: Avui a Catalunya Ràdio, programació especial per seguir el primer pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia. Programa especial a partir de les 10 amb el Ricard Ostrell per aquesta llei que, recordareu, es va aprovar al Congrés ara fa 2 anys, però els tribunals espanyols, alguns d'ells com a mínim, s'han negat a aplicar-la en alguns casos a l'espera precisament del que digui avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La sentència, que coneixerem avui a partir de les 10, és probable que en els casos més mediàtics, com els de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, no tingui efectes com a mínim immediats, però també és veritat que podria marcar el camí del que vindrà en els pròxims mesos. A partir de les 10 seguirem en directe el pronunciament del Tribunal des de Luxemburg i amb diversos experts en desgranarem el contingut, seguirem per descomptar totes les reaccions, però sobretot analitzarem quines conseqüències pot tenir a partir d'ara.
1: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: Això és el que ens deia ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, un dels afectats, l'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín. Avui, pel que fa a la justícia europea, el que fa és resoldre dues preguntes que han fet d'una banda el Tribunal de Comptes espanyol i de l'altra l'Audiència Nacional. La primera sobre les despeses del referèndum. Aquí la clau serà veure fins a quin punt la sentència es mulla sobre l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació. Com diem, però, en el cas de Puigdemont és probable que avui això encara no s'aclareixi del tot. La segona carpeta afecta una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Aquí, si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu cap problema en amnistiar-los, la causa sí que podria decaure de manera immediata i la seva aplicació sí que seria imminent. I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: Leo Messi lidera la remuntada d'Argentina als últims minuts, 2 assistències de gol, minuts 85 i 92, 2-1 davant Anglaterra. Els argentins jugaran diumenge a les 9 la final contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar revisió mèdica abans de fitxar pel Barça i De Jong no té afectats els lligaments del genoll. La seva baixa serà inferior a 6 mesos.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, hem deixat enrere una nit francament complicada per dormir, amb temperatures molt i molt altes. Abans dèiem que era una nit roent, no ben bé, és una nit tòrrida perquè no hi ha hagut mínimes de 30 graus. Però vaja, aquesta calor que avui, en principi, Tomàs Molina hauria d'afluixar.
3: Avui serà un dia encara calorós, però menys que ahir. En principi, avui no s'haurien de superar els 40 graus en lloc del país. Com a molt, s'arribaria als 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, amb un dia un altre cop molt entrenyinat, amb presència de pols en suspensió, amb alguns ruixats que estan descarregant, de caràcter molt febli, que estan descarregant en àrees del Pirineu, Prepirineu i les comarques de Ponent. Al llarg de la tarda, aquests ruixats persistiran a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Localment podria haver-hi alguna tronada molt localitzada. I la temperatura, amb tendència doncs, a mantenir-se amb la baixa els propers dies, amb una calor menys intensa de cara als propers 2 dies.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Sílvia Andrés, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. 9 matí de retards a les línies R13 i R14 entre Riu Milans i Vilaverd. Es segueix treballant per solucionar l'incidència. També veiem que el tren que tenia previst arribar a Barcelona-Sants des de Girona a 8:15 porta mitja hora de retard. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: I a les carreteres com les tenim? Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim lentitud a la P7 entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord per un accident ja retirat. Direcció Barcelona, hi ha retencions també a la 2, a Pallejà, la B23, del Papiol a Sant Feliu de Llobregat, la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat i un clàssic a les rondes, sobretot sentit Llobregat a aquesta hora.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més. Ignacio Rigau, Jordi Mir, Marc Bataller i Assumpta Escarp. Moment de fer un cop d'ull a la premsa. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Si ahir era Espanya, avui és el torn de l'Argentina de Leo Messi a totes les portades.
7: I concretament del capità de Messi, l'ex-blaugrana és el protagonista de les fotografies de portada als diaris com l'Ara, La Vanguardia o El Periódico.
8: Messi porta l'Argentina a la final, diu l'Ara, l'Argentina de Messi, rival d'Espanya, titula La Vanguardia després d'una remuntada èpica contra Anglaterra, i afegeix El Periódico.
7: I a Madrid, una èpica argentina desafia Espanya, diu El País, mentre que El Mundo parla de la finalíssima.
8: Més temes d'avui, el Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia, tema d'obertura de La Vanguardia.
7: A poques hores del pronunciament, aquest matí a les 10 de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia, el diari argumenta que les ordres d'arrest sobre Puigdemont i altres líders es mantindran fins que resolgui el Tribunal Constitucional.
8: I a les pàgines del País, l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia.
7: Altres temes que trobem a les portades. La manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. Ho llegim a l'Ara.
8: Editorial també sobre aquesta qüestió. Llegim que 2 de cada 3 pimes del país asseguren que han tingut problemes per cobrir vacants ciutadans amb els candidats que volien.
7: I quin és el motiu? Doncs que s'han fet enrere quan han vist que tindrien problemes precisament per trobar un lloc assequible on viure.
8: Ho diu un estudi de la PIMEC que també recull la portada del periòdico.
7: Un diari que obre edició també explicant que la Unió Europea facilitarà les fusions bancàries transnacionals.
8: I una més per acabar, l'Ara explica que el nou i flexible Sant Jordi Club hi cabran fins a 9.000 persones.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet?
6: Reflexiona Daniel Innerarity al País sobre la importància del que anomena el consentiment dels perdedors en una democràcia. Si unes eleccions són legítimes, s'ha d'acceptar el resultat perquè, si no, es deteriora la qualitat democràtica. La política actual, marcada per la polarització, fa percebre la derrota electoral com un fracàs definitiu i els partits tendeixen a qüestionar la legitimitat del govern. Espanya diu que això s'accentua en la dreta i conclou que una democràcia sana necessita bons guanyadors i també bons perdedors, capaços de respectar les regles democràtiques.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Qui diu que a l'estiu no passa res?
13: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
12: El mercat del Barça de Flick.
13: La sortida del Tour des de Barcelona.
12: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
13: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
12: La recomposició del Girona segona.
13: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
12: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
13: El sol o a l'ombra.
12: Escolta el Tot Costa.
14: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, repassem la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. El sonso de la Costa Brava s'acaba.
16: Els pescadors gironins que es dediquen a pescar sonso a Catalunya han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que amb prou feines queda espècie per capturar. El problema no és d'ara, sinó que ja fa uns anys que des del sector veuen com cada any hi ha menys sonso al mar. Ho llegim al diari de Girona, que explica que els pescadors de sonso han treballat poc més de 2 mesos i mig del 9 que tenen permís per fer-ho. Des del sector reclamen que s'investigui el motiu de la desaparició progressiva de l'espècie. En aquest sentit, sospiten de les depuradores que eliminen els nutrients del mar.
0: Un GPS proposa les rutes més fresques per desplaçar-se per Barcelona.
17: L'aplicació té la gràcia que et dirigeix per les zones amb més ombra de la ciutat comtal. Ho llegim al portal BTV, que explica que l'app de l'àrea metropolitana proposa carrers amb poc desnivell, amb voreres amples i amb poc trànsit. De moment, aquesta eina només està disponible a la pàgina web i haurem d'esperar el 2028 per tenir la versió per als telèfons mòbils.
0: I uns misteriosos claus rovellats apareixen a la platja de la Mora de Tarragona.
16: Els banyistes de la platja van quedar sorpresos per l'aparició de centenars de claus i grapes oxidats que ràpidament van ser retirats de la sorra. No està clar quin és el motiu de l'aparició d'aquests objectes. Una possibilitat seria que fossin restes de les fogueres de Sant Joan, ja que la fusta que es crema porta aquest material. L'explicació més plausible és que els claus arribessin al mar i els corrents marins els haguessin tornat a portar a la riba. Ho llegim al diari de Tarragona.
0: I es ven una illa belga.
17: L'illa es diu Ux, forma part del riu Mosa, al sud de Bèlgica. És una illa força verge, amb molta vegetació. El preu sorprèn perquè demanen 95.000 euros, xifra que està per sota del cost mitjà d'un pis de moltes ciutats europees. El problema és que en aquesta illa no s'hi pot fer cap mena de construcció perquè és un paratge natural protegit. És a dir, compres una illa on només pots passejar. Malgrat aquest impediment, l'illa està tenint molt èxit i hi ha moltes ofertes de compra. Ho llegim al HuffPost.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Mireia Isard i l'Albert Duran.
18: Doncs avui és dia de mirar diaris anglesos a The Times. El partit d'ahir ocupa gran part de la portada digital. Un carrusel de fotografies va encapçalat pel titular Anglaterra eliminada per un Messi màgic paga el preu per haver-se replegat. A The Guardian es posen més tràgics i asseguren que un gol doble a la desesperada de l'Argentina trenca el cor d'Anglaterra en una dramàtica semifinal del Mundial. A l'altra cara de la moneda, la premsa argentina diu: una gran imatge de Messi, eufòric, mantejat pels companys, ocupa la portada de la Nació i titulen "Són argentins". La selecció nacional ha tornat a captivar el cor de la nació. El Clarín trien una imatge del mateix moment i també parlen del cor. Diuen que els futbolistes van lluitar amb el cor pur. De fet, tota la pàgina principal del diari està dedicada a la semifinal èpica que es va viure ahir, amb diferents cròniques i articles d'opinió.
19: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días diu que el Ministeri de Transport rebutja davant de Brussel·les adaptar l'ample de via ibèrica a l'europeu perquè costaria 30.000 milions d'euros. El Ministeri ho considera difícilment assumible perquè comportaria un gran impacte sobre la circulació de trens durant uns 30 anys. A l'Economista fan referència a una sentència del Suprem que estableix que tallar el subministrament dels serveis bàsics a uns ocupes no es pot considerar un delicte de coaccions. Només serà delicte quan les persones hi viuen de manera legal. D'aquesta manera es protegeix els llogaters que no puguin pagar. Finalment, Alon Economia assegura que l'aeroport del Prat augmentarà aquest estiu la seva capacitat programada fins als 44 milions i mig de seients, un 5,7% més que el mateix període de l'any passat, segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona. També hi haurà 11 destinacions més, de les quals 4 són intercontinentals: Seattle, San Salvador, Lima i Agadir.
0: Tres minuts i arribarem a 7:45. Continuem repassant la premsa. Ens falta l'esportiva, Robert Prat.
2: Doncs que els argentins se'n surten de totes. Remuntada, remuntada, i ara els espera la final. No serà la Copa de Xamar. La Vanguardia remarca que l'Argentina de Messi serà el rival d'Espanya, una Argentina eterna en una remuntada de llegenda en un partit amb molta càrrega simbòlica que Argentina va jugar amb molt cor. Sergio Heredia diu que al minut 1 Paredes va clavar el colze a Bellingham. Una declaració d'intencions del partit: matar o morir. Joaquín Luna afegeix que per quarta vegada en aquest Mundial l'Argentina va resoldre el final. Una dada dolenta per Espanya, bona pel futbol. Vamos a...

L'Esportiu parla d'un Messi sobrehumà, immortal, una final de bojos contra Messi, remarca el diari Esport. Un problema per a Espanya, escriu Albert Masnou. Santi Nolla, El Mundo Deportivo, parla de la final de Messi contra Lamine.

0: periódico diu que l'Argentina deshonora Anglaterra amb una remuntada tramada entre el cor, la ràbia i els cops de geni de Messi. El diari ara explica que Barcelona es converteix en Buenos Aires per unes hores. Catalunya celebra el triomf argentí amb cúmbia, bombos i banderes argentines. A El País destaquen les declaracions del seleccionador argentí, que diu que els seus jugadors són com indis, s'han creat en situacions extremes i no tenen por a res. El Marca parla de la final més bonica del món.
1: I dels esports a la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Doncs la família reial noruega està contenta perquè la princesa Mette Marit ha rebut l'alta un mes després de sotmetre's a un trasplantament de pulmó. Avui faré diversos apunts. El primer, trobo que que van ser molt ràpids a trobar un donant de pulmó compatible. Deu ser que Noruega és petita. Mentre això passava, el seu marit, el príncep hereu Hakon, va rebre la selecció noruega de futbol davant el Palau Reial. Hakon anava tocant el tambor mentre 90.000 persones feien el rem viking, ara tan de moda. Segon apunt, si ets príncep i toques el tambor amb alegria, que no se't vegin a la camisa les marques de suor a les aixelles. És de poc polit. Amb tanta distracció, la família reial va aprofitar per treure de la presó el fill gran de Mette Marit, l'ovella negra de la família, condemnat per violació i maltractaments. Últim comentari. D'això, a casa meva se'n diu intentar marcar un gol per l'escaire.
1: Mira, Isar, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Vinga, qui fa anys avui?
3: Fa anys un bateria que segur que has sentit mil vegades. Stewart Copeland, el percussionista de The Police, fa 74 anys. Un altre músic, Rubén Blades, figura clau de la salsa llatinoamericana, en fa 4 més. I l'acordionista sabadellenc Carles Velda, 54. També està d'aniversari un mite del ciclisme. Miguel Indurain bufarà 62 espelmes. La tenista Margaret Court celebrarà el seu 84è aniversari. Al llarg de la seva carrera va acumular 24 títols individuals de Grand Slam, més que cap altra jugadora de la història. Per últim, la barcelonina Maria Escoté fa 47 anys. És una de les dissenyadores de l'estat més influents i ha vestit artistes com Miley Cyrus, Beyoncé, Rosalía o Zendaya.
1: Això pel que fa als aniversaris i al santoral, Mireia.
3: Avui se celebra un d'aquells sants que et donaran feina. Avui sí. Avui és la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners. Cert. Per tant, felicitats a les Carmes, Carmines, Maries del Carme i totes les derivades possibles. I com que sé que ho estàs esperant, també és Sant Eustaqui, Ainelda i Sisenant.
1: Sisenant, eh?
3: Sisenant.
1: Cada dia veig... No m'hi he sentit mai.
3: Jo també no els coneixia.
1: Gràcies, Mireia.
3: Adéu.
1: Vinga, cada estiu, cada matí, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Soc la Carla Esquerrà, de la Lluerna Llibreria de Ripoll. Aquest estiu us recomanem no anar a Mallorca, però en canvi llegir el poemari Entrefort, de la Maria García Garau. Ella, filla de mallorquins que s'enyoren, ens regala un poemari que vagareja entre els paisatges de naturalesa salvatge i el col·lapse malaltís cap on hem empès l'illa i la resta de món que habitem. La Maria serà al Pirineu Terra de Versos d'enguany, així que a Mallorca no, però traieu al cap el Festival de Poesia de Ripoll i la Seu d'Urgell.
1: Passant 2 minuts de 7:45, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum. I això també podria resoldre la inhabilitació de Junqueras, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols.
7: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
8: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
9: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
10: El foc s'ha originat a la zona del Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, i ha calcinat 97 hectàrees.
11: Hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat, no és la millor de les solucions.
12: Gemma Esclaus no estaven d'acord.
13: Bé, aquella necessitava doncs, explicar algun tipus d'argument, no? Perquè no s'explica aquesta sortida.
14: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració.
1: Aquests són els sons del matí. Ara les paraules del dia amb el Marc Jurado. Posicionament.
15: Acció de posicionar-se. El DIEC no recull aquest substantiu, però sí l'és a dir, referit a adoptar una posició, prendre partit. Qui haurà de definir-se avui és la justícia europea sobre l'amnistia a les 10, programa especial amb Ricard Ostell al capdavant i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Canícula.
15: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Avui és 16 de juliol i, per tant, podríem convenir que la canícula comença ara. També podríem convenir, però, que una cosa t'hauria teoria i l'altre la pràctica. Aquest pas haurem de dir que la canícula comença l'1 de juny.
1: Viu!
15: Que no és mort, també caire, que en ell hauríem de matar el viu d'aquesta peça amb la llima. Ara bé, la cosa canvia quan hi posem davant alguna cosa. Ésser viu, una fe pot ser viva, intensa i penetrant, o la música també pot ser en viu. Precisament el Sant Jordi Club es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per la música en viu de format mitjà i cabran fins a 9.000 persones.
1: Posem-hi tres xifres també amb l'Albert Duran. 20.
16: És el nombre de persones que han mort ofegades des del 15 de juny a Catalunya. 11 s'han ofegat a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors. En comparació amb el mateix període de l'any passat, s'han ofegat 5 persones més.
1: 9.000.
16: És la capacitat que tindrà el futur Sant Jordi Club, gairebé el triple de les 3.500 persones actuals. El projecte guanyador del concurs, que s'ha fet per renovar l'annex al Palau Sant Jordi, també inclou millorar la connexió amb el sector sud de l'anella olímpica i la restauració del paisatge dels voltants.
1: 152.
16: És el nombre de robatoris de cable que hi ha hagut a Rodalies des de començaments d'any, només 32 menys dels que hi va haver durant tot l'any passat. A Catalunya es produeix un 38% dels robatoris de cable que hi ha a tot l'Estat.
1: Hem fet tres paraules, hem fet tres xifres, tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, Leo Messi, un company de la selecció argentina, el porta sobre les espatlles. L'ex blaugrana alça els braços, canta, somriu, l'envolta la resta de jugadors de la selecció argentina que celebren la classificació per la final.
17: Una Argentina que aquest Mundial s'ha abonat a l'èpica va remuntar ahir un gol de Gordon amb dues dianes al minut 85 i 92 per classificar-se per la final de diumenge contra Espanya. Aquesta vegada Messi no va marcar, però sí que va donar el segon gol amb una centrada mil·limètrica amb la cama dreta, que poques vegades li havien vist.
1: A la segona imatge, desenes de persones davant de l'Ajuntament de Manlleu, cares tristes, cares serioses, un minut de silenci estan fent. Un minut de silenci per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu Ter.
17: Al costat de l'alcalde Arnau Rovira i del conseller de Justícia Ramon Espadaler, els dos pares de les criatures, fins a mig miler de veïns d'aquesta localitat usonenca van voler acompanyar-los ahir després de la tragèdia. L'alerta es va activar dilluns a la nit quan els petits no havien tornat a casa. Els cossos de seguretat els van trobar dimarts al migdia.
1: I encara una tercera imatge, en la qual veiem una estructura de ferro. Aparentment semblen unes obres, però, Júlia Albacar, què estem veient?
18: Doncs es tracta de les obres per construir el segon hangar més gran de Catalunya a l'aeroport de Lleida-Alguaire. L'impulsa una empresa privada i es dedicarà al manteniment d'aeronaus, un sector clau per a aquest aeroport. S'espera que pugui estar enllestit al novembre i tindrà un cost aproximat de 10 milions d'euros.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, diu que no permetrà mai que s'implanti la llei islàmica a Itàlia. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Giorgia Meloni ha fet aquestes declaracions a Brussel·les després d'una reunió de la Comissió Europea. Li preguntaven sobre la polèmica entre Espanya i França després de les paraules de l'expresident Mariano Rajoy sobre la selecció francesa. Recordem que Rajoy va dir que la selecció de França jugava sense francesos. Doncs bé, preguntada al respecte, Meloni va expressar el seu rebuig a les paraules de Rajoy, però va voler deixar clar que amb ella el govern Itàlia no permetria mai la llei islàmica. La sentim.
20: We won't allow Sharia law to be implemented in Italy. I'm Giorgia Meloni. I'm Christian. I'm a daughter of Italy.
19: No permetrem que s'implementi la llei Sharia a Itàlia. Soc Giorgia Meloni, soc cristiana, soc filla d'Itàlia, diu Meloni en les seves declaracions. Per últim, Meloni va dir que a la selecció d'Itàlia això no li passaria mai perquè no és com la selecció francesa.
1: I això és real o és fals?
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
22: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, diu que no permetrà mai que s'implementi la llei islàmica a Itàlia, és una notícia falsa. Meloni no ha dit mai això. El vídeo és original d'una antiga compareixença seva, però la seva veu ha estat clonada amb intel·ligència artificial. De fet, en les imatges de la compareixença original, Meloni parla en tot moment en italià, no en anglès, com hem sentit en aquesta notícia falsa.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment, com sempre, aquesta hora de repassar els titulars del dia en dos minuts amb el Marc Jurado i la Sílvia Comet. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui resol si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació.
15: En funció del que digui la sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció.
1: Recordem que avui el Tribunal analitza aquestes dues causes, una al voltant del Tribunal de Comptes, l'altra al voltant del CDR, en funció de què digui una cosa o l'altra. Doncs això es podria estendre o no a Junqueras i Puigdemont. Ho analitzarem a partir de les 10 en un programa especial aquí a Catalunya Ràdio. Més coses. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, avui declara com a imputada davant del jutge del cas Leire un cas sobre les suposades clavegueres del PSOE.
0: El jutge sospita que Leire Díez va pressionar la directora perquè expedientés els agents del cos que investigaven casos de suposada corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol. Ahir va declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
9: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organitzant una trama dentro del partit.
1: I Begoña Gómez ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb els quals va volar a Londres per la graduació de la seva filla.
15: Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports.
1: A Catalunya, avui són 107 els municipis que estan en el risc màxim d'incendi.
0: També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, però s'ha reobert el de Montserrat i també el de Sant Llorenç del Munt. Protecció Civil reclama extremar les precaucions, encara que el pic d'aquesta onada de calor ja hagi passat.
1: Recordem que les bones notícies de les últimes hores és que els incendis que hi teníem estan tots estabilitzats. Ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya. A les 8 serem a l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. I també d'aquesta nit els Estats Units han continuat, 5è dia consecutiu, bombardejant objectius militars a l'Iran per debilitar, diuen, la capacitat de Teheran d'atacar vaixells comercials a l'estret d'Hormuz.
15: El Comandament Central Militar nord-americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs, mentre Trump no afluixa les amenaces a Teheran.
1: I arrenca el Talarn Music Experience, una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Pirineu.
0: La Fúmiga i Ginestà inauguraran el festival aquesta nit acompanyats de Mont DJ i donaran el tret de sortida a 3 dies de concerts a l'Okiosk, a la vora del Pantà de Sant Antoni.

0: 4 minuts i arribarem a les 8.
1: Avui encara un dia de calor, però menys calor que ahir. Avui no esperem temperatures que arribin ja als 40 graus. Quedaran 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, a l'interior de les comarques gironines, en un dia en conjunt variable, amb alguns ruixats que cauen a aquestes hores en àrees del Pirineu, Prepirineu, també en algun punt de les comarques de Ponent. A la tarda els ruixats persistiran al Pirineu i Prepirineu. Localment podrien tenir caràcter de tempesta. I la temperatura els propers dies continuarà amb una certa tendència de baixa de cara a divendres i dissabte, amb un temps estable en conjunt, amb força sol al llarg dels propers dies.
0: I el trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
2: Bon dia, doncs, direcció Barcelona. Tenim les retencions als punts habituals, a les vies d'accés a la ciutat. Destaquen les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, retencions també a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, C17 de Parets a Granollers sentit nord, C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans en direcció sud i a la C60 a la Roca del Vallès en sentit Granollers.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
6: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
7: No podem acceptar que hi hagin...
6: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
4: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Dos minuts i arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Això ho podeu fer enviant una nota de veu al 636-360609, 636-360609. És el que ha fet Albert.
10: Bon dia. Voldria dedicar la cançó ara de l'Exam Busto a la Sònia. Una cançó molt especial per nosaltres, per una dona molt especial. Ara sí que...

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 8. Aquesta hora, primer titular, com sempre, és pel trànsit aquí viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Direcció Barcelona. Retencions a aquesta hora als punts habituals a les vies d'accés a la ciutat. Destaquen les dues rondes, sobretot sentit Llobregat. També hi ha lentitud amb aturades a la C58 de Terrassa Sabadell en sentit sud, C17 de Parets a Granollers sentit nord, C59 de Caldes de Montbui a Palau-solità i Plegamans en direcció sud, i a la C60 a la Roca del Vallès en sentit

0: Comarques de Ponent i de la Catalunya Central i hem de sumar més de 200 pobles en risc alt. Amb aquest escenari, els focs d'ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp, estan estabilitzats i en previsió de control per part dels bombers. Almenys 13 persones van quedar ferides ahir a Olot, a la Garrotxa, quan un arbre va caure sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Una de les monitores va quedar ferida greu i la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A motiu minut de silenci a Manlleu, en homenatge als dos nens bessons que van morir ofegats al riu Ter, l'alcalde va comptar amb la participació de familiars de les víctimes que van confirmar que els menors no sabien nada. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, declara avui com a imputada davant del jutge del cas Leire sobre les clavegueres del PSOE. El jutge sospita que Leire Díez va pressionar la directora perquè expedientés els agents del cos que investigaven casos de suposada corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol. L'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain en resposta al cinquè dia consecutiu dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs mentre Trump no afluixa les amenaces a Teheran. I França ha aprovat definitivament la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. Aquest text, que ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional, permetrà morir dignament a les persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment insuportable. La Sala Atrium estrena dins la programació del Grec una última entrevista imaginada entre les escriptores Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. El text de Marc Monegal, que dirigeix Raimon Molins, aborda qüestions com el feminisme, la política o la llengua.
1: Esports.
2: Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina davant Anglaterra 2-1 amb dues assistències de gol als minuts 85 i 92. Els argentins jugaran diumenge a les 9 del vespre a la final del Mundial contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. De Jong no té afectats els lligaments del genoll i la seva baixa serà inferior a 6 mesos. Al Girona aquest migdia, presentació del nou fitxatge, Oleksandr Fischur, al Tour, 12a etapa de 179 quilòmetres entre Nevers i Chalon-sur-Saône, amb Pogacar com a líder sòlid.
0: I el temps avui insegur amb nuvolades i ruixats, localment amb tempestes al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu Occidental. A la resta es mantindrà la variabilitat amb algunes gotellades puntuals acompanyades de fang. La calor i la xafogor continuen sent intenses, tot i que menys que ahir.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és dijous 16 de juliol. Al butlletí Castelldefels avui repassem els titulars destacats i l'agenda del dia de la ciutat. Un agent de la policia local fora de servei facilita la detenció de dos presumptes autors de robatoris violents. La coordinació entre la policia local de Castelldefels i els Mossos d'Esquadra ha permès detenir dos homes de 29 i 36 anys com a presumptes autors de diversos robatoris amb l'estrebada comesos a Castelldefels, Viladecans i Sant Cugat del Vallès. La investigació es va desencadenar després de que un caporal de la policia local fora de servei detectés els sospitosos i alertés els Mossos d'Esquadra. Aquest cap de setmana arriben les semifinals i la final de Nous Talents 2026. El certamen juvenil adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys vinculats a Castelldefels celebra les semifinals els dies 17 i 18 als Jardins del Castell de Castelldefels i culminarà amb una gran final diumenge 19 de juliol a les 11:30 al Teatre Plaza. I a l'agenda d'avui, la jornada començarà a les 6 de la tarda amb la missa en honor a la Mare de Déu del Carme. En acabar, tindrà lloc la tradicional processió del Carme, una de les cites més emblemàtiques del calendari mariner de la ciutat. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà una nova sessió de l'Hora del Medi Ambient, amb l'activitat La Mar de Plàstics, a càrrec del CRAM, una proposta gratuïta i oberta per tots els públics.

0: públics per conscienciar sobre la conservació del medi marí. I a 9:45, el Palm Market oferirà una nova sessió del seu cicle de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Los Pitufos. Fins aquí a l'informatiu. Que tingueu molt bon dia.
1: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org
2: Renault.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
1: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí d'aquest dijous 16 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim a Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. I a l'entrevista del dia parlarem d'aquest nou impuls que vol donar l'Ajuntament per agilitzar els tràmits de la llei de dependència. Ens acompanyarà la Susana Castilló, cap de la Unitat de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran, per explicar-nos com s'està treballant per reduir els temps d'espera en l'accés a serveis i prestacions de la llei de dependència. Doncs, si voleu saber-ne més, ens podeu acompanyar durant les pròximes dues hores perquè us explicarem tota l'actualitat de Castelldefels. Comencem!
1: Castelldefels Desperta.

0: primer de tot volem recordar que aquest dissabte hi ha una cita important a Castelldefels, però en aquest cas és una d'aquestes cites que poden marcar la diferència per moltes persones. La ciutat acollirà una nova jornada de donació de sang amb la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits que s'instal·larà a la plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre. La campanya arriba en una època especialment delicada. Quan arriba a l'estiu, les donacions acostumen a disminuir per les vacances, pels canvis d'hàbits, però les necessitats als hospitals no s'aturen. Segons el Banc de Sang i Teixits, cada dia es necessiten prop d'un miler de donacions a Catalunya per poder atendre operacions quirúrgiques, tractaments oncològics, trasplantaments, accidents de trànsit i moltes més altres situacions mèdiques. De fet, per garantir l'assistència sanitària durant els mesos de juliol i agost, el Banc de Sang i Teixits calcula que caldran més de 40.000 donacions arreu de Catalunya. Per aquest motiu, durant l'estiu s'intensifiquen les campanyes als municipis i també a les poblacions de costa, com és el cas de la nostra ciutat, Castelldefels. Des del Banc de Sang i Teixits recorden que poden donar sang les persones d'entre 18 i 70 anys que pesin més de 50 quilos i es trobin en un bon estat de salut. També recomana no anar-hi en dejú, haver menjat abans de la donació i mantenir-se ben hidratats, especialment en aquests dies de calor. Sovint només ens recordem quan arriba una campanya com aquesta, però la necessitat de sang és sempre constant. Els hospitals no tanquen per vacances i les transfusions continuen sent imprescindibles cada dia de l'any. De fet, n'hi ha una dada que sempre ajuda a entendre la importància d'aquest gest. Aquesta dada és que una sola donació es pot separar en diferents components, com els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes, i pot arribar a ajudar fins a 3 pacients diferents. És per això que si podeu donar sang aquest dissabte serà un gest petit, però que pot tenir un impacte molt gran.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a banksang.net/donar.
2: Castelldefels Desperta.

0: Doncs sí, després de fer aquesta donació de sang, busqueu un bon pla sense sortir de Castelldefels. També hi ha una cita molt esperada als barris de la ciutat. Fa només una setmana parlàvem de les festes de Lluminetes i ara és el torn de l'Abaixador, que aquest dissabte celebrarà la seva festa major. I la veritat és que aquestes festes de barri tenen un encant especial perquè, més enllà de la programació, són una molt bona excusa per sortir al carrer, retrobar-se amb els veïns i mantenir ben viva una tradició que cada estiu omple els barris d'ambient i convivència. El carrer 514 tornarà a convertir-se en el punt de trobada entre el veïnat, amb una tarda i una nit plenes d'activitats per totes les edats. La festa començarà a 8:15 del vespre amb el concert infantil de Los Travesillos, una proposta familiar per donar el tret de sortida a la jornada. Tot seguit arribarà un bingo musical que combinarà música, jocs i premis cedits pels comerços del barri. Una iniciativa que, a més de fer passar una molt bona estona, també serveix per donar suport al comerç de proximitat. I com no podia ser d'altra manera, tampoc hi faltarà el tradicional sopar popular previst per les 9 del vespre. Us recordem que els tiquets es poden comprar de manera anticipada als establiments que són col·laboradors i tenen preus especials als socis de l'associació veïnal. La jornada acabarà a partir de 11:15 de la nit amb el concert del grup Sacatofuà, que oferirà un repertori de versions rock per posar punt i final a una festa que any rere any continua reunint centenars de persones. Així que, si encara no teniu plans per dissabte, després d'haver fet la donació de sang, sempre us podeu apropar al barri de Lluminetes, perquè és una molt bona oportunitat per apropar-vos. Recordeu que, una vegada més, les festes de barri continuen sent una de les cites més estimades de l'estiu a Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, bon dia. A hores d'ara, l'autopista del Garraf a la C32 hi ha retencions a Vilanova i la Geltrú en sentit Barcelona per un incendi d'un vehicle que talla un carril a la mateixa C32 i a l'antitud de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit nord i d'Esplugues a Cornellà en sentit sud. A la B23 hi ha cua del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues d'entrada a Barcelona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 aturades a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha cua a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la P7 hi ha retencions de Granollers a Parets i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord i a Mollet en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Esplugues en sentit Llobregat i de Collserola Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia. Moltes gràcies. Fins demà.
1: Fins demà. Bon dia.

0: Doncs continuem parlant d'actualitat a Castelldefels i resulta que la calor continua marcant aquesta actualitat. Les altes temperatures continuen sent les protagonistes d'aquest estiu. Les hores centrals del dia són les més complicades, però les temperatures elevades durant la nit també dificulten el descans i fan que el cos tingui més dificultats per recuperar-se. Davant d'aquesta situació, des de Protecció Civil recorden la importància de seguir les recomanacions d'autoprotecció i fer ús dels recursos que el municipi posa a disposició de la ciutadania per combatre la calor. Des de Protecció Civil expliquen que el principal problema no és la temperatura d'un dia concret. La calor arriba després de diversos dies consecutius amb màximes elevades i les nits són especialment càlides. Aquest efecte acumulatiu provoca que el cos tingui més dificultats per recuperar-se, augmenta el risc de problemes de salut, sobretot entre les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques, les embarassades i aquelles que treballen moltes hores a l'aire lliure. Una de les situacions més greus que pot provocar aquesta exposició continuada és el cop de calor, una emergència mèdica que es produeix quan el cos deixa de poder regular la seva temperatura. Recordem els principals símptomes, que són una temperatura corporal molt elevada, mal de cap intens, mareig, nàusees, confusió, respiració accelerada o una pell molt calenta, seca i envermellida. Recordem que si ens trobem davant d'un possible cop de calor, és important actuar ràpidament. Cal portar a la persona a un lloc fresc o bé a l'ombra, afluixar-li o retirar-li la roba, refrescar-la amb aigua o tovalloles humides i avisar immediatament els serveis d'emergència. Si la persona és conscient, es pot oferir aigua a petits glops, però si presenta alteracions de consciència o símptomes o els símptomes són greus, no s'ha de forçar a beure i cal trucar sempre al 112 o bé al 061 Salut Respon. Precisament per ajudar la ciutadania a protegir-se durant aquests episodis, Castelldefels posa en marxa una xarxa de refugis climàtics distribuïts pel municipi. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ens explicava al programa què és un refugi climàtic i quin és el servei que ofereix a la ciutadania. L'escoltem.
1: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho más acogedor y poderte refugiar, por eso el refugio de las altas temperaturas. Tenemos varios, como bien has dicho, la biblioteca, tenemos el centro cívico, el Frederic Mompou, tenemos también pues las fuentes, tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 8 las que tenemos en el municipio y que nos ayudan a que todo el mundo en un momento determinado pues pueda pasar por un espacio público y que tenga ese pues pueda huir o refugiarse de las altas temperaturas.
0: Castelldefels forma part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics i compta amb diferents espais, com 5 espais interiors climatitzats, que són l'edifici de la República, el centre Frederic Mompou, la biblioteca Ramon Fernández Jurado, el centre cívic Vistalegre i l'espai del mar. I també comptem amb 2 espais exteriors, que són el Parc del Castell i el Parc de la Muntanyeta. I aquesta xarxa municipal s'hi afegeix enguany una iniciativa impulsada també amb el comerç local, els microrefugis climàtics, que són establiments que ofereixen un espai fresc perquè qualsevol persona pugui entrar uns minuts a refugiar-se de la calor sense necessitat de consumir. Vam tenir aquí a la Vilma Bianchi, que és tècnica municipal de comerç, i ens va explicar en què consisteixen aquests microrefugis climàtics. L'escoltem.
2: Molt senzill. Treballem molt amb WhatsApp aquest any. La gent és el que utilitza. És el més senzill pels botiguers i les botigueres i pels establiments, perquè donen serveis. Doncs et deixo un telèfon, que és el telèfon de l'àrea, que és 664-33-1468. Envien allí. En el WhatsApp aquest tenim un catàleg que poden obrir i veure. Si no, em demanen. Vull ser un establiment de microrefugi climàtic i l'enviem el link. Sí? Aquest link és un formulari que porta l'AMB. Doncs després ens arriba a nosaltres, validem que aquest comerç és de Castelldefels. No només és per Castelldefels, estem a tota la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona. I res més, una vez que s'ha inscrit, que està validat, li aprovem el distintiu i a seguir donant el servei a la gent.
0: Des de l'Ajuntament també es fa una crida als establiments de Castelldefels perquè s'afegeixin a aquesta iniciativa que contribueix a ampliar la xarxa d'espais segurs durant els episodis de temperatures extremes. Els comerços interessats poden adherir-se de manera gratuïta posant-se en contacte amb l'àrea de comerç a través d'aquest número de telèfon que tornem a repetir. És el 664-33-1468. És un telèfon on es poden adreçar i demanar adherir-se a aquest servei. Ja els comentem que aquí en aquest telèfon els facilitaran tota la informació i l'enllaç per completar la inscripció. Escoltem a la Vilma Bianchi doncs, com ens explicava quin és el procés d'adhesió. L'escoltem.
2: Doncs aquest espacis microrefugis climàtics és molt senzill perquè és establiment que ofereixen un ambient fresc, segur, acollidor durant els períodes de calor, contribuint així al benestar col·lectiu i a l'adaptació del canvi climàtic. En què consisteix? És una forma molt senzilla. Jo estic passejant des de plaça de l'Església cap a la plaça Joan 23 i, mira, fa molta calor, doncs és entrar sense necessitat de fer cap compra, refrescar una mica i poder continuar el camí, no?
0: Protecció Civil recorda que tot i que aquests avisos per calor s'han repetit durant les darreres setmanes, no s'han de normalitzar. La persistència de les altes temperatures continua representant un risc molt important per la salut i per això es recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, buscar espais climatitzats sempre que sigui possible i mantenir una atenció especial sobre les persones més vulnerables. I un últim recordatori que tots podem posar en pràctica aquests dies, i és que si tenim un familiar, un veí o una persona gran que viu sola, una simple trucada o una visita per comprovar que es troba bé pot ser de gran ajuda durant aquest episodi de calor intensa.
3: Castelldefels desperta.

0: Recordem que l'Ajuntament de Castelldefels va decretar la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic davant l'elevat risc d'incendi provocat per aquestes altes temperatures que venim comentant i l'estat de la sequedat de la vegetació. Aquesta mesura es mantindrà fins diumenge 19 de juliol, tot i que es podria prorrogar si les condicions meteorològiques continuen sent desfavorables. Això significa que durant aquests dies no es podran utilitzar petards, coets, bengales, fonts ni cap altre article pirotècnic, tant per als espais públics com als espais privats a l'aire lliure. Per tant, la prohibició afecta carrers, places, parcs, jardins, platges, terrasses, patis, zones comunitàries i urbanitzacions de tot el terme municipal. Es tracta d'una mesura preventiva que arriba en un context de màxima vigilància. Les altes temperatures, la baixa humitat i la vegetació molt seca fan que qualsevol espurna pugui provocar un incendi. De fet, segons les dades dels agents rurals, 9 de cada 10 incendis forestals que es registren a Catalunya tenen origen humà. I prop de 4 de cada 10 són conseqüències de negligències, és a dir, d'accions que es poden evitar com ara una gorilla mal apagada, una barbacoa no autoritzada o l'ús de material que genera espurnes. A més, en els darrers dies a Catalunya hi ha hagut de fer front a diversos incendis forestals simultanis en plena onada de calor, una situació que ha obligat els serveis d'emergència a mobilitzar nombrosos efectius en diferents punts del territori. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Castelldefels es fa una crida a la responsabilitat ciutadana i es recorda que, en moments com l'actual, la prevenció és la millor eina per evitar situacions de risc. També es demana especialment als adults que no permetin que infants i joves facin ús de material pirotècnic mentre duri aquesta prohibició. I com sempre, si algú detecta foc o una columna de fum, cal avisar immediatament al 112 i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. La policia local, Protecció Civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment d'aquesta mesura que pot comportar sancions en cas d'incompliment. Al cap i a la fi, a vegades pensem que un petard o una bengala poden semblar inofensius, però amb aquesta calor extrema i la vegetació tan seca com la que tenim aquests dies, qualsevol espurna pot tenir conseqüències molt importants.
1: Castelldefels Desperta.

I ara que estem en plena temporada d'estiu i que la platja és un dels espais més freqüentats de la ciutat, qualsevol millora que faciliti els desplaçaments acaba tenint un impacte directe en el dia a dia de molta gent. En aquest sentit, l'Ajuntament continua fent actuacions de manteniment a diferents punts de Castelldefels, però una de les que més destaca és la que té a veure amb l'accessibilitat de l'entorn de la platja. L'objectiu és crear un itinerari que permeti arribar amb més comoditat des de les parades d'autobús del Passeig de la Marina fins la sorra, facilitant l'accés de totes les persones, especialment aquelles amb mobilitat reduïda, però també a les famílies amb cotxets o qualsevol persona que es desplaci amb dificultats. Per fer-ho s'estan construint encaminaments als passos de vianants al passeig marítim, unes actuacions que contribueixen a fer els recorreguts més accessibles i segurs. I aquestes no són les úniques millores que s'han dut a terme. Les brigades municipals també han reparat diversos trams de vorera en diferents carrers de la ciutat, han repostat pilones, han recol·locat elements del paviment i han instal·lat nous suports per a la senyalització informativa als accessos de la platja. En total s'han fet 13 actuacions de manteniment, una xifra que demostra que moltes vegades les petites intervencions són les que acaben millorant el dia a dia dels veïns. Perquè potser una vorera reparada o un pas de vianant més accessible no són obres que cridin especialment l'atenció, però sí que fan que la ciutat sigui més còmoda, més segura i més inclusiva. I en una època com aquesta, quan milers de persones passen cada dia per la façana marítima, garantir que els accessos a la platja siguin accessibles és també una manera de facilitar que tothom pugui gaudir del litoral en igualtat de condicions.

0: I ara el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem aquesta jornada i ho fem parlant d'una temperatura que comença sent força alta per començar el dia, però sí que de cara al migdia tindrem calor, farà calor, però no tanta com ahir, és a dir, la temperatura màxima baixa clarament arreu del territori. A banda de la calor, també avui parlem d'un temps inestable i és que hem començat el dia amb aquests xàfecs intensos cap a la zona del quadrant nord-oest del país. Diem intensos i és que han deixat ratxes fortes de vent, per tant, intensitat de vent, no tant pel que fa a la precipitació. D'altra banda, durant el matí afectaran sobretot aquest sector del Pirineu i Prepirineu. També ho podran fer a altres punts d'aquesta zona del Pirineu i Prepirineu, però seran de manera més localitzada, no tan intensa com al sector oest. I d'altra banda, de cara a la tarda també es mantindrà aquest temps inestable, però la inestabilitat ha d'anar a menys. Per tant, aquestes ratxes fortes de vent, en principi, també tendiran a ser una miqueta més fluixes i les descàrregues elèctriques tampoc no seran tan marcades. Pel que fa a l'estat del cel, a bona part del país, avui parlarem d'aquest cel mig ennuvolat, que també és el que fa que avui la temperatura màxima tendeixi a suavitzar-se respecte a aquests últims dies. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies al Servei Meteorològic de Catalunya.

0: I també parlem doncs, que aquest cap de setmana el castell de Castelldefels tornarà a ser l'escenari d'una de les cites que any rere any dona visibilitat als artistes emergents de la ciutat. Parlem de Nous Talents, un concurs que no només busca descobrir noves veus o nous creadors, sinó també oferir-los una primera oportunitat per donar-se a conèixer davant del públic. Enguany, el certamen fa un pas més i amplia el seu format incorporant una nova disciplina artística, una manera d'obrir la porta a més joves creadors i de reflectir la diversitat del talent que hi ha actualment a Castelldefels. D'aquesta nova edició ens dona més detall el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal.
1: Hi ha 18 participants, que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria Música i 7 propostes de dansa que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim doncs, propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros, amb l'actuació de festa major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no?
0: Una de les coses més interessants d'aquest concurs és que no s'acaba el dia que es reparteixen els premis. En molts casos, els participants continuen vinculats a la vida cultural de la ciutat i tenen l'oportunitat de pujar a altres escenaris o participar en activitats municipals. L'exemple més recent és el de Conchi Moreno, guanyadora de l'edició passada, que des d'aleshores ha continuat actuant en diferents esdeveniments de Castelldefels. El Cristian Undamal explica que aquesta és precisament una de les grans finalitats del certamen.
1: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, a vegades pues, hi ha artistes que no, que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
0: I més enllà de la competició, hi ha altre aspecte que sovint passa més desapercebut per la ciutadania, però que també és important. Durant aquests dies, els participants comparteixen assajos, nervis, experiències i moltes vegades acaben establint contactes que poden donar lloc a futurs projectes. En definitiva, és també un espai perquè el talent local es conegui, es relacioni i continuï creixent. Ho destaca així el mateix regidor.
1: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt, hi ha bon joc entre ells. Realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquesta culminació del seu tema Indestructible.
0: Les semifinals es disputaran als Jardins del Castell, mentre que la final manté alguns aspectes pendents per confirmar que seran justament el dia 19 de juliol, diumenge, serà la gran final. Serà al Teatre Plaza a 12:15.

0: I per poder refrescar-nos una mica amb aquest calor, tenim una proposta per aquesta tarda, que és a la Biblioteca Carme Romaní, que continua omplint les tardes de juliol amb activitats gratuïtes que combinen lectura, educació ambiental i entreteniment a tocar del mar. Serà a les 7 de la tarda quan arribarà una nova edició de l'Hora del Medi Ambient, una activitat que aquesta setmana porta el títol La Mar de Plàstics i que anirà a càrrec del CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. L'activitat servirà per conèixer de més a prop els efectes que tenen els residus plàstics sobre el mar Mediterrani i sobre la fauna marina, però també per descobrir quines petites accions podem incorporar al nostre dia a dia per reduir aquest impacte. Sovint pensem que el problema és massa gran per canviar-lo, però reduir els plàstics d'un sol ús, reciclar correctament, no abandonar els residus a la platja, són gestos que contribueixen a protegir els nostres ecosistemes marins. L'Hora del Medi Ambient són activitats gratuïtes, obertes a tothom i no cal fer inscripció prèvia, així que només cal acostar-se a la Biblioplatja Carme Romaní i gaudir d'una tarda diferent. Recordem que això és una proposta que demostra que l'estiu també és un bon moment per continuar aprenent. I amb aquesta informació de la Biblioplatja Carme Romaní arribem a les 9 del matí.
1: Castelldefels desperta.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
3: Bon dia, són les 9. I comencem per saber com està el trànsit a aquesta hora. Endavant, equip viari.
4: A aquesta hora comença a millorar el trànsit a l'àrea de Barcelona després de les retencions de primera hora. Tot i això, encara es mantenen punts amb intensitat d'entrada a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada en sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, sobretot sentit Llobregat. Cua també a la C59 de Caldes de Montbui a Palau-solità i Plegamans en sentit sud.
3: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol avui si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació. En funció del que digui la sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. La sentència també resoldrà si els CDR són amnistiables. El risc d'incendi continua avui sent màxim en 107 municipis, la majoria de comarques de Ponent i la Catalunya Central. Hi hem de sumar més de 200 pobles...

0: Almenys 500 persones han mort en dos naufragis a la costa de Myanmar. Es tracta majoritàriament de rohingyes, que és la minoria musulmana perseguida per l'exèrcit birmà i refugiada a països veïns. L'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait, Bahrain i Jordània en resposta al cinquè dia consecutiu dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El comandament central militar nord-americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs, mentre Donald Trump no afluixa en les amenaces a Teheran. I arrenca el Talarn Music Experience, una de les cites musicals més consolidades de l'estiu al Pirineu. La Fúmiga i Ginestà inauguraran el festival aquesta nit acompanyats de Mon DJ i donaran el tret de sortida a tres dies de concert a l'Okiosk, a la vora del pantà de Sant Antoni.
1: Esports.
2: Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina davant Anglaterra 2-1 amb dues assistències de gol als minuts 85 i 92. Els argentins jugaran diumenge a les 9 del vespre a la final del Mundial contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. De Jong no té afectats els lligaments del genoll i la seva baixa serà inferior a 6 mesos. Al Girona, aquest migdia, presentació del nou fitxatge Pichur. Al Tour de França, 12a etapa de 179 quilòmetres entre Nevers i Chalon-Sigson, amb Pogacar com a líder sòlid.
0: I el temps més insegur amb nuvolades i ruixats, localment amb tempestes al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu Occidental. A la resta es mantindrà la variabilitat amb alguna gotellada puntual acompanyada de fang. La calor i la xafogor continuaran sent intenses, tot i que menys que ahir.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org
4: Renault.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja

0: 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: I ara també us proposem una altra cita per aquest cap de setmana que any rere any converteix la plaça de l'Església en un gran punt de trobada per la solidaritat. Aquest dissabte 18 de juliol torna una nova edició del Dissabte Solidari, una jornada que permet descobrir de ben a prop la feina que fan moltes entitats a Castelldefels en àmbits com la cooperació internacional, la justícia global o l'ajuda a persones més vulnerables. Durant tota la tarda i fins ben entrada la nit, la plaça s'omplirà d'estands informatius, activitats, tallers, degustacions i propostes per tots els públics. Una manera de donar visibilitat a projectes que sovint treballen durant tot l'any, però que en aquesta jornada tenen l'oportunitat d'explicar-se directament a la ciutadania. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, ens explica en què consistirà aquesta nova edició.
1: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda-nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com hem comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa però que és imprescindible.
0: En aquesta edició hi participaran 9 entitats solidàries del municipi. Totes elles compartiran amb visitants els seus projectes i iniciatives a través d'espais informatius, productes d'artesania i diferents activitats de sensibilització. Però Dissabte Solidari no només és una fira d'entitats, també és una jornada pensada perquè grans i petits puguin participar activament. I hi haurà, entre altres, un taller familiar. La Fundació Acahuaboa farà un taller on podran personalitzar bosses de comerç just i diverses activitats que convidaran a reflexionar sobre la cooperació i la solidaritat d'una manera participativa. Així ens ho explica el Ramon Amador.
1: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi, doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tots aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: I com és habitual, la música també serà una de les protagonistes de la jornada, uns concerts que serviran per posar el punt i final a una tarda plena d'activitats i que alhora ajudaran a donar encara més vida a aquesta cita solidària. Escoltem què ens explica el regidor sobre els horaris i el programa previst.
1: L'horari serà de 7 a 11, mitja, 12 de la nit, i estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers de per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tota la, tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Podi Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: Més enllà de l'ambient festiu, aquesta jornada té com un objectiu molt clar i és apropar la feina que fan les entitats a la ciutadania i recordar que la solidaritat també es construeix des del nostre municipi. Moltes d'aquestes organitzacions desenvolupen projectes de cooperació d'arreu del món, però també impulsen activitats de sensibilització aquí a Castelldefels. Per això, el Dissabte Solidari és també una oportunitat per conèixer de primera mà aquesta realitat i entendre com, amb petits gestos o implicant-nos en alguna entitat, també podem contribuir a construir una societat més justa. Ho resumeix així el regidor Ramon Amador.
1: Continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i a implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
0: Així doncs, aquest dissabte 18 de juliol, la plaça de l'Església tornarà a omplir-se de solidaritat, cultura, música i activitats familiars. Una invitació oberta a tota la ciutadania per conèixer la tasca de les entitats del municipi i compartir una tarda que posa en valor la cooperació, el compromís social i la convivència.
2: Castelldefels desperta.

0: I també volem comentar que una de les coses que ens ha sorprès, perquè potser si aquests dies heu passat per l'Olla del Rei, us haureu trobat una imatge que ha cridat l'atenció i és la presència de peixos morts a l'estany. Aquesta és una escena que pot generar preocupació per fer pensar que és un possible episodi de contaminació o algun abocament, però segons ens expliquen els tècnics municipals de Medi Ambient, aquest no és el cas. L'Ajuntament ha informat que la mort d'aquests peixos correspon a un fenomen natural conegut com eutrofització, un procés que és relativament habitual durant els mesos d'estiu, especialment quan coincideixen temperatures molt elevades i un llarg període sense pluges. I bueno, què vol dir això? Doncs mira, això és una manera, de manera molt resumida, que l'aigua de l'estany es renova molt poc. L'Olla del Rei forma part del sistema de drenatge d'aigües pluvials de la ciutat i, per tant, depèn gran part de les pluges per rebre noves aportacions d'aigua. Quan aquestes pluges no arriben durant setmanes, l'aigua queda estancada, el nivell baixa per l'evaporació i augmenta la concentració de nutrients presents de manera natural. Per això, això afavoreix la proliferació d'algues i d'altres microorganismes. El problema arriba després, quan aquests organismes moren i es descomponen. Aquest procés consumeix gran part de l'oxigen que hi ha dissolt a l'aigua i quan els nivells d'oxigen disminueixen massa, els peixos són els primers en notar-se les conseqüències. A més, hi ha altres factors que poden accelerar aquest fenomen, per exemple, l'acumulació de fulles i restes vegetals, els excrements dels animals que viuen a l'estany o fins i tot el fet de que moltes persones els donin menjar. Tot això acaba aportant més nutrients a l'aigua i facilita que aquest procés s'intensifiqui. Per aquest motiu, des dels serveis municipals es recorda que no és recomanable alimentar la fauna de l'estany, ja que, tot i que es fa amb molt bona intenció, pot alterar l'equilibri natural de l'ecosistema. Mentrestant, les brigades municipals retiraran els peixos morts per reduir les molèsties i mantenir aquest espai en les millors condicions possibles. En definitiva, es tracta d'un episodi que pot resultar impactant visualment, però que, segons els tècnics de Medi Ambient, correspon a un procés natural afavorit per altes temperatures i la manca de precipitacions que estem vivint aquest estiu.
1: Castelldefels Desperta.

0: I recordem que l'estiu a Castelldefels porta més terrasses, més guinguetes i també més reciclatge. De fet, en aquests mesos quan es genera gran part dels envasos de vidre de tot l'any. I és per això que la ciutat torna a participar en el moviment Banderes Verdes d'Ecovidrio, una iniciativa que busca premiar els municipis més compromesos amb el reciclatge. Per començar, ens explica la Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans, en què consisteix aquesta campanya. L'escoltem.
1: La bandera verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre, i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors, aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que té el sector hosteler i també la ciutadania en la sostenibilitat i el reciclatge.
0: Aquest any hi participen 202 establiments de Castelldefels, entre bars, restaurants, guinguetes i quiosquets. I l'objectiu és molt clar, tornar a aconseguir una bandera verda, un reconeixement que la ciutat ja sap què és guanyar. Ens va explicar la Sandra Martínez. L'escoltem.
1: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda i bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més tant a l'hostaleria com la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa, i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
0: I segurament us preguntareu per què la campanya posa tant de focus en el sector de la restauració. I és doncs perquè precisament durant l'estiu, quan aquests establiments concentren bona part del consum d'envasos. Escoltem la Sandra Martínez, una altra vegada cap de la Unitat Bàsica, que ens explica quin és el focus de la campanya.
1: De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeix una tercera part dels envasos de vidre, i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors, el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tindrem en el reciclatge de tot el municipi.
0: Per facilitar-los la feina, Ecovidrio els proporciona nous contenidors, cubells adaptats i assessorament perquè reciclar sigui encara més senzill. Escoltem com ens ho explica la Sandra Martínez.
1: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altre el que ens passa és que a vegades ens trobem doncs, que han canviat de propietari. Bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho. Però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments. Llavors, participar a la campanya suposa una implicació activa. És, bàsicament, separar correctament els envasos del vidre, utilitzar recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva, és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
0: A més, durant les pròximes setmanes, els educadors ambientals faran aquestes visites als establiments i ens ho explica la Sandra Martínez.
1: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja. S'han visitat més de 200 establiments i l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic. És informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors, se'ls informa de de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que facilita la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors els entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
0: A més, aquestes visites també serviran per fer un seguiment de la implicació de cadascun d'aquests locals al llarg de tota la campanya. Així ens ho resumeix la Sandra Martínez.
1: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any anem fent altres campanyes, perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi, no s'oblidi de la importància de la separació.
0: I la veritat és que Castelldefels parteix d'una molt bona base. Els resultats de l'any passat demostren que la ciutat i el sector de l'hostaleria estan força implicats en el reciclatge. Escoltem les dades que ens diu la Sandra Martínez.
1: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però et dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
0: I ara el repte és anar encara una mica més enllà i continuar incrementant aquestes xifres durant aquest estiu. Així ens ho explica la Sandra Martínez, una vegada més com a cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans.
1: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels, des de fa molts anys, que té molt bones dades en de reciclatge, sobretot a vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però, bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal, el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
0: I no només tenen un paper important els establiments. També nosaltres, quan reciclem a casa o quan anem a la platja, podem contribuir-hi. Recordeu que al contenidor verd només hi van ampolles, pots i flascons de vidre, mentre que la ceràmica, la porcellana o els miralls s'han de portar a la deixalleria. És precisament aquest el missatge que des de dies també difon l'Ajuntament. Escoltem la seva promo a les xarxes.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
3: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: Castelldefels Desperta.

0: I ara tornem a connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem aquesta jornada i ho fem parlant d'una temperatura que comença sent força alta per començar el dia, però sí que de cara al migdia tindrem calor, farà calor, però no tanta com ahir, és a dir, la temperatura màxima baixa clarament arreu del territori. A banda de la calor, també avui parlem d'un temps inestable i és que hem començat el dia amb aquests xàfecs intensos cap a la zona del quadrant nord-oest del país. Diem intensos i és que han deixat ratxes fortes de vent, per tant, intensitat de vent, no tant pel que fa a la precipitació. D'altra banda, durant el matí afectaran sobretot aquest sector del Pirineu i Prepirineu. També ho podran fer a altres punts d'aquesta zona del Pirineu i Prepirineu, però seran de manera més localitzada, no tan intensa com al sector oest. I d'altra banda, de cara a la tarda també es mantindrà aquest temps inestable, però la inestabilitat ha d'anar a menys. Per tant, aquestes ratxes fortes de vent, en principi, també tendiran a ser una miqueta més fluixes i les descàrregues elèctriques tampoc no seran tan marcades. Pel que fa a l'estat del cel, a bona part del país, avui parlarem d'aquest cel mig ennuvolat, que també és el que fa que avui la temperatura màxima tendeixi a suavitzar-se respecte a aquests últims dies. Això és tot de moment.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs com aquest matí hem comentat, ara parlarem d'una qüestió que afecta a moltes famílies a Castelldefels i que sovint genera preocupació. Són els tràmits per obtenir el reconeixement de la situació de dependència. Fins ara aquest procediment podia allargar-se a prop d'un any entre la sol·licitud, la valoració i l'accés als serveis o prestacions. Per intentar reduir aquests terminis, l'Ajuntament ha posat en marxa un nou grup de treball que coordina els serveis socials municipals amb els equips sanitaris del Centre de Salut de la ciutat. L'objectiu és simplificar el procés, evitar duplicitats i oferir una resposta molt més ràpida a les persones que necessiten aquests recursos amb la previsió de passar d'uns 12 mesos d'espera aproximadament a 60 dies. Però per conèixer millor en què consisteix aquest canvi i com pot beneficiar la ciutadania, avui ens acompanya Susana Castillo, cap de la Unitat Interdisciplinària de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran de l'Ajuntament de Castelldefels. Benvinguda al Castelldefels Desperta.
1: Bon dia a tothom, gràcies.
0: Doncs, a veure, abans de parlar dels canvis, situem una mica els oients. Quan parlem de la dependència, de què estem parlant exactament i qui pot sol·licitar aquest reconeixement?
1: La llei de dependència el que integra és tot un sistema de protecció per tal de dotar de serveis i prestacions a aquelles persones que estan en una situació de manca d'autonomia i que necessiten ajut de terceres persones o de serveis per poder desenvolupar el seu dia a dia. Llavors, ho pot demanar qualsevol persona que pugui estar en aquestes situacions, que tingui diagnòstics o reconeixements de discapacitat, que pugui veure que necessiten aquest ajut. Llavors, per poder accedir, has de tenir tant de valorar amb un grau 1, grau 2 o grau 3. Això determina tot un barem que determina quants punts tens de dependència. En funció dels punts tens un grau i en funció del grau tens accés a uns serveis o uns altres. Llavors, és una llei que va néixer el 2026, portem 20 anys ja de llei i bueno, és un procés administratiu molt, molt complex, diguem-ho així.
0: Sí, perquè moltes famílies expliquen que aquests tràmits són llargs i de vegades són difícils d'entendre. Per què s'ha arribat a aquesta situació?
1: Bueno, principalment perquè és un procés administratiu. I llavors, a part de... És com que en aquests moments prima més o ha primat durant molt de temps aquesta situació del com es demana, en qui valora, el temps que passa. Realment hi ha pocs recursos potser destinats i l'organització que hi havia fins ara anava funcionant més o menys, però és veritat que en la situació del volum de persones grans i persones amb dependència que està creixent, doncs en aquests moments la Generalitat té uns 37.000 persones pendents de valorar. Llavors, aquesta situació, la Generalitat, que és la que té la competència realment, nosaltres, sí. Els municipis, el que fem és, en el moment, els serveis socials municipals rebem la comunicació de les persones que obtenen un grau, doncs fem l'acompanyament amb aquestes famílies, fem la visita al domicili, valorem quina és la seva situació, parlem amb les famílies i amb ells i intentem arribar a quins acords de serveis o prestacions els hi poden anar bé. I és un procés que continua. Potser una persona comença amb un grau 1 i acabem amb un grau 3 i amb moltes fases d'acompanyament i de seguiment. Però realment la competència la té la Generalitat i és ara la Generalitat amb el Pla Cura, que es va aprovar fa poquets mesos, que ha volgut donar aquest canvi. Aquest canvi de pensar que hem de canviar, de centralitzar la dependència en un procés administratiu a intentar posar-lo en la persona. Llavors, tota aquesta reducció que parlàvem, no? Perquè sí que són 18 mesos realment, la mitjana, 18. Sí, la mitjana des que una persona fa una primera sol·licitud fins a que finalment acaba tenint un recurs. És la mitjana de tota Catalunya, evidentment, no tots els municipis ni tots els territoris tenen la mateixa llista d'espera. Però bueno, és farragós i és complex a vegades de fer entendre a la persona que realment té el problema ara i necessita el suport ara. I llavors aquesta reducció del compromís de la Generalitat per implantar en tot el territori de Catalunya de 18 mesos a 2 mesos, 60 dies, és un repte.
0: Sí.
1: És un repte que comportarà molts canvis i que, per una banda, hi ha com dos objectius, no? Reduir aquest temps d'espera per assolir el grau de dependència, i després un altre, que és amb el que ens vam centralitzar-nos aquí a Castelldefels, en poder fer una mirada que sigui la persona al centre i que els professionals ens col·loquem al voltant, no? I és un... sembla lògic, però no estava sent així, no? Perquè al final serveis socials funcionem d'una manera i salut funciona d'una altra. Ens coordinem, ens parlem molt, però bueno, ens faltaven eines com per poder dir com aportem, com podem facilitar, com podem millorar i com podem integrar tota l'atenció i no marejar a la persona que al final doncs, prou té amb la situació. No? Llavors, bueno, estem en uns inicis, realment.
0: Perquè el que sí que hem vist que la notícia parla d'una visita única integrada. Això què significaria?
1: Clar, això jo faig un resum de com funciona, com està funcionant ara, perquè encara no estem funcionant així, com això és un objectiu. Ara funciona que la persona fa una sol·licitud, aquesta sol·licitud arriba al Departament de Drets Socials, ells ho envien a un altre equip de valoració de la dependència, aquest equip valora la dependència, aquest equip trasllada al Departament de Drets Socials quin és el grau, calcula la capacitat econòmica d'aquesta persona i ho envien als serveis socials de cada territori. Això triga moltíssim perquè els equips de valoració doncs, potser tenen moltes llistes d'espera, tenen moltes peticions i ja, entre el mig hi ha molt tràmit administratiu. Llavors, una vegada que arriba aquí és quan nosaltres fem la trucada a la família, anem al domicili i acordem tot això i després, quan acordes aquest, doncs la persona ha triat una prestació econòmica o ha triat una atenció domiciliària, nosaltres ho traslladem al departament de nou i es posa en marxa. I tot això són aquests 18 mesos o a vegades 12 mesos o en alguns casos en el territori igual en 9 mesos, però la mitjana és el que us deia abans. Llavors, el que es vol canviar és que la persona es pugui dirigir tant a serveis socials, si és que coneix allà, té referents allà i és la seva, el seu professional de referència, o bé als professionals de salut, el seu metge de capçalera, la seva infermera o la treballadora social de l'ambulatori, i poder amb ells valorar prèviament si passant un cribatge de lo que valoraran la dependència tindrà o no aquest accés. Si té aquest accés, si diu no, si realment vostè sí que pot otorgar aquest reconeixement de grau, es tramita. I llavors, el que s'elimina totalment és aquesta part que deien de t'envio, té tal, té qual. És, en aquell moment ja enviem a serveis territorials la petició, la sol·licitud i la petició d'aquest capacitat econòmica. I en 20 dies es fa el domicili. Realment, la sol·licitud, en 20 dies s'ha de programar aquesta visita domiciliària conjunta. I el mateix dia es pretén valorar el grau de dependència i fer l'acord PIA, que és l'acord de prestacions. És un repte perquè implica molt poc temps, implica tenir agendes compartides, bueno, és un repte de treball que fins ara no hem fet mai. Llavors, clar, si en un dia, si en 20 dies tu ja tens aquesta previsió de que ja tens un grau i ja has començat a triar quin servei voldràs, se suposa que en 30 dies tindràs la resolució i probablement ja tindràs el servei, en el cas que no hi hagi llista d'espera i tot això, que això ja és per una altra banda, però sí. Llavors, tot això és un treball que s'ha de fer amb els professionals que treballem això i que aquest grup de treball ens està acompanyant l'Agència per a l'Atenció Integrada Social i Sanitària, que és el de la Generalitat, el Departament de Salut, i ens estan ajudant, doncs, anem a conèixer-nos. I aquest grup va ser això, és la primera sessió d'un treball que s'ha de fer durant els propers mesos per poder fer quin sistema farem a Castelldefels i com volem que aquesta feina repercuteixi en el ciutadà i que al final aquest ciutadà, vagi on vagi, tindrà aquesta atenció i tindrà aquesta agilitat en el procés i que acabi tenint el recurs que necessita en el moment que el necessita.
0: I justament, parlant d'aquests tipus de recursos o ajudes o serveis que pot rebre una persona, ens podries explicar, per si algun ens està escoltant i vulgui saber doncs, a veure el ventall d'ajuts doncs, que tenen, quins són?
1: Doncs la cartera de serveis que està vinculada a la dependència parla de prestació econòmica per cuidador, que això vol dir uns diners que rep la persona dependent si compleix una sèrie de requisits segons el grau que té, però és una prestació econòmica, per un import diferent segons el grau. Grau 1 és un import, grau 2 és un altre, grau 3 és un altre. Tenen requisits de convivència o de que hi hagi algú realment que estigui al cas d'aquesta persona cuidant. Llavors, la prestació econòmica és, per una banda, el cuidador, no professional, l'atenció domiciliària, que és pues, rebre a casa el suport per realitzar tasques bàsiques de la vida diària, higiene, alimentació, neteja de la llar, en funció del que s'acordi amb el professional, es pacten unes funcions o unes altres, i també el número d'hores d'atenció domiciliària depèn del grau. Vale? Després, assistència a centre de dia. Llavors, si hi ha places, si la persona requereix un assistent a centre de dia, és buscar el lloc on hi ha plaça pública i buscar aquesta aportació econòmica, perquè s'ha de fer una aportació econòmica al centre de dia. I després tenim les prestacions econòmiques per pagar una residència. O sigui, pots accedir amb un grau 2 o grau 3 a una plaça residencial pública, que va en funció de la teva renda, pagues, i després, si no hi ha plaça pública i accedeixes a una privada mentre no tens la pública, doncs un suport econòmic. No? Més o menys serien això, hi ha les prestacions econòmiques i uns serveis. El que sí, tot depèn del grau que tinguis i de la capacitat econòmica de cada persona. No tothom té els mateixos recursos ni els mateixos copagaments. Llavors, per això s'intenta fer aquesta personalització i explicar a la persona molt bé, perquè, no és, com he dit abans, no és fàcil i a vegades costa d'entendre. És que el meu veí té... Ja, és que cada situació és diferent, no? Però la cartera de serveis és aquesta, de moment.
0: Perfecte. I el que sí que ens agradaria saber, si hi ha algú ara mateix doncs, que ens està escoltant i està descobrint això perquè no ha tingut la necessitat o no ha cregut i ara escoltant-nos, doncs, creu que, doncs que sí, que podria demanar una valoració. O sigui, quin seria el primer pas per a aquesta família?
1: Doncs adreçar-se o al seu metge o infermera del seu centre de salut o bé demanar cita amb serveis socials en primera acollida i allà li podem explicar tot el procés. Ara mateix, des de fa un mes i mig, la Generalitat ha modificat el sistema de com es demana aquest reconeixement, aquesta valoració de la dependència. Fins ara es feia en paper, amb una sol·licitud, i ara s'ha de fer tot a través de l'IDCAT. Llavors, això bueno, és més ràpid, perquè al final t'estalvies tot aquest temps igual d'introduir-ho manualment al Departament de Drets Socials de la Generalitat, però pot dificultar, no?, que persones que no sàpiguen fer servir l'IDCAT. Nosaltres, si es volen adreçar als nostres serveis, els acompanyarem amb això i també l'oficina de Viladecans també. Vale? L'oficina de Viladecans també poden... El primer és dirigir-se, jo crec, al seu professional de referència, el que coneix la seva situació, tant a nivell de serveis socials o a nivell de salut, o explicar la situació, demanar cita per primera vegada si no es coneix als serveis socials. I una vegada fet això, començarà tota aquesta valoració. El que sí que m'agradaria dir és que en aquest programa d'aquest Pla Cura de la Generalitat, la gran novetat és que des del moment que una persona li fan un reconeixement de grau, 1, 2 o 3, immediatament se li tramita d'ofici una prestació econòmica en funció del grau que tingui. Vale? Llavors, això és un gran canvi, perquè fins ara, fins que no ens arribava a nosaltres, no podíem fer tot aquest procés de tramitar la corpia i veure el que podria necessitar. Llavors, si una persona ara mateix té la resolució que li ha arribat ara o li arriba demà o li ha arribat fa una setmana i encara no l'hem trucat nosaltres, automàticament la Generalitat tramita d'ofici aquesta prestació econòmica que li abonaran i que la cobrarà fins que nosaltres puguem fer aquesta visita i poder acordar realment els serveis que necessita. i si ja no vol aquesta prestació i vol un altre servei, no li reclamaran aquests diners com cobrats indegudament, que això ens havia passat fins ara. Ara tot això s'ha resolt amb aquest pla cura, amb aquest decret que es va aprovar fa uns 2 mesos i canvia bastant la situació. No? Llavors, bueno, és un pla ambiciós, és un pla que s'ha d'implantar tot a Catalunya i que els professionals hem de poder fer realitat i hem de poder... Però bueno, per la persona és un gran avenç i és una gran millora perquè, bueno, doncs perquè pot tenir molt més ràpid en el moment que ho necessita els serveis que, i recursos que es puguin aplicar.
0: I aquest és el primer pas del grup de treball, no? Doncs justament de reduir el temps, posar el que seria el centre a l'usuari i sí. tota la resta al voltant doncs, per donar la importància que mereix a l'usuari, com has comentat. El repte que teniu en un futur, quin seria, a part d'implementar justament això?
1: Bueno, és implementar això i arribar a dissenyar quin és el sistema ideal pel nostre municipi. I el repte és poder començar amb aquest repte al gener del 2027.
0: El gener.
1: Sí, aquest és el repte i és el compromís. I bueno, estem treballant i realment la comunicació amb els dos centres de salut és constant. I tenim aquest acompanyament de l'Agència Integrada per a l'Atenció Integrada Social i Sanitària, no? Que això és aquest impuls per treballar d'aquesta manera diferent.
0: I ja per acabar, quin seria el missatge que donaries a aquelles persones o famílies que potser necessiten aquest recurs però encara no s'han decidit a iniciar els tràmits? Quin seria el missatge?
1: Que parlin amb nosaltres. Que ens vinguin a veure perquè els puguem orientar, perquè hi ha altres recursos, altres serveis que des de serveis socials es poden implementar. Tenim serveis d'atenció domiciliària que encara que no tinguis la dependència pots tenir si es valora a nivell de serveis socials. Hi ha serveis comunitaris, de suport i sobretot l'acompanyament, els grups de suport de cuidadors. Llavors, que vinguin a veure'ns i parlem i veiem quina és la seva situació i cap a on els podem orientar. I tramitar la dependència sempre que tinguis una sèrie de diagnòstics que el metge ja et diu anem a mirar-ho, doncs que ho tramitin i comencem a treballar.
0: Doncs no sé si ens queda res per comentar, que vulguis comentar, que ens hagi quedat penjat.
1: Crec que no. És un tema molt complex, molt administratiu i que a vegades costa molt d'explicar. Agraïm aquest espai per poder explicar-lo i per poder dir que estem aquí, que poden els usuaris i els ciutadans adreçar-se a nosaltres per demanar informació i que, bueno, que estem en procés de millora i que això és important.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Susana Castillo, cap de la Unitat Interdisciplinària de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran, per donar-nos doncs, aquesta explicació que ens serveix a tots els oients doncs, per saber doncs, com s'està treballant, què estem fent i com millorarà durant tot aquell temps aquestes ajudes a la dependència i aquest nou impuls per poder escurçar el que seria el temps de fer la tramitació. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí a Catalunya a Castelldefels Desperta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Castelldefels Desperta. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
4: Amics de Radio Castell de Fels, avui que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les Havaneres, a Ràdio Castelldefels.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.

Quan ens queden uns minuts per arribar a les 10, us recordem doncs, que aquest dissabte n'hi ha diverses cites. Una d'aquestes és la de donació de sang, també que tindrà lloc justament a la plaça de Neus Català, davant de la biblioteca Ramon Fernández Jurado, a les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. També tenim les festes de Lluminetes que estan justament, les festes de l'Abaixador, on podreu viure doncs, aquestes festes veïnals. I no només això, també en tenim el que serien doncs, nous talents que viurà aquest cap de setmana doncs, les semifinals i les finals d'aquest concurs de nous talents a la ciutat de Castelldefels. I recordar-vos doncs, que també avui a la tarda tindrem a la Biblioteca Carme Romaní doncs, tindrem doncs, l'hora del medi ambient amb activitats d'aquesta setmana amb el títol de Mar de Plàstics, que anirà a càrrec de la Fundació CRAM. I amb això doncs, arribem gairebé a les 10 del matí i us deixarem amb la nostra companya Estefania González, que farà el tradicional Així Som, on podreu veure més informació sobre l'actualitat de la nostra ciutat. El Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. M'acomiado d'aquest espai fins demà, de 9 a les 8 fins les 10. Gràcies per acompanyar-nos. Us deixem amb aquest magazín matinal de l'Així Som amb la nostra companya Estefania González. Bon dia i moltes gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio
1: Castelldefels. Pagament informatiu segueix totes les reaccions i l'anàlisi a la Ràdio Nacional de Catalunya. Endavant, Ricard Ostrell.
2: Senyores i senyors, bon dia, són les 10 i a aquesta hora sabrem què diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Concretament, en dos punts clau, la malversació i el terrorisme. D'una banda, els jutges hauran de determinar si amnistiar la malversació vulnera els interessos financers de la Unió Europea. De l'altra, si l'amnistia és compatible amb la directiva europea contra el terrorisme en el cas dels CDRs. La previsió majoritària és que la resolució serà favorable. L'advocat general de la Unió Europea ja va avalar aquesta llei el novembre passat. El seu criteri no és vinculant, però sovint acaba marcant el sentit d'aquesta sentència. Ara bé, prudència. La Comissió Europea va defensar una posició diferent i es va alinear també amb tesis contràries a l'amnistia. D'aquí a pocs minuts sortirem de dubtes i durant les properes 3 hores analitzarem totes les conseqüències amb experts i també amb protagonistes perquè els efectes polítics poden ser immediats, però els judicials probablement no tant. Si es confirma el que s'espera, la sentència reforçarà la tesi que la llei s'hauria d'haver aplicat plenament des d'un primer moment, però no tancarà aquest conflicte. Les ordres de detenció contra Carles Puigdemont no desapareixeran automàticament, tampoc la inhabilitació d'Oriol Junqueras o Jordi Turull, i no serà fins la tardor que el Tribunal Constitucional es pronunciarà al respecte. En canvi, en el cas dels CDRs acusats de terrorisme, una sentència favorable deixaria molt poc marge per continuar ajornant aquesta aplicació de la llei. Perquè una cosa és clara, la justícia hi és per aplicar la llei i no per bloquejar-la. I el debat d'avui és també conseqüència d'aquestes decisions adoptades per determinades instàncies judicials espanyoles. D'aquí a uns minuts en tindrem aquests detalls i n'analitzarem també totes les conseqüències en directe en aquest programa especial de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Són les 10 i 2, un recorregut, el de l'amnistia, que ha estat llarg i on els seus

0: I per seguir en directe la lectura de la sentència i totes les reaccions que hi haurà durant tot el matí, tenim un ampli desplegament al matí de Catalunya Ràdio en aquest programa especial i també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. I comencem, en aquest cas, a Luxemburg. Bruno Fortea, què tal? Bon dia.
1: Hola, Ricard, bon dia.
0: De moment, al tribunal no el veiem, eh?
1: No ha aparegut, no ha aparegut. Els jutges acostumen a ser força puntuals avui, però de moment no veiem els jutges a la sala. Sí que hi ha gent del públic. Seguim esperant, doncs, que apareguin aquests jutges que han participat en aquesta sentència. L'han redactada jutges de la gran sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la sala reservada per als casos més complexos i més rellevants. Però com a anècdota, Ricard, us podem dir que avui llegiran les dues sentències de l'amnistia des d'un altre espai, perquè la gran sala del TJUE aquí Luxemburg és en obres.
0: Això serà des de Luxemburg. Ho seguirem amb Bruno Fortea i també pendents de la reacció del Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
2: Què tal, Ricard? Bon dia.
0: Amb un president, Salvador Illa, que ja va demanar aquesta setmana als tribunals que facin via amb l'amnistia.
2: Sí, està convençut que la literalitat de la...
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La mort de peixos a l'olla del rei respon a causes naturals. L'episodi està relacionat amb el procés d'eutrofització de les aigües, un fenomen biològic habitual a l'estiu o en períodes de sequera. Els serveis municipals retiraran els peixos morts durant les properes hores. Descobreix els nous talents 2026 aquest cap de setmana. El certamen juvenil celebra les semifinals aquest vespre i demà, 18 de juliol, als Jardins del Castell, i culminarà amb la gran final el diumenge 19 de juliol a 11:45 del migdia al Teatre Plaza. I el Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. Música, gastronomia i activitats per a tota la família protagonitzaran una nova edició de la festa major del barri del Baixador, que tindrà lloc aquest dissabte al carrer 514. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
3: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: I per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
1: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
1: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
3: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Castelldefels, així som.

Telefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser un dia més, i en aquest cas dijous, aquí a l'Així Som, en directe des de Ràdio Castelldefels. Amb el company Gerard Carreras al control tècnic i jo mateixa, Estefania González, que us faré companyia al llarg d'aquestes 3 horetes del magazín de la ràdio. Avui el COFI, ja sabeu, aquest espai habitual de tertúlia política que fem a 2:15 del matí, se'ns aproparà al regidor Lluís Espanyol del Partit Socialista de Catalunya per fer aquesta estoneta, aquests 30 minuts de conversa que fem diàriament amb cadascun dels partits del govern municipal, del consistori de l'Ajuntament. Amb aquest COFI acabarem ja les tertúlies d'aquesta setmana. Ja tornarem la setmana vinent, el dilluns de nou, amb Som Castelldefels. Els dimarts recordeu que ens toca amb el Partit Popular i els dimecres en Movem en Comú Podem. La setmana vinent ens vindrà marcada pel ple municipal i també el divendres, prèviament a aquest ple del mes de juliol, tindrem COFI amb Esquerra Republicana. I sense córrer tant, ja cap a la setmana vinent, centrem-nos ara una mica al que està per arribar, aquest Així Som d'avui dijous. Avui parlarem d'una nova campanya d'estiu per part de l'associació CEC, aquesta associació local que fomenta el comerç local, i han creat una iniciativa, en aquest cas, amb motiu del Dia Internacional dels Avis, que es commemorarà la setmana vinent, el 26 de juliol. Es tracta d'una campanya per fomentar la connexió entre generacions, posant en valor la memòria, les vivències i les històries de la gent gran de Castelldefels, alhora que, òbviament, també es dona visibilitat al comerç local. Hem fet una proposta que ens indiquen que és senzilla per convidar els joves a interactuar amb els seus avis i compartir anècdotes, records o curiositats sobre Castelldefels amb un reel de fins a 50 segons a Instagram. D'això en parlarem en una estoneta amb el president de l'associació CEC, Antonio Jiménez. Ens aproparem amb la unitat mòbil de la ràdio, aquí a propet de també on estem ubicats, ja que està a Astres Joiers i farem aquesta connexió. Avui també haurem de parlar de les festes del Baixador. Ja sabeu que arriben aquest dissabte. El barri celebra la seva festa major amb música, gastronomia i activitats per a tota la família. Avui ens parlarem, no ens visitarà, sinó que ho farem per telèfon. En aquest cas parlarem amb l'Àlex Agramunt, de l'entitat veïnal que està darrere d'aquestes festes, l'Associació de Veïns del Baixador, que amb la col·laboració de l'Ajuntament organitza aquesta jornada festiva pensada per afavorir la convivència veïnal i el gaudir de petits i grans. Avui, com cada dia, també farem al voltant pel comerç. Ens aproparem a algun establiment comercial de proximitat d'aquí, de la nostra ciutat. També anirem informant d'altres temes d'importància aquí a la ciutat. Parlarem d'experiències d'estiu al Baix Llobregat amb opcions de cupons descompte, per exemple. D'això en parlarem amb el Consell del Baix Llobregat. També recuperarem informació sobre el 50 aniversari de les Jornades de les Dones a Catalunya i parlarem, molt important això, de la protecció solar dels més joves. Ja sabeu, portem un inici d'estiu ben calent, amb temperatures molt altes, amb el sol que pica durant moltes hores, i és important fer servir aquesta protecció solar. D'això en parlarem amb la dermatòloga la doctora Fortunyo de l'Hospital de Viladecans, que feia ja a l'inici de l'estiu engegaven una campanya, a més amb la col·laboració de Voleiboom, aquest club local de vòlei platja de Castelldefels. Doncs de tot això anirem parlant al llarg d'aquestes 3 horetes. A més, ja sabeu que al principi de cadascuna de les hores de l'Així Som, del magazín, anem fent aquest butlletí amb les notícies destacades de la ciutat, així que no us perdreu cap de les informacions rellevants que cal conèixer aquest dijous 16 de juliol. Amb això comencem l'Així Som.

0: get up, buck it up.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
2: No, no, amb tarja no, amb targeta.
1: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.

0: Castelldefels Coffee.
1: Bon dia i benvinguts un dia més al Castelldefels Coffee, l'espai de Ràdio Castelldefels dedicat a l'actualitat política municipal. Cada dijous és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya i avui ens acompanya el regidor del Partit Socialista a l'Ajuntament de Castelldefels, Lluís Espanyol. Amb ell parlarem de l'actualitat de la ciutat, dels principals temes que han marcat aquests darrers dies i també d'algunes qüestions de basc català que tenen incidència directa en Castelldefels. Bon dia, senyor Espanyol.
2: Benvingut. Bon dia, Estefania. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Doncs abans d'entrar en matèria política, com ha viscut aquests darrers dies a la ciutat? Venim d'un cap de setmana, de diversos caps de setmana intensos aquí a la ciutat. En concret, el passat cap de setmana celebràvem les festes del mar.
2: Sí, Castelldefels és viu, sempre és viu. Sempre hi ha demostracions clares de que l'activitat social, cultural de Castelldefels és molt extensa, molt completa, amb molts arguments, i això és una cosa bona per la ciutadania, no? Des que ja fa molts anys, doncs del nostre govern socialista, ja fa molts anys, des de les festes majors, les festes d'hivern, i buscant el calendari de l'any aquells events que aglutinen les persones, que fan convivència i que fan millora millora una miqueta, doncs, la participació ciutadana i que les famílies i la gent de fora també ens conegui. Hi ha molts, si tu fixes el calendari de Castelldefels, del calendari durant l'any a Castelldefels, sempre trobaràs un cap de setmana que hi ha algun motiu d'algun event, alguna exposició, alguna trobada, de tot tipus, tant cultural, artística, religiosa, si vols. Trobaràs moltíssima gastronòmica, esportiva, que trobaràs segur un atractiu per venir a conèixer Castelldefels, no?
1: Precisament ens arriba de nou un nou cap de setmana ple d'activitat. Tenim el certamen de nous talents que comença demà a la tarda. Sí. Tenim el dissabte solidari, aquest mateix dissabte 18 de juliol, que més ve acompanyat d'una nova edició de campanya de donació de sang que tindrem aquí just davant de la biblioteca.
2: Correcte.
1: Tenim també la festa major del Baixador, moltíssimes activitats i cites consolidades també dins del calendari.
2: Sí. Hi ha convocatòries també de reunions per explicar el nou cap, el tercer cap, el que deies tu de la donació de sang, el Got Talent, el talent de joves de Castelldefels de dansa i música i cançó que durant tot el cap de setmana, que per cert, un apunt amb aquest tema dels nous talents de Castelldefels, la final, el diumenge, no es fa a la nit al castell. No es fa a les 9 al castell la final del diumenge dia 19, donat que coincideix amb la final del futbol, del campionat del món. Llavors s'ha canviat i es farà el diumenge al dematí al teatre, a les 11:30, es farà la final dels talents de joves de Castelldefels. Volia apuntar també com a informació de servei, perquè és de novetat d'ahir. Pues sí, moltíssimes. També hi ha una activitat de copla al teatre el dissabte, organitzada pel senyor Soto de l'Associació dels Canyars. O sigui, aquella activitat n'hi ha moltíssimes, no? I una mostra més, una vegada més, doncs de que, bueno, ens tenim que repartir, no? També una miqueta per intentar estar presents i col·laborar amb tothom, no? Està clar.
1: En concret, sobre la festa major del Baixador, estem arribant ja a la recta final d'aquestes festes de barris, unes festes que són cites també consolidades dins del calendari estival de la ciutat i que potencien aquesta convivència entre la ciutadania. Com valoren aquest tipus de festes dels barris de la nostra ciutat?
2: Són necessàries, positives, i una vegada més acosten la ciutadania entre barris i també, doncs, la gent de fora que ens conegui més i la convivència, com deia, entre tothom, no? És una cosa que el govern socialista ja venia estimulant i promocionant des de fa molts anys, i cada vegada, doncs, aquests barris, doncs, estan... És difícil, costa, perquè han de trobar voluntaris que treballin i moltes persones que s'hi dediquen, però demostra aquesta solidaritat i aquest voluntarisme i les ganes de participar i de fer conèixer Castelldefels, no? És una cosa positivíssima, per suposat, i s'ha de mantenir. En tot el que puguem nosaltres també col·laborar, també col·laborem des del Partit Socialista perquè això es mantingui i es potenciï si és necessari, no?
1: I si parlem d'actualitat municipal d'aquesta setmana, també ha estat marcada per aquesta pantalla gegant que dimarts milers de persones seguien la semifinal del Mundial aquí a la plaça Teresa Claramunt, una iniciativa que a més es repetirà aquest diumenge i que, com ens avançava, amb aquest canvi plantilla de darrera hora de nous talents que canvia d'ubicació el diumenge per no coincidir amb aquesta gran final del Mundial, aquest Espanya-Argentina. Com valora aquest tipus d'iniciatives a la ciutat?
2: Aviam, la iniciativa, el pensament de fer-la, no és la primera vegada que es fa. També l'han fet altres poblacions, altres municipis del voltant o d'altres comarques. No és una dolenta iniciativa sempre quan estigui molt controlada i molt prevista les seves possibles conseqüències de reunir moltíssima gent en un espai reduït i doncs que hi hagi un possible risc d'ordre i descontrol d'algunes activitats d'algunes persones. No? Ja sabem que moltes persones és una minoria, etcètera, etcètera. Ja l'altra vegada que aquest govern actual, el PP-SOM, va muntar unes pantalles amb independència del seu cost, que són més de 15.000 euros, més el vigilància, la instal·lació, manteniment, vull dir, hi ha uns costos aquí, però bueno, amb independència d'aquests costos, que podem arribar a entendre'ns, doncs, donat que té un retorn social i de donar-li una facilitat a la ciutadania, doncs, de que celebri un event que des del punt de vista esportiu i històric és important, això no ho neguem, estem d'acord, però, repetim, ja l'altra vegada, l'anterior vegada, en uns campionats d'Eurocopa, doncs, que també es van posar pantalles, quasi les primeres pantalles es van posar a la plaça d'Església, va haver-hi algun aldarull, va haver-hi una mica de descontrol, es va tindre de corregir, menys mal que el govern actual, PP-SOM, va corregir i va canviar la ubicació d'aquestes pantalles en un altre terreny una mica més apartat del centre i una mica més fàcil de controlar. Sempre i quan el cost estigui controlat i, sobretot, el cost social de l'ordre i que no hi hagi aldarulls, és una cosa que la podem plantejar, estem d'acord.
1: Amb això ja passem de l'actualitat, de context d'agenda de la nostra ciutat, al context informatiu, perquè darrerament s'ha publicat també a la web de l'Ajuntament per part de l'OMSICA, aquesta oficina municipal que tenim de seguiment de l'aeroport i també de control d'aquestes al·legacions, queixes, vehiculen les queixes que arriben de la ciutadania. Doncs l'ampliació de l'aeroport i el seu soroll continua generant moltes queixes, continua sent un tema destacat del dia a dia de l'OMSICA aquí a l'Ajuntament. Quin és el posicionament del Partit Socialista de Castelldefels?
2: Miri, si és clar, el posicionament del Partit Socialista, que l'OMSICA la va crear nosaltres. O sigui, que vull dir que preocupats per el soroll i la salut de les persones som els primers. Els primers. La qualitat de vida de les persones, el Partit Socialista, som els primers en fer un seguiment d'aquest assumpte. És un assumpte ja que ve de llarg, que és històric pràcticament ja. Clar, què passa? Aquí es veu una vegada més i semblarà contradictori, però és que és així. Aquest aeroport, no ho dic jo, ho diu el Parlament de Catalunya, amb un acord de totes les forces polítiques, s'ha d'ampliar. S'ha d'ampliar perquè la seva demanda, a Espanya és un destí turístic, a Catalunya més, no només turístic, sinó de convencions, de moltes fires, de moltes trobades científiques, d'investigació. Catalunya, Espanya, és un reclam de moltíssima gent que ve. I l'increment de persones d'ús de l'aeroport respecte a l'any passat, ara al mes de juliol, ja que estem juny, juliol, és un 5% més respecte a l'any passat. Estem parlant de més de 23 milions de visitants, d'utilització de l'aeroport, de viatges. Es té que ampliar. I amb aquesta ampliació, que té uns estudis claríssims de protecció del medi ambient, claríssims, ja estan fets tots aquests estudis, es reconfigurarà els enlairaments i els aterraments amb la nova pista i amb l'ampliació perquè no passin per sobre de Castelldefels d'aquesta manera, amb aquests horaris. O sigui que l'ampliació és bona a nivell econòmic, és bona a nivell ecosistema i és bona a nivell de millorar el problema dels sorolls. Primer de tot, Partit Socialista, per suposat, la qualitat de vida de les persones i la salut de les persones contra aquesta contaminació acústica. Contaminació acústica i la no acústica. Totalment d'acord. Ara bé, s'ha d'ampliar precisament per arreglar aquestes tres coses que he dit, els sorolls i la reconfiguració d'enlairament i aterraments perquè aquests sorolls doncs, minven. No? I repeteixo, tots els informes i avales pel Parlament de Catalunya, la protecció del medi ambient està garantida.
1: Amb això passem a un altre dels temes també que aquesta setmana i recentment al llarg d'aquest mes de juliol s'han tornat a posar damunt la taula. És el debat sobre el top manta i la gestió política que s'està fent en aquest sentit. Cada estiu es comença amb un gran macrooperatiu policial en aquest sentit contra el top manta. Com valora el Partit Socialista de Castelldefels aquest tipus d'actuacions?
2: Problema històric, també problema molt antic, des que el passeig es va fer. Aquí és el típic problema que tocar una tecla no ho arregles. Vull dir, són diverses tecles, són diversos temes a tindre en compte, és un tema molt ampli, molt complex. Aquí el problema és prometre a la ciutadania, com va fer el PP, prometre que ho acabaria i faria madura amb això i seria disciplina absoluta i ni passaria ni una i que aniria contra aquest tema sense cap mena de retensa. No, estan prometent una cosa que no s'arregla així. Poden fer moltes incautacions, poden fer moltes detencions, però el problema és no només aquestes persones que venen a estirar la manteta doncs, al mig del passeig i que no deixen circular les persones passejar, molesten una mica, envaeixen espais quasi naturals perquè estan tocant la sorra, etcètera, etcètera. No només és aquest problema, el problema és els que els donen tot el material, totes les màfies que hi ha darrere que generen aquest material per poder vendre i revendre aquestes coses il·legals, no? Aquests productes, articles il·legals. Clar, això requereix una col·laboració amb la Policia Nacional, amb Mossos d'Esquadra, amb l'Interpol, és un tema internacional, vull dir, les màfies que generen aquest tipus d'articles. Clar, s'ha d'atacar, s'ha de col·laborar moltíssim amb moltes institucions, a molt nivell. S'ha d'atacar les fonts d'aquí, les fonts de... Perdó. Les fonts d'on venen aquests articles per vendre. Clar, si tu espantes a les persones que venen a... Algú fas, algú, a les persones que venen a estirar la manta, algú fas, perquè els hi treus el material, els hi poses molts problemes, s'espanten una mica i saben que aquí hi ha problemes. Avui els treus i demà tornen a ser-hi. És molt complicat. Prometre només mà dura amb això, com va fer el PP, no és l'única solució i la més idònia. No és, amb això no ho solucionaran. S'han de fer col·laboracions amb moltes més institucions a altres nivells i s'han de buscar pactes, d'alguna manera, socials, reconeixent que hi ha persones que no tenen la culpa, venen aquí a intentar guanyar-se un sou, amb un producte il·legal, sí, però venen a intentar abans de delinquir, venen a guanyar-se un sou, si poden. Una solució podria ser crear un lloc només específic, només que estiguessin tots allà algun dia a la setmana, uns horaris, o sigui, intentar marcar que no s'estenguin per on vulguin i com vulguin, sinó que estigui limitat una mica on s'hi posen i com s'hi posen. Això podria ser una opció. A part de, ja dic, repeteixo, és una col·laboració suprainstitucional que toca amb moltes tecles i no només madura i amb la barra donant-los-hi ho solucionaràs. Amb això és un error del PP.
1: I ja que estava parlant d'aquesta escala supramunicipal, a menció també internacional, doncs ara ens toca canviar a nosaltres també d'escala, passar a la política catalana, perquè precisament la setmana passada ja vam tenir ocasió de parlar sobre l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat amb el seu company de partit, Cristian Guillamón, però un pressupost és només el primer pla, ara ja són els primers dies d'execució, toca executar-los, i des del Partit Socialista de Castelldefels, ara que ja els pressupostos són una realitat a l'àmbit català, com esperen que es tradueixi en beneficis concrets per la ciutadania de Castelldefels?
2: Sí, sí, tot remarcant la gran feina que el Partit Socialista ha fet per aconseguir aquest pressupost de Catalunya, arribar a un consens amb les forces polítiques i presentar uns arguments molt clars econòmics, socials i progressistes. Vull dir, hi ha un augment de pressupostari important, hi ha un augment de partides amb serveis socials, amb sanitat, amb vivenda, amb infraestructures, amb moltíssims temes que ens afecten a tots i aquí a Castelldefels també afectaran en positiu, per suposat. Ja dic, remarcant tota aquesta feina que el Partit Socialista ha fet, seguirà fent-la, I, per exemple, un exemple directe que tindrem molt a prop, molt aviat, és la inauguració del tercer CAP. La inauguració del tercer CAP vindrà amb recursos suficients per atendre les persones, a les malalties de salut, les cures de les persones grans, la pediatria, en fi, moltíssimes proves, etc., no? Diagnòstics, i vindran dotades amb materials nous, amb maquinària nova, amb metges nous, amb infermeres noves i amb recursos suficients perquè millori la qualitat i la quantitat del servei sanitari a Castelldefels. Mm-hmm. Això ho veurem de seguida, i mirarem a veure com s'inaugura, si serà el novembre, l'octubre, el desembre, no ho sabem. Però que els pressupostos de Catalunya, una partida importantíssima, serà per aquest tercer CAP de Castelldefels, és un exemple clar que tenim.
1: I ara ja, aquests darrers minuts del cofí del magazín de l'Així Som, m'agradaria demanar-li, la setmana vinent tenim en agenda el divendres 24 de juliol una nova edició del ple, el ple de juliol ja, quins temes estan preparant per a aquesta nova edició?
2: Bé, s'està preparant alguns punts de l'ordre del dia, doncs, en quant a l'aprovació d'alguns reglaments, algunes ordenances que estaven pendents de fa molt de temps, que teníem, que el Partit Socialista ja venia reclamant, de totes les promeses que té el govern PP Som, doncs de reglaments i ordenances noves, doncs nosaltres, el Partit Socialista, els apretem perquè les facin, com és el reglament del Consell d'Educació, doncs que aquí el PSC a nivell de Catalunya, la Comunitat Autònoma, ha estimulat i ha potenciat i ha participat molt en la formació d'aquest nou reglament del Consell d'Educació Municipal, o sigui que regular els consells escolars, tota la participació de la ciutadania amb la formació dels nostres nois i noies, el reglament de convivència i d'ús de l'espai públic, el reglament de mobilitat, etc. Tots aquests reglaments, doncs, que estan en la cartera del govern PP, que no avancen, i gràcies a que nosaltres donem empenta, com a Partit Socialista, van avançar algunes coses, no? Com altres moltes coses que nosaltres donem empenta, fem mocions, requeriment i preguntes perquè el govern actual noti la fiscalització i actuï no només en festes i en pantalles gegants o envellir qüestions estètiques, sinó que faci polítiques públiques de veritat, no? De vivenda, d'ajuda a les entitats, a les entitats esportives, a les entitats socials, etc. No? Altres punts, hi ha punts molt tècnics de l'ordre del dia del ple de la setmana que ve. Destacar, part d'això que acabo de comentar, tractaran una recuperació d'uns espais que són unes xaboles, uns horts que n'hi ha en uns laterals del Canal Olímpic. Fora del Canal Olímpic, a l'alçada del golf, hi ha uns espais molt, que són horts antics, molt antics, que estan utilitzats, ocupats ja fa molts anys, i aquí tenim, són espais públics, que l'Ajuntament vol recuperar, però clar, ha de fer fora aquestes persones que ara estan allà. I això pot ser un problema important, a veure com ho enfoca, perquè hi ha unes persones afectades, no sabem quin projecte n'hi ha allà, no sabem com aquestes persones les podran evacuar d'allà, quines solucions alternatives de vivenda els donaran, perquè ara mateix estan vivint allà, amb aquestes xaboles, per dir alguna cosa mal dit, amb aquesta zona que acabo d'explicar, no? Ja veurem això com ho soluciona el govern actual. Després també hi ha un error greu amb el tractament de les obres, del final de les obres de Bellamar, que ja des de l'any 23 van acabar a l'actual govern PP. És una iniciativa socialista que la va acabar l'obra de l'organització de Bellamar, de tota l'esclavegueram i pluvials i residuals, i l'urbanització dels carrers, o sigui, el pla Bellamar, que va iniciar el Partit Socialista i van acabar el PP Som, doncs a l'hora d'acabar-lo no van tindre en compte, doncs, que s'havia de connectar a un canal central una sèrie de canals d'aigües residuals que tenen que anar a un canal central per evacuar-les, però les distintes ramals que enganxen amb aquest canal central passen per algunes propietats privades. I clar, això no ho van pactar o no ho van tindre en compte quan estaven acabant les obres. I ara el que han de fer és obligar aquestes propietats privades que deixin passar un canal d'aigües residuals per les seves propietats per enganxar-les a un canal central. I això és un problema, perquè si tens un propietari que et diu que no, ara, que ja ha acabat tota l'obra i tot el projecte, a posteriori et diu que no, què fas? Com ho soluciones? Aquí van tindre un error de càlcul tècnic al govern actual a l'acabament d'aquesta urbanització de Bellamar.
1: Senyor Espanyol, em sap greu interrompre, però...
2: Bé, hi ha quatre coses més econòmiques, hi ha algunes qüestions més tècniques que hi ha, que segur, com sempre, cada mes... Estarem a sobre i el Partit Socialista fiscalitzarà sempre en benefici de la ciutadania.
1: Ho podrem comentar la setmana vinent i amb això ens acomiadem. Moltes gràcies, senyor Espanyol.
2: A la vostra disposició. Moltíssimes gràcies.
0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio
3: Castelldefels. Podent-ho fer abans. Jo diria que aquí hi ha hagut un maneig dels terminis i dels temps per part de la majoria progressista, perquè hi ha algunes cautelars que si s'aixecaven podia incomodar algú, no? És a dir, la presència, per exemple, de Puigdemont a Catalunya. No? I en qualsevol cas em sembla difícil, i acabo, que el Tribunal Constitucional davant d'una rebequeria del Tribunal Suprem apliqui mesures extraordinàries com les que preveu la pròpia llei del Tribunal introduïdes l'any 2015 per aplicar-les, per exemple, a la mesa del Parlament davant d'incompliment de resolucions de les autoritats judicials. No?
4: Joan, compareix el president de la Generalitat. Joan, una abraçada. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres.
4: El president Salvador Illa, missatge institucional.
5: La llei orgànica 1/2024 d'amnistia per a la normalització institucional, política i social de Catalunya. La més alta instància de la justícia europea s'ha pronunciat de manera clara. La llei compleix amb el dret europeu. Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia. La sentència referma de nou la voluntat de la immensa majoria de catalans i catalanes de seguir avançant cap al futur. L'amnistia validada per la Unió Europea obre un futur d'esperança i de lideratge per Catalunya. Crec necessari fer memòria. El 30 de maig de 2024, la llei orgànica 1/2024 d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya fou aprovada per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, que és la representació sobirana del conjunt de ciutadans i ciutadanes espanyols. El 26 de juny de 2026, el Tribunal Constitucional, l'intèrpret suprem de la Constitució, va avalar la llei amb la sentència 137/2025. D'aleshores ençà, el Tribunal Constitucional ha desestimat totes les impugnacions, 16 recursos i 4 qüestions d'inconstitucionalitat presentades contra la llei. I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació.

0: futur on tots els poders públics actuïn amb el mateix respecte i el mateix deure de servei a l'interès general. Un futur que volem compartit, pròsper, just i en pau.
1: Castelldefels avui.

0: Bon dia, repassem l'actualitat local. Continua la prohibició temporal d'ús de pirotècnia davant l'elevat risc d'incendi. La mesura estarà vigent fins aquest diumenge 19 de juliol inclòs i afecta tot el terme municipal, tant els espais públics com els privats a l'aire lliure. Aquest dissabte, nova campanya de donació de sang a Castelldefels. Al llarg del matí i de la tarda, de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixit s'instal·la a la plaça Neus Català, davant la biblioteca. A més, aquest acte arriba acompanyat d'aquesta celebració del dissabte solidari, una altra ocasió per ser solidaris amb la donació de sang, en aquest cas. El Pal Market torna aquest cap de setmana a Castelldefels i, a més, també continua amb activitats aquest dijous 16 de juliol. En aquest cas, ens toca cinema a la plaça de les Palmeres amb una projecció de cinema infantil, Los Pitufos, en versió en català. Serà a partir de 9:45 del vespre. I fins aquí el repàs de l'actualitat informativa. Tornem d'aquí una hora.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a

0: participar, i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: Castelldefels, així som!

0: A motiu del 50è aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona, la Diputació de Barcelona ha inaugurat a l'Espai Francesca Bonmesson una nova exposició itinerant que recupera la memòria i el llegat d'aquest esdeveniment clau a la història del feminisme a Catalunya i que va esdevenir un punt d'inflexió a la millora de la vida col·lectiva i a la lluita pels drets de les dones. Parlem al respecte amb la Núria Moreno, directora de l'Espai Bonmesson. Què tal, Núria? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per què es van crear les primeres Jornades de la Dona? Què reivindicaven?
1: Bé, doncs en el context, el 1975, que era l'any internacional de la dona, que va declarar, l'any internacional va declarar Nacions Unides, tot i que Franco encara hi era viu, ja van començar a plegar-se una sèrie de dones per començar a reivindicar temes que estaven molt, molt latents en el moment. I allà va ser com la llavor del que seria a l'any següent les Jornades Catalanes de la Dona a Barcelona.
0: Aquest projecte, aquesta exposició, forma part del procés de reactivació del projecte d'exposicions itinerants, oi?
1: Sí, exactament. Nosaltres aquí a la Diputació de Barcelona, fins al 2016, van estar itinerant 8 exposicions per tota la demarcació de Barcelona, que s'havien anat creant des del 1999 fins al 2006. Es van començar a crear aquestes 8 exposicions que han itinerat fins al 2016. I nosaltres hem reactivat aquest projecte. Vam començar a pensar-hi al voltant del 2024 i el 2025 ja hem inaugurat la primera i aquesta de la jornada serà, és la segona que hem inaugurat i en tindrem 2 més, en total 4, que estaran itinerant per la demarcació a partir de l'any vinent.
0: Aquesta exposició, aquesta que commemora els 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona, es pot veure fins al 25 de juny a l'Espai Francesca Bonmesson i també itinerarà sí. Altres espais com la Fabre Coats i a partir de febrer del 2027 per la demarcació de Barcelona, oi?
1: Exactament. Ara mateix la tenim a l'Espai Francesca Bonmesson, en un espai que tenim per exposicions sobre la temàtica de gènere i LGTBI+. Són exposicions que moltes d'elles venen de gent del carrer que té interès en manifestar el seu pensament crític al voltant del patriarcat i de qualsevol reflexió al voltant del feminisme i també estan les exposicions que en aquest cas estem generant nosaltres. Aquesta exposició s'anirà aquest cap de setmana a la Fabra i Coats, on també se celebra el 50 aniversari de les mateixes jornades. El mes de juliol estarà a Caladona, tot el mes estarà allà a l'entitat i així estem pactant una sèrie d'itineràncies. És probable que també se'n vagi al Congrés de les Dones del Baix Llobregat a l'octubre i anem pactant diferents itineràncies perquè estigui voltant tot el possible.
0: Com tenen accés als ajuntaments que vulguin mostrar aquesta exposició?
1: Sí, és per als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. També ens ha contactat algun institut que, per exemple, si un institut volgués alguna exposició, s'hauria de posar en contacte amb el departament o la regidoria de la dona del municipi al que pertanyi. Nosaltres tenim tota la informació a la web de l'Espai Francesca Bonmesson de la Diputació de Barcelona. Allà hi ha un apartat que és exposicions itinerants, que com et dic, al finals d'aquest any ja tindrem 4 i es poden demanar via formulari i va per ordre d'entrada de la demanda.
0: Quin és el contingut de l'exposició? Què podem veure-hi?
1: En el cas de les jornades o les altres 4 que farem?
0: En el cas de les jornades.
1: O sigui, en el cas de les jornades, doncs, tenim tot el que seria el context de l'inici, no? És un context molt, molt important perquè, com et dic, Franco encara hi era viu, no? I les dones ja sabeu que teníem un paper molt, amb moltes carències, no? I amb moltes desigualtats vers els homes. Per tant, hi havia molt de reivindicar. És cert que moltes de les reivindicacions que es feien en el moment, 50 anys més tard, encara les estem reivindicant, no? Però el que es pot veure és sobretot el context social, com va funcionar aquesta trobada que es van arribar a plegar més de 4.000 dones, no? On es va fer, quins van ser els debats que van sorgir, que eren des de dona i política, dona i família, dona i sexualitat, dona i treball, dona i espòs, no? Com tota una sèrie de qüestions que preocupaven a les dones dels moments. Aquests debats, com es van fer, quines van ser les conclusions i, sobretot, posteriorment, què va implicar aquesta trobada, inclús per al feminisme d'avui, no? O sigui, què va suposar? Doncs va suposar creació de moltíssimes entitats de dones, partits de dones, revistes de dones, locals per a dones, biblioteques, no? Com tot allò va ser un punt de partida per al feminisme català, sens dubte.
0: I, Núria, quin és el contingut de les altres exposicions que estan voltant, també?
1: Doncs mira, hi ha una que ja està voltant perquè es va inaugurar al novembre del 2025, que es diu Habita el meu cos, sobre qüestions de pressió estètica, que, com sabeu, afecten també els homes, però sobretot afecten a les dones, nenes i dones adultes i dones grans, dones de totes les edats. Aquesta exposició ha estat feta amb un artista que és Yolanda Domínguez, un artista visual que ha realitzat una sèrie de fotografies a dones i que han manifestat doncs, els seus malestars amb el cos, fet que està propiciat també per tota la pressió estètica que patim. Després tenim aquesta de les 50 anys de les jornades, que la vam inaugurar el passat 26 de maig. Ara, el 2 de juliol, inaugurem una sobre urbanisme en perspectiva de gènere, que es diu Hàbitats per a la vida, espais lliures i segurs, que l'hem realitzat amb l'entitat Equalsare, i el 6 d'octubre una que es diu I tu què en penses sobre masculinitats joves, que els textos són de Miquel Missé, que és un sociòleg especialitzat en el tema de gènere, i són unes il·lustracions que les ha realitzat l'artista Raquel Ribarrossi, que és la creadora del personatge de Lola Vendetta. No sé si la coneixeu.
0: Uh-huh. Hi ha activitats paral·leles també a aquestes exposicions, Núria?
1: Sí, en general cada exposició té la seva pròpia activitat paral·lela. En el cas d'Habita el meu cos estem realitzant una sèrie de tallers amb l'entitat Candela, tallers per parlar sobre el cos, i totes les pors, totes la problemàtica, no?, que tens amb el cos, els complexos, com afecta allò a la teva autoestima, a la teva identitat. Són tallers paral·lels i la veritat estan funcionant molt bé. Amb l'exposició de les jornades l'acompanya un documental que ha realitzat la cineasta Fabiola Llanos i Carme Porta, que es diu I amb elles arriba l'escàndol. Per tant, l'exposició està acompanyada d'aquest documental i un videofòrum. L'exposició sobre urbanisme de gènere anirà acompanyada d'un taller per construir ciutats més habitables i més amables. I l'exposició I tu què en penses sobre masculinitats també anirà acompanyada d'un taller per a joves.
0: Doncs perquè no ens perdem cap d'aquestes cites imprescindibles i tan interessants, com deies, Núria, a la web de l'Espai Francesca Bonmesson podem trobar tota la informació al respecte, oi?
1: Exactament, i tant.
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos als continguts d'aquestes exposicions, una d'elles que commemora els 50 de les Jornades Catalanes de la Dona. Moltes gràcies, Núria Messon, directora de l'Espai Francesca Bonmesson.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès. Merci.
0: Bon dia.
1: Adéu, adéu, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
1: Bocins d'història.
0: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
1: Bocins d'història.
2: Castelldefels, així som!

0: Aquest estiu, CEC Castelldefels ha posat en marxa una nova iniciativa que vol implicar la ciutadania d'una manera molt especial i que convida a compartir records i experiències amb el hashtag AvisInfluencers. Avui en coneixerem tots els detalls amb el president de l'entitat. Saludem ara l'Antonio Jiménez, president de CEC Castelldefels. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies per invitar-nos.
0: Antonio, en què consisteix aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat fa pocs dies?
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de CEC Castelldefels doncs, fem aquesta campanya.
0: Uh-huh. I com neix la idea d'impulsar una campanya com aquesta?
1: Doncs bueno, és la premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: Uh-huh. I exactament, explica'ns ara en què consisteix la iniciativa, què han de fer, perquè el que feu és convidar els joves, esteu fent una crida a gravar un reel. Exactament,
1: sí,
0: què han de fer?
1: Sí. Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: Uh-huh. El nom que heu triat per la campanya desperta curiositat, aquest hashtag AvisInfluencers. D'on surt aquest concepte? Com vau pensar, arriba el Dia Internacional dels Avis, anem a fer aquest tipus de campanya? Quins objectius també estàveu buscant?
1: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
0: Sí, sovint diem que les xarxes ens estan allunyant a les generacions, però vosaltres, en canvi, el que esteu fent amb aquesta campanya és que avis i nets comparteixin un projecte i dediquin temps, no?, que els joves també escoltin a la gent gran i que, a més, ho comparteixin amb aquesta mirada també sobre el comerç local. Quines històries creus que podrem escoltar a través d'aquesta campanya?
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten ells.
0: I ara que vivim envoltats d'influencers a les xarxes socials, vosaltres li doneu una volta a aquest concepte i reivindiqueu que els avis també ho poden ser.
1: Clar, per què no? O sigui, per què no? Sí, cada vegada hi ha més gent jove, però també la gent gran està amb molt de temps per poder fer coses, és molt més activa, ja no és com fa 40 anys. La gent gran està plena de ganes de fer coses i coses noves. I per què no? Els invitem a que comparteixin moments bons amb els nets i que facin experiències diferents.
0: I a més, tenint en compte que els comerciants, el comerç local de la nostra ciutat, deveu escoltar moltíssimes històries cada dia, per tant, uniu les generacions, uniu amb el comerç local, que de ben segur aquí també els establiments de proximitat tenen molt a dir sent aquests llocs de conversa, de confiança, de la relació també entre veïns i veïnes, no?, de Castelldefels.
1: Clar, a veure, jo sempre dic el mateix, que nosaltres formem part del poble com un agent social més, o sigui, perquè a nosaltres, com a comerciants, no només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita a nosaltres per ser escoltada. perquè és complicat. Hi ha molta gent que està sola a casa, que no té qui, amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: Uh-huh. I sobre la campanya, ens explicaves el procediment, aquest enregistrament d'un reel fins a 50 segons, compartir-lo amb una anècdota, un record, una curiositat sobre el Castelldefels d'abans en les botigues de comerç local, les més de 90 que ens destacaves que ja estan, que s'han afegit a l'associació FEC Castelldefels. I el que ens faltaria conèixer és el període de participació i una mica també què cal esperar després. Com valorareu els vídeos que s'hagin presentat?
1: Bueno, això ja tenim un jurat que no, de moment no el filtrarem, però sí, això, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà doncs a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joiet, jo també participo, jo estic a les tres joies i nosaltres obsequiem amb un regal pels avis perquè tinguin un regal, i n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses, i llavors farem l'entrega de premis que seran molt xulos i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors, no n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi haurà molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin, perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
0: Uh-huh. I fins ara porteu pocs dies ja amb la campanya en marxa. No sé si ja teniu una mica de balanç, si ja esteu rebent participacions, quin tipus de vídeos esteu veient, perquè no sé si valorareu més vídeos més elaborats o preferiu que siguin naturals i espontanis.
1: Nosaltres valorem l'espontaneïtat sempre, sempre. Volem que siguin espontanis, que no estiguin... A veure, si els volen preparar, perfecte, però si són espontanis i es veu aquesta relació net-avi o no neta-àvia... Que es vegi, que sigui, que hi hagi realitat, que hi hagi vida darrere de tot això.
0: Mm-hmm. Doncs, Antonio, estarem pendents de com avança aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat amb motiu d'aquest Dia Internacional dels Avis que celebrarem el 26 de juliol, i posteriorment a veure aquests vídeos que us van arribant, com són, i ja anirem informant també de tots aquests premis que ens comentaves que teniu preparats per no només premiar els guanyadors, sinó aquesta participació i aquesta iniciativa, tot el que ens mencionaves, ens explicaves que hi ha darrere amb aquesta voluntat de posar en valor tot el que ens aporten els nostres estimats avis i àvies de Castelldefels. Antonio Jiménez, president de FEC Castelldefels, ja només em queda agrair-te que ens hagis dedicat aquesta estoneta per presentar la iniciativa.
1: Molt agraït, i esteu convidats a l'entrega de premis.
0: Ah, i tant.
1: O sigui que nosaltres comptem amb vosaltres, i gràcies a vosaltres també per fer difusió d'això, perquè és una proposta nova que aquest any fem i que volem que sigui molt llarga amb el temps.
0: Esperem que sí, esperem que sigui tot un èxit. Ja estarem pendents quan anuncieu la data de lliurament dels premis, i esperem també això, que ens permeti descobrir moltes històries dels avis i àvies de Castelldefels, de com era el Castelldefels d'abans, que això sempre és molt interessant, i més amb aquesta mirada de nostàlgia dels nostres avis. Amb això ja sí que ens acomiadem. Antonio Jiménez, moltes gràcies, molt bon dia, i gràcies també al company Miguel Navarro, que s'ha apropat a Estres Jugers per fer possible aquesta connexió. Una abraçada i fins a una propera ocasió.
1: Moltes gràcies.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa amb els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Voliboom, un club de voli platja relata Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor... Però, en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i, si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre els 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu.
0: Adéu.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Poca cosa.
2: Doncs el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que aplana el camí per l'amnistia dels líders del procés. Són les 12.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. I la notícia aquesta hora és la que esteu seguint des de les 10 del matí en aquest especial amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. La justícia europea avala l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i Oriol Junqueras i també els CDRs acusats de terrorisme. En una sentència clara, el Tribunal de Justícia de la Unió aplana el camí per l'amnistia als líders del procés en mans ara del Suprem i la deixa pendent de l'Audiència Nacional en el cas dels CDRs. Enviat especial a Luxemburg, Bruno Forte, bon dia.
5: Hola, bon dia. El president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, diu que la llei d'amnistia encaixa amb el dret comunitari i que l'estat espanyol tenia marge legal per poder-la impulsar.
6: El Tribunal de Justícia destaca que la llei d'amnistia pertenece al ámbito competencial de los estados miembros.
5: La sentència europea descarta que la llei d'amnistia pugui afectar els interessos financers de la Unió Europea, un argument que els jutges espanyols havien utilitzat i han utilitzat per negar l'amnistia als líders independentistes. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, Luxemburg.
4: Amb les reaccions a aquesta notícia, Natàlia Ramon.
7: El líder d'Esquerra, un dels afectats per aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha celebrat que avali la llei d'amnistia i que reconegui que és un conflicte polític que s'ha de resoldre amb democràcia. Oriol Junqueras ha dit que amb la decisió del TJUE no n'hi ha prou, que ara toca que els tribunals espanyols apliquin la llei.
8: Però la sentència d'avui no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions.
7: El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha reivindicat aquesta sentència del TJUE també com una victòria del seu partit, que va insistir a blindar-la molt més perquè pogués beneficiar tothom i no només uns quants. Segons Turull, la decisió del Tribunal de la Unió Europea suposa un toc d'atenció sever a la justícia espanyola.
9: La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
4: Alerta Solidària també celebra aquesta decisió del TJUE i avança que reclamaran a l'Audiència Nacional l'aplicació immediata de l'amnistia als 12 CDRs. Martí Majoral és advocat d'Alerta.
10: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'Audiència es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
7: També el president Salvador Illa avisa els jutges espanyols que ja no els queda cap excusa per no aplicar l'amnistia als líders del procés. Illa ha sortit a celebrar la decisió del Tribunal de Luxemburg en una compareixença en català, castellà i anglès.

0: temes que centren a aquesta hora d'actualitat local. Castelldefels ret homenatge a la doctora Alicia Gargantilla per la seva tasca humanitària. La ciutat reconeix el compromís i la vocació de servei de la metgessa castelldefelenca, membre de l'equip START desplegat després dels terratrèmols de Turquia i Síria. L'Ajuntament va oferir ahir, dimecres 15 de juliol, una recepció institucional al Saló de Plens a la doctora Alicia Gargantilla. Descobreix els nous talents 2026 aquest cap de setmana. El certamen juvenil celebra les semifinals aquests dies 17 i 18 de juliol als Jardins del Castell i culminarà amb la gran final diumenge 19 de juliol a 11:45 del migdia al Teatre Plaza. Oberta una nova edició del concurs de fotografia Viu al Parc. Les persones aficionades a la fotografia ja poden presentar les seves obres fins al 20 de novembre en aquesta edició número 32 del concurs, un certamen que repartirà 1.225 euros en premis. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora ja amb l'informatiu local i les notícies destacades d'aquest dijous 16 de juliol en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs una proposta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, noves experiències a la comarca del Baix Llobregat per gaudir amb família. Parlem amb el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, al respecte. Molt bon dia, Javier.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Com esteu?
0: Molt bé. Escolta'm, de nou començar aquesta campanya. Recordem en què consisteix.
1: Doncs mira, aquest any la campanya, com bé iniciaves, doncs es tracta de poder fer escapades en família aquí al Baix Llobregat, i és una proposta on fem els que diem els cupons, que són cupons de descompte que permeten que les famílies puguin accedir a una oferta turística aquí a la comarca, al públic familiar, i que puguin accedir a unes experiències que són variades, que són atractives, que tenen una bona qualitat i, sobretot, són assequibles. Per què? Perquè algunes d'elles tenen un 50% de descompte, altres un 20%, altres tarifes reduïdes, altres un 2x1. I, de fet, doncs, ja tenim un total de 16, on diferents municipis participen. Per exemple, en el cas de Castelldefels, doncs, tenim el Canal Olímpic, o tenim l'activitat del Piràtia, però enguany tenim més propostes noves, no? I d'això va, que puguem fer escapades en família i visitar coses en condicions especials, econòmicament parlant, no?
0: Aquest programa, com explicaves, que compta ja amb activitats que es repeteixen any rere any, però procureu també buscar cada any experiències noves.
1: Correcte. Aquest any, per exemple, proposem 3 noves, no?, que se sumen a aquestes fent un total de 16, i enguany doncs, tenim activitats del Centre de Vela del Prat de Llobregat, també el Museu de Renaixement de Molins de Rei i la Colònia Sadó d'Esparreguera. Cadascuna amb la seva peculiaritat, no?, perquè de cap i a la fi es tracten de propostes que puguin aportar valor des del punt de vista de l'oci, de la cultura i també, com no, no? Pues, des del punt de vista fins i tot de natura, no?
0: Una mica per a tots els gustos i per gaudir en família. Són activitats que es fan al llarg d'una jornada, d'un dia, no?
1: Bueno, la veritat és que hi ha diferents propostes i cadascuna té les seves condicions. Jo el que sí que recomanaria a tothom que estigui interessat en accedir a aquests cupons és que accedeixi a la pàgina web del Consorci de Turisme, que és turismebaixllobregat.com, i a l'apartat de cupons, doncs, facilitant les dades poquetes, el nom i un email, un se les pot descarregar i tens allà les diferents propostes i les condicions en les que es pot accedir, no? Perquè n'hi ha moltes, no? I cadascuna depèn una mica de com s'ha proposat la proposta, no?
0: Hi ha una data límit per inscriure's?
1: Doncs ara mateix està en curs, no? I fins a... És a dir, ara mateix qualsevol persona que estigui interessada pot inscriure's. I, de fet, fins a... Diria que en febrer del 2027 es poden consumir aquests cupons, no? I que tenim molts mesos per davant per anar descobrint el territori, els seus actius, que en són molts. I a més, vull dir que avui aquest any és especial perquè, a més, és un any que encaixa amb el que és la celebració de l'any Gaudí, no? Que també, dintre d'aquest marc de visita turística per la comarca, tant dels residents com els visitants que vinguin a veure'ns, doncs és important, no? Perquè tenim una proposta també molt interessant que connecta amb la celebració de l'any Gaudí, no?
0: Ah, perquè, clar, com estaves explicant, aquí hi ha propostes lúdiques, però també culturals, i aquí entraria doncs, l'ensablament amb la celebració aquest any de l'any Gaudí, perquè tenim peces de l'arquitecte a la comarca.
1: I tant.
0: Destacada,
1: aquest any
0: la Colònia Güell.
1: Sí, sí, de fet, el Baix Llobregat té molts actius de diferent naturalesa, però el que és el modernisme és molt important, no? L'any Gaudí, doncs ens permet aprofitar aquesta commemoració i fer-lo servir com un fil conductor, doncs, que ens ajuda a descobrir, no? Descobrir, doncs, la cripta Gaudí, la Colònia Güell, el Cant Negre de Sant Joan d'Espí, l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, que és la Rajoleta, Esplugues, no? En definitiva, no només l'haurà de Gaudí, no?, sinó també la dels seus deixebles, no? que aquí tenim un llegat molt important a la comarca, no? També, per exemple, la cascada de Vicenç al Museu de les Aigües, a Cornellà de Llobregat, que ens permet veure doncs, una altra realitat de caràcter industrial. I, bueno, i també vull dir una cosa que és important, que des del punt de vista de la ruta del tram, per exemple, que és una de les campanyes que fem de manera habitual, enguany, amb aquest impuls de l'any Gaudí, ens permet visitar molt patrimoni modernista que en determinades parades del tram que estan molt a prop, no? I que tu fent una mobilitat sostenible i anar-te movent pel tram, doncs pots fer diferents parades a llocs emblemàtics on el modernisme és significatiu, no? Així que tenim una proposta de cupons, jo crec que molt interessant i molt connectada amb l'actualitat cultural que tenim enguany, no?
0: I com explicaves també, i tenint en compte aquesta actualitat cultural, es pot visitar, com explicaves al principi, Javier, també el Pirat i aquí el castell de Castelldefels. Sí. Està inclosa dins de les propostes.
1: Sí, de fet, en aquest cas, dintre dels cupons, doncs, Castelldefels també té la seva proposta perquè la gent vingui a visitar Castelldefels i aquests actius, doncs és el Pirata, no?, que relata una mica el passat de lo que representava navegar al costat de Castelldefels i el risc que suposava, no?, i amb aquesta experiència que crec que és molt interessant, en aquest cas amb 2 euros de descompte pels adults, i després la possibilitat d'anar al Canal Olímpic, no?, que també és una cosa molt interessant perquè també dintre d'aquesta proposta, escolta, doncs es pot gaudir d'una barqueta de manera gratuïta. Vull dir que què més podem demanar, no? Que fer comarca i anar trepitjant les coses interessants que els diferents municipis ens proposen. No?
0: I que tenim aquí a la vora, al costat mateix, eh?
1: I tant, i tant. No fa falta anar gaire lluny per gaudir i jo crec que fins i tot és molt interessant que anem descobrint el que ens ofereix el nostre territori, que és molt. I jo crec que, a més, cada vegada més, tothom ho està fent molt bé per ser un referent i un destí turístic, no?
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos de nou a aquesta proposta, Javier González Abad, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Noves experiències en família a la comarca amb l'adquisició d'aquests cupons per visitar indrets de caire molt variat, des de Castelldefels fins a Olesa de Montserrat o Esparreguera, els últims municipis ja o Abrera. Moltíssimes gràcies, Javier, que vagi molt bé.
1: A vosaltres sí que tingueu bon dia.
0: Bon dia. Bon dia.

0: Aquest dissabte, el barri del Baixador torna a vestir-se de festa amb una de les cites més tradicionals de l'estiu Castelldefels. Música en directe, activitats familiars, un sopar popular i moltes ganes de retrobar-se protagonitzaran una nova edició d'aquesta festa de barri del Baixador. Per conèixer com s'ha preparat aquesta jornada i convidar tothom a participar-hi, ens acompanyarà per telèfon l'Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador. Àlex, molt bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, gràcies, igualment.
0: Per començar, ara que arriba ja la tenim aquí a tocar, aquesta festa de barri del Baixador, amb quines sensacions l'afronteu aquest any?
1: Bé, bueno, com sempre, sempre amb moltes ganes de que arribi el dia i tal, i una miqueta sempre com a última hora, correcuita, acabant d'arreglar les quatre coses que falten per tenir la festa preparada, vaja. Però bueno, bé, amb moltes ganes, la veritat és que és molt xulo.
0: Uh-huh. Organitzar una festa com aquesta no es pot improvisar gens. Quan comenceu? Quan la va començar a preparar?
1: Bueno, amb tot el tema, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, doncs, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Mm-hmm. Llavors, doncs això, sí, uns 3 mesos, però després es demana el permisos, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio.
0: Mm-hmm. Mencionaves que sou unes 20 persones implicades perquè tot surti bé en aquesta festa de dissabte. Les 20 persones sí. Sou de l'entitat? S'ha sumat també de gent del barri que està col·laborant?
1: No, de l'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans, acabem preparant, vull dir, preparant i estan el mateix dia. Mm-hmm, perquè, bueno, és que si no, al final és complicat. No és una cosa que sigui preparar-ho entre 3 i després el mateix dia entre 4 o 5. No, es necessita gent i llavors, doncs, bueno, sí, al final això, unes 25 persones i tal, sí.
0: Exacte, organitzar tota la programació, el que oferiu al llarg d'aquest vespre de dissabte, doncs no, el que dèiem, sí. No es pot improvisar, no és gens fàcil, s'ha de coordinar
1: sí,
0: i és d'agrair aquesta col·laboració veïnal.
1: Sí, més que res és el mateix dia, vull dir, per la preparació, com que més o menys ho tenim per la mà, perquè sempre fem el mateix format, més o menys ens n'acabem ocupant 4 persones, com aquí diu. Mm-hmm. Però el dia de la festa sí que és veritat que si es prepara sopars i està així com pendent de les coses i tal, sí que és bastant més merder de feina. Llavors, bueno, doncs aquí sí que és quan els veïns o tal, bueno, sí, els veïns o familiars, doncs acaben responent i sí, és molt guai, són molta gent i tothom d'aquí del barri i llavors, bueno, la veritat és que és un dia molt xulo.
0: Mm-hmm. Ja que estem parlant d'aquesta col·laboració de les persones del barri també que fan possible que el dissabte doncs, tot surti perfecte, com definiries l'esperit del barri? Perquè quan es parla del Baixador, moltes persones el relacionem amb la platja, amb l'estiu, però hi ha molt més, no? O sigui, quin és l'esperit que marca el barri del Baixador? I les festes?
1: Sí, clar. Sí, bueno, la festa al final és acabar sent un desencadenant del que reivindica la gent que viu aquí. Vull dir que sí, és veritat, abans era un barri molt residencial, a segones residències, i vivia poqueta gent, i ara cada vegada, doncs, vull dir que s'ha canviat molt la situació, ara cada vegada hi viu més gent i els estiuejants, doncs, són menys, potser, i la gent que viu, doncs, es passa aquí la resta de l'any. Llavors, com que també és una zona així com molt allargada, diguem, molt, no hi ha un nucli, no hi ha una plaça, la gent es troba a la platja o es troba així, és complicat, no? Fins que ara, per exemple, que hi ha l'Espai del Mar des de fa uns anys, que és una cosa que es va lluitar molt des de l'associació, la veritat és que costa molt trobar veïns o coincidir, vull dir que al final molts veïns, per exemple, viuen al costat, tenen els veïns al costat i no, i pràcticament ni es coneix molta gent, perquè o són estiuejants o vas a casa a dormir i després de treballar i tal, i llavors, clar, és complicat. I, en canvi, una manera Espera, perdona, està passant el xat darrere.
0: Ah, vale, no s'escolta gaire, no pateixis.
1: Bueno, doncs això, el que deia, al final, fer la festa aquesta era una manera de que molts veïns, i s'ha aconseguit, perquè portem molts anys fent-ho, i arrel de la festa, del sopar i tal, molta gent ha coincidit en aquesta festa i ha acabat fent amistats o vincles molt, molt, molt importants amb persones que pràcticament ni es coneixien, no? Uh-huh. I la veritat és que això és una de les coses que és el que preteníem des d'un bon principi que vam començar a fer la festa, a fer el sopar, i s'ha aconseguit i se segueix aconseguint. Vaja, que cada any hi ha trobades noves, diguem.
0: Exacte. Doncs, Àlex, això que ens dius, no? Que és una festa que més enllà de només passar-ho bé, també amb aquest objectiu, aquesta mirada de fer barri, de que la gent es conegui. I, a més, repassant la programació, també heu pensat en totes les edats, no? Perquè hi ha diferents activitats. Comencem per la primera, la dels més petits, no? Aquesta, perquè, bueno, mirant aquí ara, al principi, el que teniu és un concert de Los Traviesillos, que és un grup infantil.
1: Sí, mira, no és perquè vulgui treure aquí pit d'orgull o de padre, però és el meu fill, amb els seus amiguets de la classe, de l'Escola d'Humar. El meu fill toca la bateria, té 9 anys, va anar quart, i després un el seu amiguet toca la guitarra, i mira, els pares, ostres, vinga, va, veiem si fem que es trobin i tal. Bueno, total, que una nena al final també es va apuntar, una altra nena, i al final una altra nena que toca la trompeta, vull dir que hem fet un grupet supermaco amb el germà gran d'un d'ells, uh-huh, que els hi fa així com una mestra, i llavors des de farà cosa d'un any, l'any passat ja van tocar, i a la gent li va encantar. És superxulo, perquè ho fan molt bé, perquè toquen molt bé, però a part d'això, perquè tenen aquest desparpajo, diguem, de nens de 9 o 10 anys, que és una passada, la veritat.
0: Ostres,
1: i llavors,
0: doncs,
1: bueno, aquest any no ens ho vam pensar, dic, no, han de tornar a tocar, no és perquè sigui el meu fill, però és que a la gent li va encantar.
0: Que també,
1: és
0: òbviament.
1: Que també, evidentment. Però no, és només per això, és que ho fan molt bé i et dic, i a la gent li va encantar, vamos, és que ho van petar.
0: Molt bé, Àlex, llavors, doncs, sí, això no ho sabia.
1: Sí, mira.
0: M'agrada la proposta.
1: Coses que a vegades surten... Sí, mira, surten així com una miqueta... Ah, ostres, fem que toquin els nens. I ara ja és com... Bueno, els nens tocaran sempre. Vull dir, ja s'ho fixa, fins que es facin grans o fins que ells vulguin, vaja.
0: A més, això és una iniciativa molt maca, d'aquestes coses que s'han perdut i que més aviat veiem a les pel·lícules dels Estats Units que fan els
1: totalment
0: típics grups musicals, no? I aquí això,
1: sí,
0: malauradament...
1: No. Doncs pues mira, a l'escola, nosaltres, a l'Escola d'Humar, crec que són 3 o 4 grupets d'aquesta edat, ja.
0: Sí?
1: No diré que han sigut els primers, però sí, ens han deixat una miqueta de precedent. Sí,
0: ostres,
1: sí, tenen,
0: doncs...
1: ja ho feien fa un temps i ara, mira, ara sembla que torna... Mm-hmm. I, de fet, un altre grup de l'escola ens va dir, ai, a veure si els podríem posar i tal, i dic, ostres, és que ho tenim bastant ple, però... Ojo que no fem allò un festival de música infantil de cara a propers anys.
0: Doncs mira, apuntadíssim que contactarem amb l'Escola d'Humar per fer i veure, bueno, si el grup, si ja tenen experiència del concert de l'any passat, potser s'animen també al grupet a venir aquí a la ràdio i que parlem amb ells, eh? M'agrada la idea, o sigui, de donar ressò a aquesta iniciativa.
1: Sí, perquè nosaltres cada vegada que hi ha festa a l'escola, cada vegada que hi ha algun això, els col·loquem allà i toquen a l'escola, han tocat 3 o 4 vegades aquí també, després vam portar a tocar en un altre lloc també, vull dir que sí, com que les famílies també són motivats amb la música i tal, també alguns toquem alguns instruments, doncs els mirem de col·locar, sempre, i ho fan molt bé, la veritat és que és molt xulo.
0: Quin tipus de música toquen? Fan versions de grups així coneguts o...? Què els agrada?
1: Sí, fan algunes versions... Crec que tenen dues cançons que són d'ells, que són pròpies, que són així
0: ostres,
1: molt xules. Però
0: molt bé.
1: Però després sí, fan versions. Fan una versió d'un grup que es diu La Clica, que és de música així infantil, però molt animada, així una mica rock i tal. Crec que en fan una o dues d'aquests. I després fan una altra versió d'un grup que es diu Zoo, de l'Ax en Busto... Em sembla que fan l'Empordà, de Sopa de Cabra, també. I un altre de, no sé com es diuen, que és un grup així, que és en anglès, però ells han canviat la lletra de la cançó i no sé si la fan en català o en castellà, però bueno, és una cançó així més popera d'un grup anglès. És que ara no me'n recordo, no m'ho facis
0: sí,
1: dir.
0: No, tenen un bon repertori.
1: Bueno, sí, fan sis o set temes. I en tenen alguna més, però no la veuen encara, creuen que no estan massa preparada i no la voldran tocar. Però bueno, que fan sis temes, em sembla, això segur.
0: Ostres, i tenen entre 9 i 10 anys, m'ha encantat aquest moment, que diuen, no la veuen encara preparada i l'estan acabant de treballar, eh? I hem de pensar l'edat que tenen, eh? Preparant la cançó, sent conscients de que encara no la volen...
1: Sí, clar, clar, no, si no la veuen que no la tenen preparada, no la volen tocar. Això ho tenen claríssim. Vull dir, però també tenen el que els hi fa de professor d'aquest grupillo, que és el germà gran del guitarrista, i clar, és un xaval que toca la bateria, toca la guitarra, toca molts instruments, és molt bo i té molta gràcia pels nens, vull dir que al final han fet un vincle superxulo, i llavors ell també, com que els hi aconsella, doncs aquesta no la feu, aquesta sí... I llavors, bueno, també doncs, els assessora, diguem.
0: Doncs amb aquest concert serà el tret de sortida de la festa major del barri del Baixador. Això serà 7:45 del vespre. A continuació hi haurà també un bingo musical, amb premis de comerços del barri, bingo, per cert, eh?
1: Sí, un bingo normal, diguem, el clàssic, el tradicional, i després també farem algun cartró, o sigui, potser fem dues partides de bingo normal i una de bingo musical, que és el primer any que ho fem, però ja l'any passat algunes persones ens ho van dir, que deien que era molt xulo i tal, i aquest any, doncs mira, ho provarem, veiem com surt. Però bueno, diuen que és molt guai, que és molt xulo. En lloc de ser números, sona una cançó i si la tens, doncs t'has d'aixecar, ballar-la o cantar-la, vaja, i tachar la cançoneta, diguem.
0: A més,
1: això del... I amb comerços del barri. Això sí. Bueno, del barri hi ha algun que és de fora, però sí, gairebé tots són d'aquí el barri.
0: Sí, això et volia preguntar, no? Una manera d'implicar també el teixit comercial a la celebració.
1: Sí, totalment, totalment. I, bueno, sí, és per això, per donar a conèixer els comerços del barri, per implicar-los i perquè, bueno, perquè al final aquestes festes, quan comences a contractar coses i tal, és que acaben sent molt deficitàries. Tot i que reps una part de subvenció a l'Ajuntament, ostres, acaben sent totalment deficitàries. I llavors, bueno, vam pensar en això i, clar, al final, doncs, no sé què val el cartró, perquè això no tinc ni idea, no me'n carrego jo, però no sé si van dir potser 4 cartrons 5 euros o alguna cosa així, no, por ahí, eh? I llavors, clar, al final tot el que es recull pues, serveix per finançar la festa, per...
0: Exacte, per i que això, pugui continuar a fer-se any rere any,
1: sí,
0: perquè si no... Clar.
1: Sí, exacte.
0: I després de tot això arribarà un dels moments més esperats, aquest sopar popular, que ja ens el mencionaves, que és un sopar que permet fer aquest vincle també entre les persones, un moment així de calma, d'àpat, no? És un àpat compartit a la festa de barri.
1: Sí, sí, sí. És una de les parts. Al final, el sopar, vull dir, que és, no et diré que és el de menys, però al final és això. És, està molt bé, és molt important, però al final l'important és tota la jornada i tota la jornada el mateix dia, tot concentrat allà i amb totes les activitats que fem, vaja.
0: I ja la nit acabarà amb música en directe. Quin grup portareu en aquesta festa de barri del Baixador?
1: El grup es diuen Saca Tufuà, que són un grup també d'aquí, Castelldefels. Fan versions així de rock i... Bueno, fan un repertori molt divers, que està molt guai. També són gent de per aquí i, clar, evidentment, doncs, com que són veïns i són d'aquí i tal, al final no ens cobren res i, vull dir, toquen per afinitat, per ser d'aquí del barri, de ser veïns i... I llavors això també ens ajuda, clar. Contracta un grup que potser sigui més conegut i que porti molta gent, però que ens cobrin, jo què sé jo, 1.000 euros, doncs, ostres, clar, ja contractem l'equip de so, l'equip de llums i ostres, mira, això ens estalvia molts diners i ens estalvia preocupacions, diguem. Llavors, la veritat és que aquest grup ho fa molt bé, Saca Tufuà, i a més són d'aquí.
0: Molt bé, i amb aquestes versions
1: doncs,
0: millor, de rock.
1: Tu.
0: Molt bé. Això
1: sí,
0: serà 11:15 de la nit, aquestes versions de rock amb Saca Tufuà, i ja serà el final d'aquesta festa major 2026. Voldria acabar, Àlex, demanant-te una mica, tu com a membre de l'Associació de Veïns, que treballeu al llarg de tot l'any, ara amb aquest moment tan visible, no? Les estimades festes de barri que anem celebrant al llarg de l'estiu, quins són els principals projectes o reivindicacions que actualment teniu des de l'entitat de veïns?
1: Ara s'està treballant molt, que ho porta el Francesc, un veí d'aquí, està treballant molt, i des de fa molt de temps, perquè ho té molt, molt treballat un projecte que és la remodelació, la remodelació del passeig. Perquè la veritat és que el passeig marítim, però el rodat, per on van els cotxes, ha quedat bastant, diguem, obsolet, perquè no s'ha acabat de reformar del tot, s'ha anat fent així com passos, no hi ha arbres, no hi ha bancs, i és com una cosa que des de l'associació sempre s'ha reclamat. I ara mateix, en aquest sentit, això i les dunes de la platja, el manteniment de les dunes i tal, és una de les coses que s'estan treballant més. Però també et diria que intentar posar parcs infantils, no hi ha masses espais, però ni que sigui a la platja, sobretot el tema de les ombres, perquè amb la calor que està fent i amb la calor que ens espera que ha d'anar augmentant al llarg dels anys, doncs és una cosa que preocupa, no? Però bueno, sí, això, el del passeig, les dunes, i sobretot també una cosa això, un parc infantils que no n'hi ha aquí a part les zones, te n'has d'anar al barri de Llumineta o allà al Vaixell Pirata o t'has d'allar una miqueta, i la veritat és que tampoc és una cosa que no tenim.
0: I Àlex, ja per acabar, també amb altres entitats, quan hem anat parlant, ha sortit a col·lació el tema del relleu generacional. Com ho valoreu des de la vostra entitat? Com està funcionant tot?
1: Bueno, sí, la veritat és que potser a l'hora d'organitzar-ho, sí que som sempre els mateixos, pràcticament, i sí que hi ha potser gent que és una miqueta més gran, però, bueno, jo tinc 43 anys i després hi ha gent més jove que jo. No és una cosa que... Potser no és el principal problema de l'associació, sinó que seria que sempre som els mateixos. Mm-hmm. I sempre, quan estem en plena organització, ostres, sempre acabem sent els 4 o 5 que portem tot i acabes una miqueta saturat, però després, bueno, arriba el dia, la veritat, et trobes amb els veïns i les veïnes i així, acabes fent una jornada molt xula i se t'oblida. I surt tot relativament bé, sempre hi ha cosetes, però al final sempre ho acabem tirant endavant i la gent s'ho acaba passant molt bé i llavors, bueno, doncs, te'n acabes oblidant de les coses dolentes i ja penses en de cara l'any que ve. Et diria que el relleu generacional, no, hi ha gent més jove que nosaltres, hi ha xavals de 20 i pico d'anys que al final, el mateix dia, acaben venint i acaben pencant com els que més. I després això, els meus fills aquests de 10 anys, 12 anys, veïns, que també el mateix dia, doncs, a la seva manera, també volen ajudar i ens veuen que els adults ens hi posem i ells també s'hi posen. No sé si d'aquí uns anys ho tiraran ells endavant, tant de bo, però,
0: esperem que sí.
1: Bueno,
0: exacte.
1: Sí, esperem que sí, perquè ells ja més ja s'han implicat molt més aquí la vida, o sigui, al barri, al poble. Vull dir, jo entenc que sí. Bueno, uh-huh. És el que ens intentem transmetre nosaltres també.
0: Uh-huh. Doncs Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador, gràcies per atendre's aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels. Esperem que ens hagi escoltat gent també, no només del barri del Baixador, de la ciutadania de Castelldefels,
1: sí,
0: que s'animi a apropar-se.
1: Sí, evidentment.
0: I a col·laborar també per altres anys. Si, a més, si som del barri, doncs a veure si animem a aquesta col·laboració, a formar part del teixit de l'associació també
1: mateix.
0: I a sumar, per continuar treballant també en tots els projectes que ens has fet una mica de pinzelades, no? De com està avançant la feina que feu i sobretot ara aquesta mirada aquest dissabte que fareu aquesta festa major de barri al carrer 514.
1: Això.
0: Des d'aquí desitjar-vos molt d'èxits i seguirem de prop
1: moltes
0: la trajectòria
1: gràcies.
0: De los traviesillos, eh? M'ha agradat molt aquesta
1: sí,
0: iniciativa.
1: Sí, apunta't el nom. Si veig que canvien de nom ja us trucaré per dir-vos que potser canvien de nom perquè aquestes coses també les fan, però sí.
0: Va evolucionant. Doncs Àlex, moltíssimes gràcies i molt bon dia, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

Amb aquest darrer voltant pel comerç ens toca dia 10 fins demà, ja divendres. Quina sort que ja sigui divendres, perquè jo porto aquest dijous amb la sensació que és divendres, això és terrible. És millor quan tens la sensació contrària. Si avui és dijous i jo pensés que és dimecres, doncs mira, encara. Però bueno, és el que toca. A vegades aquestes coses ens passen a tothom. Amb això ja sí que ens acomiadem fins demà divendres. Tornarem a estar aquí al magazín de Ràdio Castelldefels. A l'Així som. Avui, de resum una mica, ja sabeu, tenim algunes coses que es van repetint, com són el butlletí que tenim cada hora en punt per informar de les notícies locals. Demà ho tornarem a tenir, això, amb l'actualitat més rellevant de la ciutat. Avui hem tingut el COFI amb el Partit Socialista, hem parlat amb el regidor Lluís Espanyol. La setmana vinent us recordo que el divendres tindrem el ple municipal de juliol, així que els COFIs estaran plenament marcats per aquest context d'actualitat. També avui, aquí a l'Així Som, hem parlat d'aquesta nova campanya d'estiu, els avis influencers. Però avis influencers gràcies als nets, perquè són els nets i les netes qui hem de presentar un vídeo amb els nostres avis a botigues, a comerç local de Castelldefels. Es tracta d'una iniciativa de l'associació FEC. Hem parlat amb l'Antonio Jiménez, el president, que ens ha explicat tots els detalls. I si no l'heu pogut escoltar, podeu recuperar aquesta entrevista a radiocastelldefels.org o també consultar a través del nostre Instagram quan publiquem després l'història amb l'entrevista, doncs recuperar aquest enllaç, anar també a l'Instagram oficial de l'associació i conèixer tots els detalls per presentar-vos amb els vostres avis. O si sou vosaltres els avis, demanar als vostres nets que us facin un vídeo així ben xulo i participar en aquesta nova iniciativa que de ben segur esperem que s'estableixi, perquè aquesta és la voluntat també de l'associació. I també us destaco que justament abans d'aquest voltant pel comerç que acabem de fer amb l'Ova Mediterrània parlàvem de les festes del Baixador. Ho fèiem amb l'Àlex Agramunt de l'Associació Veïnal del Baixador, l'associació que està darrere i fa possible aquesta festa de barri, una nova cita al calendari de la ciutat, al calendari estival, per celebrar aquest teixit veïnal. Us animem a tots i totes a apropar-vos aquest dissabte perquè tenen preparades sorpresetes i una programació ben interessant per gaudir del vespre d'aquest dissabte al carrer 514, al Passeig Marítim. I amb això, ara ja sí que ens acomiadem, us deixem en mans de la companya Zeneida Martín, perquè és el torn de l'informatiu. Vinga, demà ens tornem a trobar aquí a l'Així Som, que passeu molt bon dijous. Adeu!

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 16 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix la tasca solidària de la doctora Alicia Gargantilla. L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat a la doctora Alicia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip START, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant de catàstrofes naturals. Nou impuls per agilitzar els tràmits de la dependència a Castelldefels. L'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball per millorar, simplificar el procés de valoració de la dependència. La primera reunió es va celebrar al CEM de Can Roca i ha reunit a professionals dels serveis socials municipals, del CAP del Castell i el CASAP de Can Bou. Castelldefels prepara l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027. L'Ajuntament de Castelldefels ja ultima els preparatius de l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027 en una jornada que, com és habitual, abans de l'inici de les classes, al setembre reunirà a la comunitat educativa de la ciutat per donar la benvinguda al nou curs. Comencem.

L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat la doctora Alícia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip STAR, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant les catàstrofes naturals. Durant l'acte celebrat a la sala de plens, es va posar en valor no només la seva trajectòria professional com a metgessa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, sinó que també el seu compromís amb la cooperació internacional participant en missions d'emergència com les desplegades després dels terratrèmols de Turquia. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, va destacar que la doctora Gargantilla representa els valors de la solidaritat, el compromís i la vocació de servei, posant el seu

0: su buena voluntad, pero allí lo que hacen falta son medios, ¿no? Y eso lo habéis visto ahora en Venezuela, en la televisión. Entonces, ahora la ONU, la OMS están muy metidos en esto y ellos son los primeros que llegan, ellos son los primeros que despliegan y ellos son los primeros que distribuyen. No todo el mundo ni todos los países pueden ir a una catástrofe, sino que se va por orden. Y normalmente el orden lo pone la ONU y lo pone el país de referencia, que es el que declara el estado de emergencia, ¿no?
1: L'acte va servir també per reivindicar la importància de la cooperació internacional i del paper que desenvolupen els professionals sanitaris que participen voluntàriament en missions d'emergència arreu del món, posant els seus coneixements al servei de les persones afectades per catàstrofes naturals. L'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball per millorar, simplificar i simplificar el procés de valoració de la dependència. La primera reunió es va celebrar al SEM de Can Roca i ha reunit professionals dels serveis socials municipals del Cap del Castell i el CASAP de Can Bou amb l'objectiu de coordinar millor l'atenció i reduir el temps d'espera perquè les persones puguin accedir abans als serveis i a les prestacions que necessiten. El projecte forma part del desplegament del Pla Cura de la Generalitat i aposta per un model més integrat entre els àmbits social i sanitari, situant a la persona al centre de tot el procés. Un dels principals objectius és reduir considerablement els terminis de tramitació que actualment poden superar l'any d'espera. Escoltem a la cap de serveis.
2: Llavors, tota aquesta reducció que parlàvem, no? Perquè sí que són 18 mesos realment, la mitjana, 18. Sí, la mitjana des que una persona fa una primera sol·licitud fins a que finalment acaba tenint un recurs. És la mitjana de tota Catalunya, sí. Evidentment, no tots els municipis ni tots els territoris tenen la mateixa llista d'espera. Però bueno, és farragós i és complex a vegades de fer entendre a la persona que realment té el problema ara i necessita el suport ara. I llavors aquesta reducció del compromís de la Generalitat per implantar en tot el territori de Catalunya de 18 mesos a 2 mesos, 60 dies, és un repte. Sí. És un repte que comportarà molts canvis i que, per una banda, hi ha com dos objectius, no? Reduir aquest temps d'espera per assolir el grau de dependència i després un altre, que és amb el que ens vam centralitzar-nos aquí a Castelldefels, en poder fer una mirada que sigui la persona al centre i que els professionals ens col·loquem al voltant.
1: El nou model també preveu simplificar els tràmits. La voluntat és que la ciutadania pugui iniciar el procés tant des dels serveis socials municipals com des del seu centre d'atenció primària i que l'única visita domiciliària permeti tant la valoració de la dependència com la definició dels serveis o prestacions més adequats per cada cas. Escoltem la Susana Castillo, cap de la Unitat de Serveis Socials.
2: Llavors, el que es vol canviar és que la persona es pugui dirigir tant a serveis socials, si és que coneix allà i té referència allà i és la seva, el seu professional de referència, o bé als professionals de salut, el seu metge de capçalera, la seva infermera o la treballadora social de l'ambulatori, i poder amb ells valorar prèviament si, passant un cribatge de lo que valoraran la dependència, tindrà o no aquest accés. Si té aquest accés, si diu no, si realment vostè sí que pot otorgar aquest reconeixement de grau, es tramita. I llavors, el que s'elimina totalment és aquesta part que deien de t'envio, té tal, té qual. És, en aquell moment ja enviem a serveis territorials la petició, la sol·licitud i la petició d'aquest capacitat econòmica. I en 20 dies es fa el domicili. Realment, la sol·licitud, en 20 dies s'ha de programar aquesta visita domiciliària conjunta i el mateix dia es pretén valorar el grau de dependència i fer l'acord PIA, que és l'acord de prestacions. És un repte perquè implica molt poc temps, implica tenir agendes compartides, bueno, és un repte de treball que fins ara no hem fet mai. Llavors, clar, si en 20 dies tu ja tens aquesta previsió de que ja tens un grau i ja has començat a triar quin servei voldràs, se suposa que en 30 dies tindràs la resolució i probablement ja tindràs el servei.
1: Per fer possible aquest canvi, els professionals dels àmbits social i sanitari treballaran conjuntament durant els pròxims mesos per definir com s'implantarà aquest nou sistema a Castelldefels i adaptar-lo a la realitat del municipi. Tornem a escoltar la Susana Castillo, cap de la Unitat de Serveis Socials.
2: I que aquest grup de treball ens està acompanyant l'Agència per a l'Atenció Integrada Social i Sanitària, que és el de la Generalitat, el Departament de Salut, i ens estan ajudant, doncs, anem a conèixer-nos. I aquest grup va ser això, és la primera sessió d'un treball que s'ha de fer durant els propers mesos per poder fer quin sistema farem a Castelldefels i com volem que aquesta feina repercuteixi en el ciutadà i que al final aquest ciutadà, vagi on vagi, tindrà aquesta atenció i tindrà aquesta agilitat en el procés i que acabi tenint el recurs que necessita en el moment que el necessita.
1: Des de l'Ajuntament també recorden que qualsevol persona que consideri que pugui trobar-se en situació de dependència pot iniciar el procediment adreçant-se al seu metge o infermer de referència o bé demanant cita als serveis socials. Escoltem com s'ho detalla la cap d'unitat de serveis socials, Susana Castillo.
2: Adreçar-se o al seu metge o infermera del seu centre de salut o bé demanar cita a serveis socials en primera acollida i allà li podem explicar tot el procés. Ara mateix, des de fa un mes i mig, la Generalitat ha modificat el sistema de com es demana aquest reconeixement, aquesta valoració de la dependència. Fins ara es feia en paper, amb una sol·licitud, i ara s'ha de fer tot a través de l'IDCAT. Llavors, això, bueno, és més ràpid perquè al final t'estalvies tot aquest temps igual d'introduir-ho manualment al Departament de Drets Socials de la Generalitat, però pot dificultar, no?, que persones que no sàpiguen fer servir l'IDCAT, bueno, nosaltres, si es volen adreçar als nostres serveis, els acompanyarem amb això i també l'oficina de Viladecans també.
1: A més, la Susana Castillo ens ha detallat que el Pla Cura incorpora una altra novetat destacada. L'escoltem.
2: La gran novetat és que des del moment que una persona li fan un reconeixement de grau, 1, 2 o 3, immediatament se li tramita d'ofici una prestació econòmica en funció del grau que tingui. Vale? Llavors, això és un gran canvi perquè fins ara, fins que no ens arribava a nosaltres, no podíem fer tot aquest procés de tramitar la corpia i veure el que podria necessitar. Llavors, si una persona ara mateix té la resolució que li ha arribat ara o li arriba demà o li ha arribat fa una setmana i encara no l'hem trucat nosaltres, automàticament la Generalitat tramita d'ofici aquesta prestació econòmica que li abonaran i que la cobrarà fins que nosaltres puguem fer aquesta visita i poder acordar realment els serveis que necessita. I si ja no vol aquesta prestació i vol un altre servei, no li reclamaran aquests diners com cobrats indegudament, que això ens havia passat fins ara. Ara tot això s'ha resolt amb aquest Pla Cura, amb aquest decret que es va aprovar fa uns 2 mesos i canvia bastant la situació. No? Llavors, bueno, és un pla ambiciós, és un pla que s'ha d'implantar tot a Catalunya i que els professionals hem de poder fer realitat i hem de poder... Però, bueno, per la persona és un gran avenç i és una gran millora, perquè...
1: El grup de treball continuarà reunint-se durant els pròxims mesos per definir el nou model d'atenció que es desplegarà a Castelldefels. L'objectiu és que a partir de 2027 els tràmits siguin més àgils, coordinats i centrats en les necessitats de la persona. L'Ajuntament de Castelldefels ja ultima els preparatius de l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027, una jornada que, com és habitual abans de l'inici de les classes al setembre, reunirà la comunitat educativa de la ciutat per donar la benvinguda al nou curs. L'acte tornarà a celebrar-se al Teatre Plaza i es planteja com un espai de trobada entre els diferents professionals del món educatiu amb l'objectiu de compartir experiències, reflexionar sobre els nous reptes i iniciar el curs des de la col·laboració. Escoltem el regidor d'Educació, Ramon Amador, que ens ha explicat com serà aquesta nova edició.
3: Des de l'Ajuntament ja estem preparant el proper curs. De fet, amb aquest inici de curs encara queden unes setmanes d'estiu, però nosaltres ja estem, doncs, amb aquesta preparació del nou curs escolar. I aquest any doncs, farem un pas molt important. Per què? Bueno, per primera vegada celebrarem aquest acte d'inici de curs al Teatre Plaza. Això doncs, també doncs, és un esforç per part de l'Ajuntament, però també doncs, el canvi de lloc no és un canvi de lloc perquè sigui així de fàcil, sinó perquè el que volem és que hi càpiga tota la comunitat educativa.
1: Com deia el regidor Ramon Amador, la convocatòria s'adreça a tota la comunitat educativa de Castelldefels, des dels equips docents i directius fins a la resta de professionals vinculats als centres educatius, amb la voluntat de reforçar els vincles entre totes les persones que formen part del sistema educatiu local. L'escoltem.
3: Fins ara, tots aquests inicis de curs estaven convocats pràcticament les representacions de les escoles, dels centres escolars, d'entitats, AMPAs, AFAs, i ara doncs, el que volem, i hem fet un esforç perquè sigui així, volem que tota la comunitat, ja sigui els mestres, el professorat, siguin totes les educadores, educadors, tots els equips directius, professionals, treballadors també que des del Departament d'Educació doncs, tenen en els centres escolars, conserges, AMPAs, AFAs, escoles bressol, o sigui, privades i públiques, les concertades, o sigui, que tothom pugui venir aquí a aquest inici de curs. I si aconseguim omplir el teatre, doncs estarem doncs, enviant un missatge molt potent. I aquest és el repte que tenim, no? Que és que l'educació continua sent una prioritat per a SOM i per a Castelldefels, no?
1: La jornada inclourà també la tradicional conferència inaugural a càrrec d'un ponent especialitzat en l'àmbit educatiu. Escoltem el regidor que ha recordat la data, l'horari i els detalls de l'acte.
3: Divendres 4 de setembre a l'una. A la una, doncs, tothom que vingui, tothom que vulgui, també si alguna família, algun familiar vol venir, doncs serà benvingut, benvinguda. I aquí doncs, farem una mica d'espoiler ja també, perquè tindrem una persona d'un nivell molt alt. I serà l'Andrea Vilallonga. No sé si la coneixeu, però ha sortit a diferents programes de televisió, molt famosa, és una comunicadora nata, coach en comunicació, en imatge, va estar doncs, en Operació Triunfo per parlar als joves que havien allà de posar-se davant del públic, de com parlar, i doncs, el que tenim allí doncs, és tot una persona important que oferirà una conferència i amb un títol que ens ha suggerit, que és Instruccions d'ús per sobreviure al curs.
1: Com a novetat, de cara al pròxim curs, tots els centres educatius de Castelldefels compartiran els mateixos dies de lliure disposició. Escoltem una altra vegada el regidor d'Educació parlant sobre aquest tema.
3: L'objectiu personal com a regidor d'Educació des del principi del mandat, i és enfortir i afavorir. Enfortir la comunitat educativa. Enfortir per què? Perquè ha d'haver una línia conjunta per treballar l'educació des de tots els àmbits, des de totes les institucions, des de totes les administracions, des de tots els centres. Mira, hi ha també un detall, és petit, però nosaltres al CEM, al Consell Escolar Municipal, allà fins ara, fins fa un parell d'anys, no es coordinava els dies de lliure disposició al municipi. La pública anava per un lloc, la secundària per un altre, la concertada per un altre, la privada per un altre, i hem aconseguit, sembla un detall ínfim, no? Sense valor, però hem aconseguit que tot el municipi totes les escoles del municipi tinguin els mateixos dies d'assumptes de lliure disposició. Això és un èxit per la ciutadania. Per què? Per totes les famílies, si tenen fills, tenen germans en un centre diferent, doncs tindran els mateixos dies de lliure disposició.
1: L'objectiu d'aquesta trobada és reforçar la cohesió de la comunitat educativa abans de l'inici del curs i consolidar un espai d'intercanvi d'idees i experiències entre els diferents agents implicats en l'educació. Escoltem quin és l'objectiu que ens comenta el Ramon Amador, regidor d'Educació.
3: I com això, doncs per mi, enfortir aquesta comunitat educativa és això, o sigui, i és el que volem. Queda un any ja per acabar les eleccions i m'agradaria doncs, acabar amb aquest repte aconseguit de poder gaudir aquí a la ciutat, a Castelldefels, i no per mi, ja ho dic, que no és cosa meva, sinó és cosa de tota la comunitat, de poder gaudir d'aquest enfortiment, d'aquesta unió, d'aquesta fortalesa d'anar junts i de donar valor, com he comentat abans, de donar valor a Castelldefels de l'educació, no? Enfortir. I després afavorir la mediació de l'Ajuntament amb centres educatius, amb direccions, afavorir tràmits administratius, afavorir gestions que fem durant tot l'any. O sigui, no són pocs tot el que ens demanen els centres educatius. De fet, abans he comentat que les direccions són les últimes persones que marxen de l'escola i les primeres en arribar-hi. I és que durant l'estiu també es treballa a les escoles. O sigui, abans de l'acabament del curs, nosaltres demanem a totes les direccions, a totes les escoles, un llistat de reformes, un llistat de petites millores o grans millores, perquè també aquest any tinc aquest dimecres una reunió amb totes les direccions per presentar un full de treball per reformes, de millores i de rehabilitacions. I tot es fa normalment a l'estiu. O sigui, això és afavorir i enfortir tota aquesta comunitat i tot aquest treball que estem duent a terme.
1: L'acte d'inici del curs es tornarà a celebrar els dies previs a l'obertura de les escoles i instituts amb la voluntat de donar tret de sortida al curs 2026-2027, reforçant la col·laboració entre centres educatius, famílies, administracions i professionals del sector.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dijous 16 de juliol a Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix la tasca solidària de la doctora Alicia Gargantilla. L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat la doctora Alicia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip STAR, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant de catàstrofes naturals. Nou impuls per agilitzar els tràmits de la dependència a Castelldefels. L'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball per millorar i simplificar el procés de valoració de la dependència. La primera reunió es va celebrar al CEM de Can Roca i ha reunit professionals dels serveis socials municipals del CAP del Castell i el CASAP de Can Bou. Castelldefels prepara l'acte d'inici de curs escolar 2026-2027. L'Ajuntament de Castelldefels ja ultima els preparatius de l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027, una jornada que, com és habitual, abans de l'inici de les classes al setembre, reunirà la comunitat educativa de la ciutat per donar la benvinguda al nou curs. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Fons.
1: Donar sang és un gest que només dura uns minuts, però que pot marcar la diferència per a moltes persones. Cada dia els hospitals necessiten reserves constants per poder atendre intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, accidents o complicacions en el part, per exemple. Precisament l'estiu és una de les èpoques més delicades, perquè les donacions acostumen a disminuir mentre les necessitats continuen sent les mateixes. A Castelldefels, dissabte passat es va fer una campanya de donació al Centre Cívic Frederic Mompou i aquest dissabte hi torna a haver una nova oportunitat de donar. Aquesta vegada a la plaça Neus Català, dins del dissabte solidari de la nostra ciutat. De tot això i de la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu som fans de donar-ho tot, en volem parlar avui en profunditat. Ens acompanya als estudis Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits. Marta, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bon dia i benvinguda.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Cada estiu sentim el mateix missatge. Cal donar sang. Per què precisament aquests mesos d'estiu, aquest juliol i agost, són tan complicats per al Banc de Sang i de Teixits?
2: Doncs bé, els mesos d'estiu són uns mesos complicats a nivell de reserves de sang. Sempre notem una baixada que és sobretot degut al període vacacional, la gent marxa, canvia les prioritats i això repercuteix directament amb les reserves de donació de sang. La gent, els donants de vegades no estan tan disponibles com estan durant la resta de l'any i per això al final és un període una miqueta més complicat que la resta de l'any.
1: En canvi, les necessitats no fan vacances. Aquí no hi ha canvis en els hospitals. Quantes donacions es necessiten cada dia a Catalunya perquè funcioni el sistema amb normalitat?
2: Entre 800 i 1.000 donacions. Com bé dius, els hospitals no paren la seva activitat, malgrat sigui estiu, continuen actius, per tant, les necessitats sempre són les mateixes.
1: Aquest estiu us heu marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions entre juliol i agost. És un repte especialment exigent?
2: És un repte, és assolible i tenim aquesta certa tranquil·litat que és algo que podem aconseguir i ho aconseguirem entre tots. Ara tenim més o menys unes 9.000 bosses, a prop de 10.000, per tant és una xifra que ja ens quadra amb el nostre repte final de l'estiu.
1: Abans d'entrar a les campanyes de Castelldefels, la que teníem el dissabte passat i la que tornarem a tenir, m'agradaria parlar de xifres, posar les xifres sobre la taula. Com està avui el Banc de Sang i Teixits? Disposem de les reserves que necessitem o encara estem sota uns mínims?
2: Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins i tot setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: Uh-huh. Ens has portat també algunes dades, tant de Catalunya com de Castelldefels. Quin balanç podem fer d'aquest 2026, del que portem d'any?
2: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius, i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions finals.
1: Uh-huh. I de manera pràctica, a Castelldefels, exactament de quines dades estem parlant?
2: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat.
1: I per això mateix ens arriba aquesta campanya extra d'aquest dissabte, perquè recordem, teníem una el dissabte 11 de juliol, ara ens arriba la de dissabte 18 de juliol, que a més arriba ben emmarcada en aquest dissabte solidari, una manera més de ser solidaris també.
2: Exacte, no? Com dèiem, amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca i intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
1: Uh-huh. I ara posant la mirada a aquesta campanya més recent que hem tingut al Centre Cívic Frederic Mompou, quines són les dades destacables d'aquesta campanya que fèiem aquí a la ciutat?
2: Doncs bé, és una campanya que està molt planificada, molt periodificada, venim cada mes i el resultat és bastant bo, normalment és millor al matí que a la tarda, sempre és una campanya que la fem en dissabte, llavors el dissabte al matí la gent està una miqueta més disponible que el dissabte a la tarda, però en si és una campanya que funciona molt bé i que podem agrair, no?, que aconseguim les donacions previstes tant de sang com de plasma.
1: Uh-huh. Em comentaves fora de micro que es van acostar 85 persones i finalment es van registrar 78 donacions. Per què hi ha aquesta diferència de les persones que van i les donacions que s'aconsegueixen?
2: Doncs bé, al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió, les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes de, bon, mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva.
1: Mm-hmm. Això em fa plantejar-me, ens pots explicar una miqueta com és el procés? Has de fer una reserva prèvia de cita per venir a donar sang, després, una vegada que arribes, perquè hi ha moltes pors, hi ha mites també al voltant de la donació de sang, anem a fer-ho clar, exactament, que per una persona que mai ha donat, exactament què pot esperar d'aquest tipus de jornada d'apropar-se a la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits?
2: És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre el tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri, hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Mm-hmm. Molt ràpid.
1: I cal estar en dejú per donar sang?
2: Al contrari, hem d'haver menjat perquè, de fet, si anem en dejú hi ha perill de mareig.
1: Mm-hmm. Aquest és un dels mites sempre també que hi ha, no? Que a més, amb cada campanya Exacte. Que feu, quan es fa la comunicació des de l'Ajuntament, sempre es recorda, no cal anar en dejú, i de fet es recomana, com justament ens deies, Marta, just al contrari, anar havent menjat, perquè si no doncs pot ser un problema, i més amb aquestes altes temperatures, un altre tema que cal tenir present, no? Hidratar-nos bé.
2: Sí, sobretot, com bé deies, menjar, importantíssim, i hidratar-se molt bé durant tota la resta del dia, perquè al final aquestes temperatures les patim, ja sigui estiguem donant o no. Llavors és important hidratar-se, important menjar, i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Correcte, el DNI. I hi ha límits d'edat per donar sang?
2: Entre 18 i 70 anys. El 18 és la majoria d'edat i el 70 al màxim.
1: Mm-hmm. Bueno, és una bona franja,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, tenim uns quants anys.
1: Tenim molts anys per ser solidaris i solidàries. Molt bé. Amb això m'agradaria passar... sí que també m'agradaria preguntar-te abans de passar al gran repte que teniu aquest estiu, parlarem ara del plasma, però abans d'això estàvem parlant de mites. Quins altres mites teniu detectats des del Banc de Sang i Teixits o pors que té la ciutadania a l'hora de pensar, mira, jo millor no dono sang perquè això em fa por, no? O per exemple, perquè fa mal, no? Potser és un dels temes que preocupa.
2: Sí, és veritat que hi ha persones que són molt aprensives i la punxada és la gran por, no?, que té tothom. És veritat que hi ha persones més o menys sensibles, aquí no podem ficar-nos, però la realitat és que és una punxada molt, molt lleu. Al final tothom es fa analítiques, no? No és perquè vulguem fer-les, però les hem de fer. I al final és una punxada molt similar. La diferència és que hem d'estar una miqueta, una estona més amb l'agulla. Però aquesta és l'única diferència. Al final la punxada és res.
1: Mm-hmm. I com ens deies, al final són 8-10 minuts i acabem. Ja sí. Està. I amb tot el procés, d'entre la part que valideu, que es pugui fer la donació, 30 minutets... I ja està, i han fet aquesta contribució al nostre granet de sorra, i més en aquest context que estem comentant de l'estiu i la davallada de donacions. Amb això m'agradaria arribar a aquest gran repte que teniu també aquest estiu, el plasma. Aquesta campanya heu posat l'accent en el plasma i em pregunto per què, i a més expliquem què és el plasma exactament.
2: El plasma és la part líquida de la sang, conté sobretot proteïnes, immunoglobulines, que són molt importants, proteïnes. El plasma serveix per donar tractament a malalts que tenen immunodeficiències primàries. Amb el plasma fem medicaments i també podem fer-lo servir per transfondre a grans cremats. Llavors, el repte del plasma principalment és que actualment no tenim cobertes les necessitats que tenim als hospitals. Llavors, el nostre motiu i aquesta campanya que estem fent d'intentar sumar aquesta donació de més és per poder en algun moment ser autosuficients.
1: Ara que dius que no teniu les dades, si no m'equivoco, a la nota que envieu amb tota la informació d'aquesta campanya d'estiu, teníeu aquesta dada de que només compteu amb el 39% de les immunoglobulines que es necessiten a partir dels donants de plasma.
2: Sí, exacte. No aconseguim donar la cobertura total, com sí que ho podem fer amb la sang, i llavors hem d'intentar impulsar aquesta donació.
1: I quina diferència hi ha entre donar sang i donar plasma?
2: Sobretot, principalment, és el temps. El plasma és una donació que dura aproximadament uns 40-50 minuts. És una donació bastant més llarga, però sí que és veritat que la recuperació és molt més ràpida. El que fem és anem amb una màquina que és especial, és un separador celular, i el que fa és que agafa només el component que necessita. En aquest cas, es queda només amb el plasma i retorna la resta de components sanguinis, els glòbuls vermells i les plaquetes. Llavors, per això, i al final, com el plasma en gran mesura és aigua, la recuperació és molt més ràpida. Mm-hmm. Es pot donar cada 15 dies.
1: Molt bé. I aquest estiu, a més, també, dins d'aquest gran repte d'aconseguir més donacions de plasma, heu impulsat una iniciativa amb una recompensa també pels donants, no? Que és que facin una donació més de plasma que l'any passat. En què consisteix exactament aquesta iniciativa?
2: Doncs bé, estem donant aquest incentiu, no? Ja sigui de fer de zero a una donació de plasma, o bé els que ja són donants de plasma, fer-ne una més. En aquest cas, el que es dona, em sembla que de cara al novembre, crec que de cara al novembre, una experiència gastronòmica o cultural. És el petit regal, si se li pot dir d'aquesta manera, o incentiu que li donem als donants, que sumin una donació més.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs amb això m'agradaria passar ara a la part més humana de les donacions de sang i de la feina que feu des del Banc de Sang i Teixits. M'agradaria començar aclarant una mica doncs, quina és la teva funció dins d'aquesta entitat, d'aquest organisme, no? El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, perquè tu ets promotora i exactament què implica, què hi ha darrere d'aquest càrrec?
2: Darrere d'aquest càrrec hi ha l'organització de les campanyes de donació de sang en el territori que tinc assignat, que en aquest cas és Baix Llobregat Sud i el Garraf. Llavors és el contacte directe amb ajuntaments, amb entitats, per tal de fer aquestes campanyes de donació de sang i aconseguir les donacions previstes a cada municipi.
1: Mm-hmm. Deus veure també, tu i totes les persones que formen part del Banc de Sang i de Teixits, moltes històries en el dia a dia. Hi ha algun cas o alguna experiència que t'hagi marcat, que t'hagi emocionat? Perquè, clar, dèiem, les donacions són molt necessàries en casos molt diversos i potser hi ha persones que... Si no ho vius de prop, potser no estàs familiaritzat, no perceps aquesta necessitat, aquesta urgència i, com dèiem, sobretot en període vacacional, de pensar és que els hospitals no es fan vacances, sempre hi ha aquesta necessitat. Quines històries o quina experiència potser ens destacaries d'aquesta feina que fas al Banc de Sang i de Teixits?
2: Doncs bé, les experiències que ens trobem a campanya i amb els donants habituals són molt emocionants, la veritat. Normalment els donants, no tots, però malauradament un es fa donant arrel d'un context que ha tingut familiar o d'amics, d'algú que ha necessitat sang i arrel d'aquí se n'adonen de la necessitat que tenim al país. En el meu cas, en concret, doncs mira, jo era donant de sang, o sigui, soc donant de sang, però vaig començar molt jove i tot i així he seguit, però no vaig veure la necessitat real de la donació de sang fins que, malauradament, el meu pare, malalt de càncer, va necessitar sang i molts components sanguinis. Llavors és aquí, no? Quan et toca tan de prop i veus allà que li estan posant una bossa de glòbuls vermells i posa el logo del Banc de Sang, que jo ja treballava allà, doncs és aquí on veus la realitat. I el discurs i les converses que tens amb donants habituals que venen a les campanyes també és aquesta. Malauradament els ha tocat molt de prop, han vist la necessitat i arrel d'aquí van a donar.
1: Aquí ara m'estava plantejant, amb aquesta situació, des del Banc de Sang i de Teixits també feu sensibilització a escoles, feu xerrades o com feu arribar aquest missatge per aconseguir superar aquesta dificultat, aquest punt de que quan ens trobem, malauradament ens trobem en una situació així, és quan fem el clic i veiem la importància, doncs com podem fer el clic abans?
2: Sí, tenim el projecte d'aprenentatge i servei, és un projecte que ara fa 20 anys, em sembla que es fa, és un projecte que fem a les escoles i que es tracta, fem una petita xerrada, una petita formació, els alumnes coneixen, o de vegades treballen tot l'aparell circulatori i arrel d'aquí s'introdueix la importància de la donació de sang i són ells que a les mateixes escoles fan la campanya de donació de sang, no? Aquí a Castelldefels, per exemple, ho hem fet amb l'escola Frangual, amb l'escola Els Pins, en escoles que col·laboren i que ho fan de manera anual i que fan aquesta col·lecta i que és tan important perquè els nens i nenes doncs, al final aprenguin també què és la donació de sang i per què és important.
1: Exacte, ara que ens ho explicaves, ho estava recordant, que no fa molt, des del Frangual es va fer aquesta crida, sí. I el punt que em va cridar l'atenció és aquesta participació dels alumnes que estaven durant la jornada i ells mateixos informaven, no? O sigui, és un aprendre per poder fer aquesta transferència també del coneixement, o sigui que un element molt, molt important i del que suposo que fer una valoració molt positiva, i a més ens mencionaves que aquest projecte Aprenentatge Servei ja fa 20 anys que el porteu duent a terme.
2: Sí, i la veritat és que és una de les campanyes, el tipus de campanya que fem, que millor funcionen. Al final, els nens reben aquesta informació i ells es fan prescriptors de la donació de sang, arriben amb aquest missatge a casa, li diuen als pares, mares, tiets, germans, i són ells després les famílies qui van a donar sang. Llavors, aquest mateix missatge que nosaltres podem donar, si el discurs el té el nen o la nena o els alumnes, és molt més efectiu. Llavors, al final, és una manera d'involucrar també a les famílies amb la donació de sang i també amb les activitats que es fan a l'escola.
1: Uh-huh. I ara, per acabar d'entendre tota la feina que feu des del Banc de Sang i Teixits, ens ha quedat molt clar com és el procés quan ve la unitat mòbil. Per exemple, recordem, aquest dissabte 18 de juliol, aquí davant de la biblioteca, tindrem la unitat mòbil. El passat dissabte 11 de juliol ho fèieu directament al Centre Cívic Frederic Mompou, que a més ens recordaves que és una cosa que es fa mensualment. Això ja ho tenim molt clar. Nosaltres anem, donem sang, i a partir d'aquí, què? Com funciona? Què passa amb la sang que hem donat?
2: Vale. La donació de sang, al final, recollim totes les bosses que hem aconseguit i anem al banc de sang i comença un procediment que es diu fraccionament. Les bosses de sang van al laboratori, comencen les analítiques i tal, i cada bossa la dividim en tres components: plasma, plaquetes i glòbuls vermells. Aquest procediment és molt ràpid, o sigui, arriben les bosses, arriben al banc i comença aquest procés, les separem i les guardem fins que els hospitals les necessiten i llavors les enviem.
1: Perfecte, doncs amb això m'agradaria ja acabar aquesta conversa fent aquest darrer recordatori de la part pràctica d'aquest dissabte 18 de juliol, que a més això, recordem, està marcada en una jornada de solidaritat. Tenim a la plaça de l'Església la celebració de la nostra jornada solidària anual a Castelldefels, el dissabte solidari, i s'ha fet coincidir amb aquesta unitat mòbil que tindrem a la biblioteca ben a prop de la plaça de l'Església. Esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant i la ciutadania que vingui a conèixer més sobre la solidaritat també s'assumir aquesta crida de solidaritat amb la sang i amb el plasma. I quins són els horaris de la unitat mòbil d'aquest dissabte?
2: De 10 a 2 i de 5 a 9. Recordem que en aquest cas, com és unitat mòbil, només es pot donar sang. Per donar plasma hauríem d'anar al Frederic Mompou, però bueno, que estarem allà de 10 a 2 i de 5 a 9 rebent a tots els donants que vulguin fer una altra donació de sang o que vinguin per primer cop, benvinguts també.
1: Molt bé, doncs Marta Coca, promotora del Banc de Sang i de Teixits, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per ajudar-nos a comprendre tot el que hi ha darrere del Banc de Sang i de Teixits, no? Que com dèiem, encara hi ha mites o hi ha pors al voltant, i amb això esperem que la ciutadania de Castelldefels hagi comprès, hagi entès molt millor aquest procediment, que també cali aquesta necessitat i més aquests mesos d'estiu, i que a finals d'estiu puguem fer un balanç positiu, que per ara ho és, perquè com ens deies, teníeu aquest objectiu d'estiu d'arribar entre juliol i agost a les 40.000 donacions, i a data d'avui ja aneu per les 9.000, per tant, estadísticament sembla que la cosa va bé, així que des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, esperem que el missatge arribi i que aconseguiu els objectius, i estarem en contacte també de cara a final de campanya per veure si aquesta campanya, que a més m'agrada molt el nom, aquest estiu som fans de donar-ho tot, així que esperem que sí, que la ciutadania sigui fan de donar-ho tot també en aquest àmbit de solidaritat.
2: Esperem que sí. Moltes gràcies.
1: A tu, Marta, i molt bon dia. Adéu. Adéu.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: La justícia europea avala la llei d'amnistia als líders del procés i als CDRs encausats per terrorisme. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Aval clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia en una resolució que limita els moviments de la justícia espanyola per continuar frenant el retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya. Els CDRs encausats per terrorisme a l'Audiència Nacional poden ser els primers a beneficiar-se'n, Joan Bota.
3: Hi ha satisfacció, esperança, però també prudència, tant dels directament afectats com dels governs català i espanyol per aquesta decisió de la justícia europea que desestima l'estratègia i els arguments dels jutges de l'Audiència Nacional i el Suprem que s'han negat fins ara a aplicar l'amnistia.
1: Connectem amb Luxemburg, que és on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea.
4: El tribunal descarta que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea i desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i a la resta de líders polítics. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que l'amnistia respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i que la llei encaixa amb el dret comunitari.
5: No se opone a una normativa nacional que amnistia los actos determinantes de responsabilidad contable también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
1: Immediatament després d'aquesta lectura de les sentències, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, han sortit a celebrar-la i a exigir als jutges espanyols que deixin d'obstaculitzar l'amnistia.
6: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
7: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
1: També els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez han demanat que les sentències europees d'avui siguin el punt final als entrebancs judicials contra l'amnistia a Espanya. Albert Prat i Dani Sainz de Aja.
8: Al Palau de la Generalitat, Salvador Illa ha sortit a celebrar la sentència amb un missatge en català, castellà i anglès. Creu que és una gran notícia pel futur de Catalunya i avisa als jutges espanyols que ja no els queda cap excusa.
9: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full.
10: A Madrid, encarregat de valorar la sentència ha estat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha aprofitat per treure pit i reivindicar l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu. Ara no hi ha dubte de l'encaix legal de la llei, diu Bolaños, que veu com el camí s'aplana perquè s'aplique als líders del procés al més aviat possible.
11: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: De seguida ampliarem aquesta notícia, però encara en crònica de tribunals, fa tot just uns minuts, l'Audiència de Madrid ha confirmat el judici amb jurat popular a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, tot i que li aixeca les mesures cautelars. Madrid, Tania Tàpia.
12: Una decisió que ja no es pot recórrer. La dona de Pedro Sánchez anirà davant d'un jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències. Creuen els magistrats que està ben motivada la investigació del jutge Peinado en aquests dos delictes, però li treuen els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. I sorprenen amb una decisió que no estava ara sobre la taula. Ordenen Peinado que li torni el passaport i no la faci anar a signar cada 15 dies. Diuen que no hi ha cap indici que faci pensar que pot fugir.
1: Però fora de la política, avui també és notícia el primer repunt en 17 anys del nombre de naixements a Catalunya.
3: L'any passat van néixer un 0,8% més de criatures que l'any anterior. L'edat mitjana en què les mares tenen el primer fill frega els 32 anys i un 46% de les dones que van donar llum l'any passat són nascudes a l'estranger. Els noms més posats van ser Júlia entre les nenes i Biel entre els nens.
1: I avui continuem molt pendents del risc d'incendi, que ara mateix és extrem a un centenar de municipis de 17 comarques diferents.
3: Els punts més sensibles es concentren a la meitat oest del país. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Sant Quirze Safaja al Moianès com els de Carol a l'Alcamp i el de Rubió a l'Anoia estan estabilitzats.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
1: Leo Messi torna a ser el protagonista de la classificació de l'Argentina per la final del Mundial de Futbol.
13: Va ser determinant el partit Leo Messi amb les dues assistències de gol, la final del Mundial de Futbol. Per tant, serà Argentina-Espanya, Messi contra Lamine Yamal, i el Catalunya Migdia, ho parlarem i ho analitzarem amb la Sònia Germà, el Roger Busà i també amb el Ricard Torquemada. I Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, firmarà el nou contracte fins al 2031 i demà ja farà el primer entrenament.
1: Com tenim la circulació a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs mira, veiem que hi ha lentitud a la C-17 entre Granollers i Canovelles en sentit Vic per a caució per una possible incidència en aquest punt. A la resta de carreteres, però, situació força tranquil·la, sense retencions destacades, tret de punts habituals amb una mica més d'intensitat a les dues rondes de Barcelona.
1: I ens falta el temps.

0: Satèl·lit es permet a Gavà de Tírvia, al Pallars Sobirà, 10 a Pic de Salòria, 5 a la Torre de Cabdella, 5 a Sort o 4 litres a Organyà. Aquesta tarda seguirà fent calor i molta xafogor, pols amb suspensió, aquest cel tan brut, tan enterbolit, i encara algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts de Lleida. Fora del Pirineu, poca quantitat i gotes brutes de fang. I, en canvi, el Ripollès, la Garrotxa, l'interior i nord de l'Alt Empordà, algun ruixat amb tempesta pot ser de moderada intensitat i amb ventades, com ha passat fa poca estona a Planoles.
1: Gràcies, Dani. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. Com dèiem, la justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu ni en la malversació que afecta els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc en el terrorisme, on hi han causats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Comencem per Luxemburg, a la seu del TJUE, on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea, bon dia.
3: Hola, bon dia, Òscar. Els jutges europeus han descartat que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de retornar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que el dret europeu
4: no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
3: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
4: La llei d'amnistia també respecta l'efecte útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorisme.
3: I això afecta els activistes dels CDRs acusats per terrorisme. A l'Audiència Nacional, ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o processades, un cop ja rebuda avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia té un abast ben delimitat, acotat als anys del procés independentista, i també assegura que la norma, la llei d'amnistia, respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i el principi de seguretat jurídica. Per últim, Òscar, dic que, a més, per carregar-se de raons, els jutges europeus parlen dels objectius de l'amnistia. Diuen que és una norma que busca facilitar la reconciliació política i reduir tensions institucionals.
1: Doncs aquesta és la decisió dels jutges europeus i ara la pregunta és què passarà a partir d'ara? Bé, doncs l'aplicació d'aquesta amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, acabarà en mans del Tribunal Suprem. Fonts del Tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i que esperaran a la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, com a molt aviat, a la tardor, Txell Vallespí.
5: I és que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea i entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistia la malversació perquè, recorden, no han presentat cap dubte davant del Tribunal de Luxemburg. Per això, tot i la decisió d'avui, que estan estudiant, diuen que esperaran la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre ells els de Puigdemont i de Junqueras. Fonts del Tribunal de Garantia reconeixen que cal temps per estudiar una sentència d'aquesta envergadura. I un cop el Tribunal Constitucional marqui el pas del Tribunal Suprem, el Tribunal o bé el seguirà, aquest criteri que li marqui, o bé, si considera que té marge i està legitimat, podria presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea. Això encara en endarreriria més l'aplicació de la llei. El Tribunal Suprem, però, de moment, no ensenya les seves cartes.
1: En canvi, en el cas dels CDRs, l'amnistia pot ser molt més a prop. Ara, el tribunal que porta la causa, que és l'Audiència Nacional, és qui haurà de moure fitxa un cop la justícia europea els ha resolt els dubtes que van plantejar Pilar García.
6: Doncs sí, alerta solidària que porta la defensa dels 12 acusats de terrorisme reclamarà a l'Audiència Nacional l'aplicació immediata de l'amnistia. Martí Majoral és advocat d'Alerta Solidària.
7: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'Audiència

0: doncs, es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
1: I en el cas dels dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats, en aquest cas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, doncs també reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho.
2: Doncs ja hem explicat la notícia d'avui. Què pot passar a partir d'ara? Ens falten les reaccions, que no són poques. Per exemple, Carles Puigdemont qualifica la sentència del TJUE de victòria rotunda de l'independentisme davant els poders de l'Estat. Junts per Catalunya demana als tribunals espanyols que no marxin de vacances sense aplicar abans l'amnistia, tot i que no gosen de parlar de calendari. Seu de Junts, Jordi Corbalán.
3: Pel secretari general, Jordi Turull, la sentència europea representa també una bala a la posició de Junts, que en primera instància va votar en contra de la llei d'amnistia per poder-la fer extensiva a tots els represaliats.
4: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
3: L'advocat Gonzalo Boye assegura que la llei d'amnistia no té més debat jurídic, no presentarà nous recursos i la pilota, diu, està a la taulada del Constitucional i del Suprem. Del calendari no en parla.
5: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
3: Carles Puigdemont s'ha reunit amb la direcció permanent del partit i aquest migdia, a través d'X, ha avisat que saben qui tenen davant i no es poden cridar engany. El partit diu ara ja no jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat.
2: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions ni excuses després d'aquesta sentència europea coneguda avui. Junqueras confia que el veredicte d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui així ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes que estan previstes per l'any 2028. Seu d'Esquerra, Marta Corbalán, bon dia.
6: Hola, bon dia. El líder d'Esquerra ha celebrat la resolució d'avui i ha exigit als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense esperar més.
7: Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
6: Junqueras ha comparegut a la seu d'Esquerra envoltat de diputats i senadors republicans i de nombrosos dirigents del partit, com Lluís Salvador i Josep Maria Jové, a qui tampoc se'ls hi ha aplicat encara l'amnistia pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Junqueras confia que amb la sentència d'avui es desbrossarà el camí perquè el Tribunal Suprem li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes el 2028.
7: Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
6: Tot i les diferències que Esquerra manté amb Junts, Junqueras ha dedicat les seves primeres paraules a recordar que Carles Puigdemont continua a Bèlgica i ha demanat que pugui tornar el més aviat possible sense risc d'acabar a la presó.
2: I dels beneficiats per aquesta amnistia, els impulsors de l'amnistia. El president Salvador Illa també ha estat dels primers a comparèixer per valorar aquesta sentència. Ho ha fet en una declaració en català, en castellà i en anglès, Palau de la Generalitat, Albert Prat, que ha dit el president Illa.
8: Què tal? Bon dia. Sí, el president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
9: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. És una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
8: I amb un to desafiant s'ha dirigit als jutges espanyols.
9: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
8: Gairebé a l'equador del seu mandat s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
2: I a Madrid, el govern espanyol fa gala de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i afirmen que ja no hi ha dubtes del seu encaix legal. El Partit Popular adverteix, però, que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
10: Bon dia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reivindicat l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu després de rebre la validació de la justícia europea. Des de la Moncloa, Bolaños ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i conforme al dret europeu. El canvi ha valgut la pena. Catalunya ja és diferent, ha dit, però ara cal que l'amnistia arribi a tothom.
11: Tras esta sentència europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
10: El PP acata la decisió del TSUE, però la rebaixa perquè diu que s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
12: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
10: L'expresident José María Aznar ha anat més lluny i lamenta que el procés quede sense càstig.
13: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
10: Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
2: I encara un parell de reaccions més. Des del Parlament, els comuns han celebrat una sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem i reclamen que s'apliqui de manera immediata. Ho ha explicat la seva líder, Jéssica Albiach.
14: El Tribunal Suprem ja no té cap excusa. I per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
2: I la CUP espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa, diu, dels tribunals espanyols. I ha lamentat que la llei d'amnistia continuï sent l'excusa perquè l'independentisme no tingui agenda pròpia. Ho ha explicat el diputat cupaire Xavier Pellicer.
15: La llei d'amnistia ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista, perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa dos anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat.
2: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, deixem aquí tot el que té a veure amb aquesta decisió del TSUE, però hi tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia per tal d'analitzar-la. Però no deixem de parlar de tribunals, tot i que ara d'un tema ben diferent. I és que l'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Peinado i envia a judici, per jurat popular, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ho fa per malversació i per tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
16: Bon dia. Cinc magistrats de l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns, finalment, avalen que sigui un jurat popular que jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que sí que pot anar per jurat popular, i també per tràfic d'influències, afirmant que la investigació de Peinado està prou ben motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retira dos més els de corrupció en els negocis i els d'apropiació indeguda que Peinado també li atribuïa. Anirà també per davant d'un jurat popular la seva assessora, la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari i amic seu, Juan Carlos Barrabés, serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado retornar el passaport a Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu i recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i que demostra arrelament. I renya Peinado per no haver sustentat, diu, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència és ferma i no es pot recórrer.
2: Bé, doncs passen 20 minuts de les dues. Ara sí, deixem la crònica judicial. Repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2025 van néixer més de 54.000 infants a Catalunya. És un 0,8% més que l'any anterior. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger. I la mitjana d'edat de les mares és de 32 anys, Mar Riera.
17: Tot i que l'indicador de fecunditat continua baixant i marca un rècord des que hi ha dades d'un
6: 1,08 fills per dona en edat fèrtil, l'any passat van pujar els naixements a Catalunya gràcies a la població estrangera. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Elisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
6: Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana de les mares continua pujant, ja és de 32 anys, i a l'àrea metropolitana la fecunditat és encara més tardana, com explica Renteria.
17: Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el número de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
2: Va, i ara allò que ens agrada, els tafaners. Quins són els noms més posats entre els nous nascuts?
6: Doncs mira, Júlia lidera el rànquing entre les nenes, seguit de Sofia, Martina i Emma. Entre els nens trobem per primer cop Biel, seguit de Nil i Marc, que torna al podi després de liderar-lo durant més d'un quart de segle. A l'àrea metropolitana destaquen Mateo i Sofia. I com a curiositat, a la llista trobem 5 nens que van rebre el nom de Lamin, cap Rosalia i 6 Daenerys, una de les protagonistes de Joc de Trons.
2: Més coses. Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor. Pel que fa al risc d'incendis, tot i millorar respecte d'ahir, es manté el risc extrem en un centenar de municipis de 17 comarques diferents. A més, els bombers vigilen amb mitjans aeris petits focs a la Vall d'Aran o al Pallars que s'han declarat en les últimes hores en indrets poc accessibles d'aquestes zones a l'oest del Principat. Estan provocats per llamps de les tempestes i vents que superen els 100 km per hora. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Querol a l'Alt Camp com el de Rubió a l'Anoia estan estabilitzats. També ho està el de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha aixecat el confinament de diverses cases aïllades i d'un hostal rural, però es manté al Centre Educatiu de Menors Puig d'Olena. Un centenar d'efectius dels bombers de la Generalitat treballen per acabar-lo de controlar. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees. Sant Quirze Safaja, José Antonio Rodríguez, Cristian Roldán, bon dia.
18: Bon dia. Els bombers estan reforçant els treballs per evitar revifalles i focus secundaris ara que entrarà el vent de marinada que podria bufar amb intensitats superiors a 40 km per hora. Sobretot preocupa el flanc dret, la pota nord-est d'aquest foc, la que crema més a prop del centre de menors de Puig d'Olena. Precisament aquest centre d'acció educativa, ubicat a l'antic sanatori del poble, és l'únic indret de la zona on es manté l'ordre de confinament. Les masies dels voltants i la gent del càmping L'Illa ja poden tornar a circular per aquesta àrea. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
19: Ara mateix, l'únic punt que queda confinat seria el sanatori del Puig d'Olena. Totes les demés restriccions s'han aixecat. De fet, ara estan llançant l'ordre de desconfinament. Per tal, doncs, podria ja restablir la circulació cap a la resta de zones que s'havien confinat prèviament.
18: Tot i això, les flames evolucionen favorablement i si no es produeixen ensurts, s'espera donar el foc per controlat aquest mateix vespre. Els veïns ens expliquen que, amb diferència, la pitjor part la van viure ahir. Al Jaume se li han cremat 50 hectàrees i el Xavi va veure com les flames s'acostaven al seu restaurant.
20: És una mala visió que et trobis així, que se't cremi tot d'aquesta manera, oi? Però, bueno, no hi pots fer-hi res. Ja és qüestió dels mitjans aeris i fins que es pugui aturar el foc.
21: Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles. I es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa.
18: L'origen del foc encara es desconeix i els agents rurals segueixen sense descartar cap hipòtesi, com, per exemple, que fos provocat.
2: Bé, doncs, en plena onada de calor com la que hem tingut aquests dies, ahir Catalunya va registrar el pic màxim de consum elèctric d'aquest any. Va ser un 10% més que l'estiu passat i el tercer nivell més alt de la sèrie històrica per sobre dels màxims assolits el 2006 i el 2010, Roc Fargas.
22: En el moment més elevat de demanda elèctrica es van consumir 8.100 megawatts, que supera àmpliament el màxim registrat durant l'estiu de l'any passat. El pic es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència de núvols generalitzada, que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. Tot i això, l'autoconsum continua contribuint a moderar l'impacte de les altes temperatures sobre la xarxa elèctrica, segons Laura García, vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
23: En un dia assolellat, moltes instal·lacions cobreixen directament una part del consum dels edificis en aquestes hores on hi ha més demanda per l'ús dels aires acondicionats, i això evita que aquesta energia s'hagi de demanar a la xarxa. Sense aquest autoconsum, aquests pics de demanda encara serien més elevats.
22: Ahir s'hi va sumar una avaria en una central nuclear, però la generació elèctrica d'aquesta central es va substituir amb altres fonts d'energia i no ha suposat cap risc pel subministrament. Per reduir la demanda, però, aquesta nit s'ha demanat a les grans indústries que es desconnectessin de la xarxa elèctrica.
2: I atenció, perquè tenim les primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i de falta de pluges. Al poble de Garòs, a Naut Aran, només es podran regar els horts i els jardins durant una hora diària. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
0: Es tracta d'una situació molt poc habitual en aquest territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. I amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garòs, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
1: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste, però crec que ho de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua.
0: Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu. Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:45. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
4: Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
24: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Soc el senyor Miller i seré el vostre nou professor d'anglès.
27: A les meves noies els cal ordre. Quin cavaller anglès acceptaria un lloc de professor a la Lliga de Noies Alemanyes de Hitler?
28: Basada en fets reals.
27: Les meves noies no són l'enemic.
28: Són alemanyes, no?
29: Les filles del Reich. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, és la gran pel·lícula.
2: Catalunya migdia. Un minut i seran 2:15. Creix l'espiral d'amenaces en el cinquè dia d'hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, tot i les crides dels mediadors per reprendre les negociacions. Teheran ha tornat a disparar contra Kuwait, Bahrain i Jordània poc després de rebre projectils nord-americans per impedir més atacs als vaixells. Precisament un portaveu militar del règim ha avisat que Washington no dictarà com es gestiona l'estret d'Hormuz.
30: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
2: Però mentrestant, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a intimidar l'Iran amb llenguatge barroer. Washington, Oriol Serra, bon dia.
31: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran continuen intercanviant atacs militars i també amenaces verbals. En el cas del president nord-americà, el to es manté despectiu, titllant els dirigents iranians de fastigosos i de malalts, i per descomptat amenaçant. Aquest és Donald Trump parlant a peu de l'helicòpter oficial abans d'assistir a una cimera tecnomilitar a Pennsilvània.
32: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va, val més que es portin bé.
31: I un cop a la cimera, envoltat de militars i de representants polítics republicans, Trump agafava embranzida penjant-se la medalla d'haver estat l'únic president dels Estats Units que ha agafat el bou iranià per les banyes en 5 dècades.
3: Islàmic.
32: La República Islàmica de l'Iran no està contenta ara mateix. S'hauria d'haver fet fa 47 anys. S'hauria d'haver fet com a mínim durant aquest període de 47 anys, però no es va fer. Altres presidents no van fer el que calia. Ho haurien d'haver fet fa molt de temps. Hauria estat molt més fàcil. Ja veurem si arribem a un acord amb ells o si simplement acabem amb això.
31: Trump, doncs, no tanca la porta del ditjós acord i alhora manté l'amenaça que ja ha fet en d'altres ocasions de bombardejar centrals elèctriques i infraestructures com ponts i carreteres a l'Iran. De moment, els Estats Units es vanten d'haver interceptat per primera vegada un petrolier iranià sense càrrega que es dirigia a l'illa de Kharg, clau per a la indústria petroliera iraniana. L'estret d'Hormuz es manté bloquejat amb cada cop més presència militar nord-americana.
2: I mentrestant, avui, a tot Ucraïna es viu un escenari altament inusual. Molta gent ha sortit al carrer en protesta per la decisió del president Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa, Xavier Vilà.
6: Sí, Mikhailo Fedorov és un gurú digital de 35 anys popular entre la ciutadania i els aliats occidentals per promoure tecnologies modernes per combatre Rússia i la corrupció. Zelensky, però, l'ha destituït després de només 6 mesos en el càrrec, cosa que ha generat la repulsa de persones com aquesta noia que es manifestava a Kiev.
7: He vingut a defensar la llibertat del poble ucraïnès, d'escollir ministres eficaços que intentin realment dur a terme reformes al nostre govern i no només establir esquemes corruptes. I crec que el seu acomiadament és una bufetada a la cara del poble ucraïnès.
6: Zelensky diu que entén les protestes i que el poble té dret a expressar-se, però que hi havia problemes en el sector militar que calia resoldre.
8: Premier ministre Ucraïna vloge uredu zalu zasidany Verkhovnoye Rady Ukrainy.
2: Tot plegat passa en el marc d'una crisi de govern que ha comportat un nomenament controvertit de Zelensky.
6: Sí, sentíem com el president del Parlament feia oficial l'elecció d'un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Sergei Koretsky deia a l'estrada que entén el repte que afronta.
9: Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
6: Moscou ja ha reaccionat demanant a Ucraïna que prengui decisions responsables per acabar amb la guerra.
2: Passant 3 minuts de 2:45, tornem a Catalunya perquè un nou sistema de triatge a les urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients en malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana, Mònica Mas.
10: La meitat de les persones que van als serveis d'urgències és per patologies de baixa complexitat, com cops, talls, refredats o infeccions d'orina, entre molts altres motius. Aquests casos són els que les infermeres poden atendre de manera integral, receptar alguns medicaments, demanar proves com radiografies i donar l'alta si s'escau. Marta Galindo és infermera de l'Hospital de Viladecans. Posa un exemple d'un cas concret sospitós de tenir un còlic nefrític.
11: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria... Doncs mitjançant la meva targeta de prescripció li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
10: A l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i les infermeres resolen el 20% d'aquests casos. A la resta d'hospitals de l'ICS, menys, uns 30 minuts, perquè aquest triatge avançat encara no funciona a ple rendiment.
2: I encara parlant de salut, neix un nou projecte que vol millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els més joves. Es diu ITS Ready i és el primer a Catalunya i a tot l'Estat que integra eines digitals per facilitar la prevenció, el diagnòstic precoç i la informació sobre aquestes infeccions. En què consisteix aquesta iniciativa, Toni Fortesa?
12: Doncs el projecte consta de tres eines. La primera és un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. La segona és una eina per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual. I la tercera és un chatbot amb informació fiable sobre les infeccions de transmissió sexual. Les primeres dades de la prova pilot indiquen que aquest model pot arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Cristina Agusté és una de les investigadores principals del projecte.
13: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
12: Els impulsors preveuen repartir 1.500 kits d'automostra entre joves d'arreu de Catalunya. La iniciativa arriba en un moment en què els diagnòstics d'infeccions de transmissió sexual van en augment, sobretot entre la població jove.
2: Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. Anem a la cultura. Cada vegada hi ha més lectors en català i són més joves. Una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat sobre Roca, a Montse Camps.
10: Sí, el cas més cridaner és la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que es porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit que pel director literari dels segells en català del grup, Joan Riambau, demostra que el mercat en català no para de créixer.
0: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
2: I de cara a la tardor, des de Penguin, continuaran apostant per aquestes noves veus?
10: Sí, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra, amb la qual va guanyar el nou premi Lo Somni, que reconeix la millor obra inèdita.
0: És, de fet, una oda a la llibertat i a la fantasia. És una novel·la escrita amb una gran tendresa i que estem segurs que està destinat a convertir-se en una de les grans novel·les d'aquesta tardor.
10: També el nou thriller d'Oriol Canals, un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, i la sorprenent L'illa de les barretines, d'Aniol Florença, que reconstrueix per primera vegada el periple del tortosí Pere d'Albert, que al segle XVIII va viatjar a una illa perduda als confins de la Terra en nom de la corona espanyola.
2: I dels llibres als festivals de música, amb noms d'allò més coneguts, perquè La Fúmiga, Búhos o God Save the Queen encapçalen el Talarn Music Experience.
1: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
2: Un festival, aquest Talarn Music Experience, que dona avui el tret de sortida a la seva desena edició, amb 3 dies de concerts a Lo Kiosk, a la vora del Pantà de Sant Antoni. Consolida, doncs, un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge. Talarn, Pau Rovira.
3: La Fúmiga i Gin està inaugurant aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Búhos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giner. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
14: Amb grups tan importants com és La Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida, el mateix dia que acompanyarà Ginestà, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Búhos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida.
3: Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judit Nederman. El festival continuarà al setembre amb una nova programació encapçalada per l'Axe Busto, Burning i La Frontera.
2: I del nord del país al sud. I és que Tortosa es trasllada fins diumenge al segle XVI, l'època daurada de la capital ebrenca, amb la Festa del Renaixement. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i d'espais. S'han preparat 500.000 d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques. Tarragona, Jordi Barranca.
15: Ja fa dies que la ciutat es prepara i avui al vespre es dona el tret de sortida amb l'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteng Ignasi Blanc. Enguany es recuperen iniciatives com els viatges històrico-artístics, alguns dels quals amb molta demanda. Jordi Jordan, primer tinent d'alcaldia i regidor de Cultura.
16: Fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat, que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda.
15: S'estrenen ubicacions com la nau de l'antic balneari d'Empordà. A més, per potenciar la restauració local, aquest any s'ha creat el Renaixement Gastronòmic.
2: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Ja tenim servida la final del Mundial de Futbol. Argentina-Espanya.
17: Una final molt atractiva i, a més, amb un al·licient destacat. Serà un Messi contra Lamine Yamal.

0: Barça també aquesta final. L'Argentina jugarà la segona final del Mundial consecutiva, la setena de la seva història, l'actual campiona del món. Ahir es va tornar a classificar amb un Leo Messi de nou sensacional.
1: Va Leo, va Messi, va Messi, mete el centro, gol, Lautaro,
0: Anglaterra 1, Argentina 2, remuntada de l'albiceleste amb un final de partit ple d'emoció. Enviada especial al Mundial des d'Atlanta, Sònia Gelmà. La imatge d'aquest partit va tornar a ser la de Leo Messi.
2: Un Messi eufòric al final del partit, conscient que està vivint un final de relat de conte de fades. La final serà el meu últim partit en un Mundial. Són paraules de Messi, però no són d'ahir. Són del desembre del 2022, el dia en què es classificava per la final de Qatar. Tenia ja 35 anys, massa veterà, van pensar tots, i ell mateix. Però van passar els mesos i a poc a poc va anar creixent la possibilitat de fer un últim ball al 2026. Primer una esperança, després una realitat. I va arribar al Mundial i el hat-trick del primer partit contra Algèria ens indicava que si el 10 de l'Argentina era aquí, no era per ser un secundari. Messi va tornar a ser ahir el referent d'una selecció que arriba alliberada a la final del Mundial després d'haver vençut a Anglaterra, una rival històrica, tot i que era el primer cop que aquesta generació s'hi enfrontava.
3: Lo que nos faltaba a mí y a este grupo, porque este grupo ya no tiene más nada para hacer, ¿no? Creo que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter una final.
2: I com ja va passar contra Cap Verd, contra Egipte, contra Suïssa, l'Argentina va patir. Es va veure al darrere el marcador i es va aferrar a la competició com cap altre equip ho ha fet. Al minut 85, el marcador era d'1-0 pels anglesos, però l'assetjament argentí va acabar tenint èxit, primer amb un gol d'Enzo, de fora de l'àrea, precedit per una passada de Messi, i el gol de la victòria de Lautaro, rematada de cap, a centrada amb la dreta de Messi, al 92.
3: Y creo que si hoy hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance. Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar esto también con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos. Pero, sí, pero viste, se juega muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y que pasan cosas. De la història, què passa a la història en un partit
2: El gol d'Anglaterra havia arribat al 55, gol del blaugrana Gordon avançant-se a Nahuel Molina, un gol, però, que acabaria sent contraproduent pels seus interessos. Des d'aquell minut fins al 92, quan l'Argentina consuma la remuntada, Anglaterra va tenir un 12% de possessió de pilota. L'equip es va tirar enrere amb la col·laboració del seu seleccionador de Tuchel, que tot i així no es penedia de cap decisió.
4: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10. No hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
2: Anglaterra perdia ahir la seva tercera semifinal de Mundial 60 anys després d'haver guanyat el 62 el seu únic Mundial. La crítica apunta ja cap a Tuchel i mentrestant Harry Kane no va voler aclarir si aquest havia estat el seu últim Mundial, tot i que aquest mes farà 33 anys. L'exemple de Messi l'ajuda a no precipitar-se.
0: Doncs Argentina classificada i ja tenim la final del Mundial. Diumenge a les 9, Espanya contra Argentina, una final inèdita, que també viurà en directe a l'altre enviat especial de Catalunya Ràdio, el Roger Arbusà. Un partit amb un cara a cara, com dèiem, ben atractiu, com és Messi Lamine, i a més Arbusà amb una relació especial entre els dos seleccionadors.
5: Sí, mai abans s'han trobat en una final Espanya i l'Argentina, i de fet només s'han enfrontat una vegada a la història de la Copa del Món, i va ser fa 60 anys, l'any 66, al Mundial d'Anglaterra, la fase de grups, quan va guanyar l'Argentina per 2-1. La final de diumenge és també el partit que no va poder ser de la finalíssima, aquell partit que havien de jugar a finals de març a Qatar, la campiona de l'Eurocopa i la campiona de la Copa Amèrica, i que finalment no es va poder jugar pel conflicte que hi havia a l'Orient Mitjà. I serà ara sí, com deies, el primer i segurament últim Leo Messi contra Lamine Yamal, un duel generacional amb molta càrrega simbòlica des del punt de vista blaugrana, la llegenda contra el seu hereu, amb Messi podent guanyar amb 39 anys aquest segon Mundial consecutiu. L'ex del Barça veu així la selecció espanyola.
3: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
5: Messi, que torna a ser a una final d'un Mundial, i el seleccionador argentí Lionel Scaloni espera que els espanyols, no tots, però la majoria, ho celebrin.
6: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Así que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren, no todos los españoles, pero gran parte de España lo quieren. Así que nada, saludo grande.
5: Scaloni té una estreta relació amb Espanya i viu a Mallorca i té família a Espanya. Per tant, per ell serà un partit especial, i també perquè es retrobarà amb Luis de la Fuente, dos entrenadors que es coneixen molt bé i que han arribat a la final amb un recorregut molt diferent. Scaloni és amic del seleccionador espanyol, va ser alumne seu al curs d'entrenador, i a partir d'aquí van establir una forta amistat.
6: Además de haber sido mi profe en el curso d'entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía, y casualmente hoy nos encontramos en una final, y recuerdo en Qatar, después de un foro de entrenadores, cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido, y no es por ser arrogante, sino por el, en el buen sentido lo digo, y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante.
5: A tot això, la selecció espanyola ja és des d'ahir a la nit aquí a Nova York, a Nova Jersey, on aquest matí farà el seu primer entrenament per preparar la seva segona final d'un Mundial, després de la del 2010, la que va guanyar, en canvi, per l'Argentina, serà la setena, de les quals n'ha guanyat tres, l'última en l'últim Mundial, el 2022.
0: I com va viure aquest partit de l'Argentina el Ricard Torquemada? Ricard, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Una altra exhibició de Messi, té 39 anys. Què és el que més t'està sorprenent d'aquest Mundial que està fent Messi?
7: Home, m'està emocionant la seva capacitat per decidir partits, per marcar diferències, per ser indetectable per les millors seleccions com Anglaterra, per veure fer coses que feia 10-15 anys amb la màxima energia i que ara les fa amb saviesa, al moment del canvi de ritme, al moment del canvi de direcció, i que futbolistes privilegiats físicament siguin incapaços de detenir-lo. La seva capacitat per escanejar el partit, per saber on estan les possibilitats, per entendre tot el que passa, el rival, amb el seu equip. Anar amb aquest bisturí pel món que el fa ser l'únic jugador que jugarà tres finals d'un Mundial de titular, que Fu també ho comparteix, haver jugat la del 98, 94, 98 i 2002. I ara torna a estar també amb els Mundials, on tenia un deute fins fa 4 anys, el més damunt possible, o sigui, al capdavant de totes les classificacions, i per tant, simplement acompanya de dades el que per sensacions i per joc ens ha ensenyat sempre.
0: Doncs ja tenim la final, Ricard, Espanya-Argentina. Tindrem encara uns dies per anar parlant d'aquesta final, però en general, què hem d'esperar o què t'esperes d'aquest partit, d'aquesta que li diuen finalíssima?
7: Sí, anirem aterrant a poc a la final, perquè hem d'ordenar les emocions, però d'entrada la gran favorita és Espanya, que va resoldre amb tanta fiabilitat i tanta contundència el partit contra França, sobretot perquè quan Espanya juga la pilota és d'Espanya i la selecció argentina l'Argentina, tot i que sap competir molt bé, la necessita, la pilota. Totes les remuntades les ha fet perquè ha acabat jugant a prop de l'àrea rival i fa difícil pensar que Espanya faci aquest pas enrere que, per exemple, va fer Anglaterra, però que havia fet Egipte, havia fet Cap Verd gairebé per obligació, que va haver de fer Suïssa per l'expulsió. Costa imaginar-se Espanya en aquest escenari. D'entrada, la selecció de la Fuente per mi és la clara candidata.
0: Doncs com diu el Ricard, ho anirem aterrant i seguirem parlant d'aquesta final, també aquí al Catalunya Migdia. Demà ho tornarem a fer amb tu. Ricard, gràcies.
7: Adeu.
0: Nou minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
8: Catalunya Migdia.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Per si se't fon, tens la segona al 70 en els gelats sàndwich Maxibon. Si en compres dos, la segona unitat et surt al 70%. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Seguim parlant de futbol, en aquest cas del Barça. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica. Ramon Salmurri.
19: Aquest matí ha passat la revisió mèdica després d'aterrar i la tarda a Barcelona. La previsió és que aquesta mateixa tarda es faci oficial el seu fitxatge i demà pugui estar a les ordres de Hansi Flick de cara a la seva primera sessió d'entrenament com a nou futbolista del Barça, on arriba provinent del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. En una sessió d'entrenament en la qual no compartirà terreny amb Marc-André Ter Stegen, que avui ja no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys a l'espera de resoldre la seva sortida en forma de sessió a l'Ajax.
0: Doncs el Barça, l'Espanyol, que està tenint el seu segon dia d'estatge a Navata. Manolo González, el tècnic, que treballa amb 30 jugadors aquests dies, molts d'ells al filial, i de moment d'aquests 30, només 3 cares noves, Eudald Serra.
4: I una d'aquestes 3 novetats és el migcampista brasiler, Gabriel Moscardo, que ha arribat a l'Espanyol, cedit pel PSG. Moscardo, abans d'aterrar al club blanc i blau, havia jugat al Brasil primer, i després cedit pel PSG a l'estat francès, estat de Reims francès, i al Braga portuguès, tot i la seva joventut. I d'entrada ja ha pogut comprovar les diferències que hi ha a la pretemporada comparat amb aquestes altres lligues.
20: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
4: Moscardo tindrà l'oportunitat de debutar amb l'Espanyol dissabte que ve, el primer amistós de la pretemporada davant l'Olot.
0: I a la segona divisió, el Girona ha presentat un altre jugador, el davanter ucraïnès Oleksandr Fishur. Josep Gaya.
21: És la tercera presentació del Girona d'aquesta temporada. Dimarts va ser el torn d'Ivan González i d'Ivan Morante, i avui ha estat el d'Oleksandr Fishur. El davanter ucraïnès ha arribat procedent del Győr Eto d'Hongria i signa per les properes 5 temporades.
22: Why I'm choose Girona?
23: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
22: So it's kind of like was my small dream.
21: El Girona també ha anunciat Sergi Puig, porter del filial, com a nova incorporació del primer equip per aquesta temporada. Per la seva banda, el Sabadell ha començat el seu estatge de pretemporada a Salou, on estarà fins al dia 25. Dissabte que ve, a més, jugarà el primer amistós de pretemporada a la Ciutat Esportiva del Castelló.
0: I del mercat de fitxatges de futbol passem al bàsquet, perquè el Barça, Ernest Macià, també ha presentat un nou jugador.
1: Sí, Umoja Gibson, un jugador de 28 anys, el fitxa per dues temporades, és un base nord-americà que no ocuparà plaça d'extracomunitari perquè aviat tindrà passaport búlgar. Gibson ve de l'Olímpia de Ljubljana, ha fet una bona Eurocup, ha sigut un dels màxims anotadors d'aquesta competició, amb 15 punts per partit, i aquestes són les seves primeres declaracions com a jugador del Barça.
2: Hey, what's up, Barça fans?
16: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
1: Doncs vinga, el Barça, que ja ha fitxat, a part d'ell, una altra base, Justin Robinson, així com els interiors Olivier Nkamoa i Josh Nebo. El bàsquet Manresa perden un referent, un jugador que ho ha fet molt bé aquests últims anys, Retino Bassoan, també exterior, fitxa pel Burgos, un equip que té pressupost alt de la part baixa. En bàsquet, l'Uni Girona també es jugarà l'accés a bàsquet masculí a la fase regular de la propera edició de l'Euroliga contra, perdó, bàsquet femení contra Panathinaikos o Emlat, un equip grec o un de turc. Dic això també perquè el bàsquet masculí del Girona avui ha conegut també un altre sorteig, en aquest cas el de la FIBA Eurocup, i li ha tocat amb equips com el Levice d'Eslovàquia, l'Ostend de Belga, l'Osloki d'Hongria, no sé si ho he pronunciat bé, el Girona Gora de Polònia i el guanyador del Dinamo de Bucarest, Kosovo. Aquests equips jugaran, doncs, a lligueta, doble partit. Apunta la data 7 d'octubre al primer partit.
0: I el Tour de França. Avui es disputa la 12a etapa gairebé plana i que en un principi ha de suposar una nova oportunitat pels sprinters.
18: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: I abans que res, com sempre, Isaac Vilalta, volem saber quina és la situació de l'etapa ara mateix.
1: Situació gairebé calcada com la d'ahir, tu deies, una etapa molt similar, amb quatre escapats, Caruso, Costiu, Berger, Beistrofa, no són ciclistes importants, a falta de 114 quilòmetres, queda moltíssim, li treuen un minut i mig al gran grup.
0: I aquesta edició del Tour, que ha superat ja l'Equador i que encara amb la meitat de les etapes per disputar-se, però podem dir ja que és el Tour de rècord?
1: Sí, per diferents motius. Fixa't, ahir vam viure l'etapa en línia més ràpida de la història, en un dia en què es va rodar 50,9 km per hora i va superar així un registre de fa 23 anys. Ahir mateix l'etapa es va resoldre a l'esprint després de neutralitzar una fuga on hi era Nelson Oliveira. El portuguès és un ciclista singular que fins ara ha completat senceres les 24 grans voltes que ha disputat. De moment va camí d'acabar també aquest Tour. Però si realment hi ha un home rècord, és aquest.
2: Today was all about staying safe.
3: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
2: All good in the end.
1: Tadej Pogačar, molt clar, tot i que no català, que ahir va estar a punt de caure en aquest Tour que ja ha superat, en què ja ha superat Miguel Indurain en el rànquing de dies lluint el mallot groc i al davant només hi té Inoli Merckx. L'eslové ha guanyat 3 etapes, en suma ja 24, situa 5è en solitari en aquest prestigiós rànquing. Ho té difícil, però no impossible. Si guanya 8 etapes en aquest Tour, i té terreny per fer-ho, assolirà un altre rècord i igualarà la marca que ara mateix comparteixen Pellissier, Mertens i Merckx, que ho va aconseguir en dues ocasions. Tot plegat en un Tour de rècord per les altes temperatures i que pot suposar que Pogačar iguali els 5 títols d'Anquetil, Merckx i Noli Indurain.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Tens pocs segons, Eudald Serra. Pots dir alguna cosa?
5: Sí, puc afegir que Paula Badosa juga aquesta tarda, 8ens de final de Yassi a Romania contra la russa Ibaragimova.
0: Molt bé, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat totes les reaccions a l'aval europeu a l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés i als CDRs encausats per terrorisme. També us hem detallat quins efectes ha de tenir aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, i quins són els possibles entrebancs que encara poden posar-hi determinats jutges espanyols. A més, ens hem fixat en la decisió de l'Audiència de Madrid d'avalar que un jurat popular sigui qui jutgi Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i per tràfic d'influències. L'Audiència treu dos delictes a Gómez i ordena que se li torni el passaport. I també hem repassat els noms més posats als nadons nascuts l'any 2025 a Catalunya. Són Júlia, entre les nenes, i Biel, entre els nens. I la notícia, a part dels canvis en els rànquings, és que hi ha hagut un repunt de naixements, i això és el primer cop que passa en els últims 17 anys. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs que crema un altre foc a la zona d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, a tocar d'on hi ha hagut altres incendis l'última setmana. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Els bombers han rebut l'avís fa una hora, és a dir, a les dues. La columna avança ràpid i en ascendent perquè bufa una forta marinada a la zona i es dirigeix, això sí, a una zona de vinyes, la qual cosa hauria d'afavorir els treballs d'extinció. Estem parlant d'un foc originat a la zona de l'ermita de Santa Perpètua, molt a prop d'on s'han originat els focs dels últims dies. De moment, bombers hi treballen amb una trentena de dotacions, 11 de les quals són aèries.
8: Pendents d'aquest foc, us expliquem que l'inici d'estiu aquest any és el més càlid des del 1950, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes. Des de finals de juny, Catalunya ha encadenat diverses onades de calor, separades només per pauses molt curtes. La persistència del calor també reflecteix en un altre indicador. Des del 21 de juny, cada dia s'ha superat el llindar de calor intensa en almenys una de les 184 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques. El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. El Ministeri per la Transició Ecològica té de marge per decidir el futur de la central fins a la tornada de l'estiu. En aquest període haurà de decidir si tanca definitivament el 2027 el reactor 1 d'Almaraz o si seguirà en funcionament entre 2 i 3 anys més. Això té repercussió en les centrals nuclears catalanes, que estan expectants sobre la decisió que pugui prendre el govern espanyol sobre aquesta continuïtat d'Almaraz. Tornem a Tarragona, Manel Sastre.
10: Bona tarda. Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
8: A les Illes, el govern tracta l'eclipsi del 12 d'agost com una emergència per la suma de diversos factors de risc. Avui ha presentat un pla de prevenció a terra, mar i aire per evitar desgràcies personals i al territori. Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
11: En aquella data, les illes viuran una pressió humana màxima, amb més de 2 milions de persones. Hi ha perill d'incendi, de col·lapse a les carreteres i de malmesa del territori, tant al mar com a la muntanya. Per això, es blindarà l'accés a zones com la Serra de Tramuntana i es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar. El govern, però, ens ha demanat als hotels que facin el possible perquè els turistes s'hi quedin a l'hora de l'eclipsi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
12: La seguretat depèn de que tothom disposi de la mateixa informació i actuï amb la màxima responsabilitat. En aquest sentit, hem fet molta feina a les federacions hoteleres per demanar als hotels que organitzin esdeveniments per veure o seguir l'eclipsi amb l'objectiu que els seus clients no es desplacin.
11: També s'han assenyalat 26 zones oficials d'observació a totes les Balears, que inclouen camps de futbol o, per exemple, la platja de Palma, amb un aforament total de 300.000 persones. Cada ajuntament assenyalarà un punt dins la seva localitat d'observació perquè els ciutadans no es moguin.
8: I la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exconseller delegat d'Autostradi, Giovanni Castellucci, per l'enfonsament del pont de Morandi, a Gènova, ara fa 8 anys. 43 persones van morir en aquest accident i 500 més van perdre la casa. Fins a 57 persones han estat processades com a presumptes responsables de l'accident, entre elles antics dirigents, gerents i tècnics d'Autostradi, l'empresa encarregada de supervisar aquesta infraestructura. La fiscalia ha demanat penes que sumen 400 anys de presó per 56 dels processats i perquè considera que els condemnats coneixien des de feia anys els problemes estructurals del pont i la necessitat de fer obres de manteniment que van anar ajornant sistemàticament.
6: Passant gairebé 6 minuts a les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Des d'ara i fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
6: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
15: Bona tarda.
6: Aquí ens hem trobat aquí dins de l'estudi quan hem vingut a fer el programa.

0: Pes, home, molt preparats.
1: Són gent que hi entén. Vull dir que jo vinc... a partir d'aquí i ara, no?
2: El Rafa... Ai, el Rafa. El Ferran ve d'estiu avui.
0: Jo vinc amb les meves...
3: La intel·ligència natural.
0: Amb les meves idees.
2: Exacte, amb el que saps.
1: Escolta, és amb una llibreta, eh? Una llibreta. I... molt bé. Ara de seguida anirem amb tot el que ha generat aquesta notícia d'ahir, però em fa l'efecte que la primera cosa que comentareu no tindrà a veure amb això. Tret que ens sorprengui la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Que cada dijous ens proposa el tema i no crec jo que vagi d'amnistia, TJUE, etc.
4: No va per aquí.
1: Ara hi entrarem, eh? Però tu proposes una altra cosa, a veure.
4: Una altra cosa molt relacionada amb un altre dels grans temes d'aquests dies, que és el Mundial, no? I quan hi ha Mundial, el món sencer està pendent dels partits de futbol, aleshores que hi ha partit, tot s'atura, pràcticament. Dimarts, per exemple, jo vaig anar a un sopar, una casa particular, érem un grup de persones, tothom era fora, en una terrassa preciosa, però el televisor estava encès de la sala d'estar, no? Llavors anàvem seguint el partit des d'allà, i de tant en tant entràvem a la casa, fèiem un cop d'ull de la tele i tornàvem a sortir, no? I en el moment del penalti...
1: Molt malament l'organitzador de muntar un sopar quan hi ha partits de futbol mundial, molt malament.
4: No, perquè estava organitzat abans de saber que hi hauria aquell partit aquell dia, supòs, no sé. En tot cas, en el moment del penalti va estar molt bé, no? Perquè vam entrar tots a veure el gol. Era com... Tothom va entrar allà com si fos una cosa preparada, no? I per sort érem lluny del nucli urbà, perquè si no hi ha aquest perill que et facin spoiler, no?
1: Ui.
4: I és que per culpa dels diferents tipus de senyal i de processament de dades es pot donar el cas que hi hagi un retard respecte dels veïns o entre les habitacions d'una mateixa casa, no? Llavors, tu veus un partit de futbol i sents tot el barri celebrant un gol 30 segons abans d'haver vist aquell gol, no? Llavors es trenca l'emoció i és bastant frustrant, perquè de sobte és gairebé com veure un partit en diferit. O al revés, tu fa un minut que has vist el gol i de sobte comences a sentir crits i tirar un petards al teu voltant i és desconcertant, perquè tu fa molt de temps que has vist aquella jugada, no? O quan hi ha un penalti, pots saber si marcaran o no pels crits dels altres, moltes vegades, no? No hi ha una sincronització en la celebració de les victòries. I es perd aquell sentiment de conjunt, de compartir un moment únic amb la resta de la gent, sinó amb la resta del món, com a mínim a la resta del barri, no? I això és perquè l'estreaming i les plataformes de televisió per internet requereixen un procés d'emmagatzematge de memòria que retarda el senyal uns quants segons respecte de la televisió tradicional. De fet, el senyal de TDT és el més ràpid i per això els televisors connectats a l'antena solen anar per davant dels que emeten a través d'aplicacions o ho fan a internet. I, a més, els descodificadors processen la imatge a diferents velocitats depenent de la tecnologia i del model de l'aparell, no? I si un televisor té un sistema de gravació integrat, el senyal també s'endarrereix perquè el disc dur està processant les dades i guardant. Llavors, jo recordo un altre partit, no record quin era, però record que anava pel carrer, i anava sentint cors de gols i d'ulls totalment descompassats, no? Ara, aquella casa d'allà, ara aquella d'allà de Sanos... I llavors vaig posar-me a pensar en el meu predí, en el meu avi, que no podia veure els partits sencers, perquè ell veia la primera part i es posava tan nerviós, es posava tot vermell, que la segona part se n'anava a una altra sala amb el transistor...
0: De quin equip era?
4: Del Mallorca.
0: Molt bé.
4: Ho passava malament, pobre.
0: Però ja era de Mallorca o del Constància, no?
4: No, era de Mallorca, del Mallorca. I llavors anava encenent i apagant el transistor, no? O sigui, és a dir, si hi havia un penalti, apagava el transistor i el tornava a engegar després per veure si havia estat gol o no, no? I ahir pens que li hauria anat molt bé aquest temps actual d'espoiler, no? Perquè ja no passaria tanta pena. Però en general pens que aquest efecte és una més d'aquelles coses individualitzadores que fa que fins i tot en un mundial, no? Que tothom està pendent d'uns partits, aquests partits no se segresquin per part de tothom en el mateix temps, no? I que això desvirtua encara més la màgia del moment, no? Perquè tots... quan tu ets en el camp de futbol, el gol és brutal, perquè ha passat en un instant brevíssim i irrepetible que la gent del públic ha presenciat en directe i en viu, no? I a la tele veiem la repetició de la jugada. Al camp això no passa, tu no pots veure la repetició de la jugada. I es perd aquest concepte de moment únic i decisiu. I ara, amb aquest desajustament de les transmissions, també es perd la sensació d'haver presenciat en directe aquell moment, no? I res, me crida l'atenció que d'una banda hi hagi el món sencer pendent d'uns moments decisius, i que d'altra banda aquests moments decisius ni tan sols els compartim en directe amb els nostres propis veïns, no?
0: Sí, però a més, amb això hem de que menys, perquè abans estava perfectament acoblat.
4: Clar.
0: I estava acoblada la ràdio i la tele.
1: També, sí.
0: És a dir, tu podies fer allò de, no?, treure la veu.
1: Que és de... sí, sí. Que ho havíem fet tot, sí, sí.
0: A la televisió i posar la ràdio.
1: Ara ens han obligat, entre cometes, a tenir algunes eines, per exemple, els telèfons,

0: telèfons mòbils per tal d'endarrerir les transmissions i poder d'aquesta manera sincronitzar-les amb les imatges de televisió.
1: És una d'aquestes coses que és veritat que és molt emprenyador.
0: Perquè és molt difícil fer-ho des de l'emissora, des d'aquí, perquè, clar, com deia la Llucia, cadascú té un decodificador diferent, un senyal diferent, una plataforma diferent, i llavors és impossible des del control central, com s'havia fet alguna vegada, d'endarrerir la transmissió uns segons. Això és impossible, perquè llavors no hi ha manera de fer-ho universal.
1: A mi, per exemple, amb això em passa una cosa que jo normalment, quan estic a la cuina, escolto la ràdio analògica, i si algú diu alguna cosa que m'ha interessat molt, vaig ràpid, ho poso al mòbil...
0: Per tornar-ho a sentir.
1: I ho torno... Sí, clar. I ho torno a escoltar al mòbil, perquè va...
0: No, clar, sí, uns segons d'endarrerit.
1: 30 segons,
0: clar,
1: sí, pot ser, no sé quan,
0: sí,
1: no?
0: Sí, uns quants, clar, sí. Mm. Us passa això del futbol, no?
2: No, però jo...
0: O un veí que crida els gols quan no toca?
2: Jo avui hauré de donar explicacions a casa, perquè a mi sí que em passa al carrer que hi ha un delay important respecte a uns veïns, i fa molt temps que abuso d'aquesta circumstància, i jo estem mirant la televisió amb els meus fills, i els hi dic que amb 2 o 3 minuts d'antelació, fills, ara ve un gol. Llavors, quan marquen el gol, em miren com dient... És brutal, no?, el que sap de futbol.
0: T'estàs guanyant una fama de...
2: De gran entès en futbol, i em pregunten, però com ho fas? Mira, jo veig les posicions i tal. Clar, avui ara... Ara hauré de donar unes explicacions,
0: ara,
2: no?
0: Mentre sentia la Llucia, estava intentant buscar el vídeo i no he estat capaç, era a través de X, de l'antic Twitter, es va fer molt viral a la primera fase del Mundial. Jo diria que era un aficionat de Paraguai, que estava en una pantalla gegant amb tot d'aficionats de Paraguai mirant el partit, i ell, un moment, que mira el mòbil, veu un gol de Paraguai, la cara li canvia, però aguanta, no el celebra, i com un minut després, llavors esclaten tots el gol, i llavors ell també esclata.
1: Això és un bon
0: ciutadà. Si en aquell moment salta i crida, hagués aixafat la sorpresa a tots els
1: estats. Aquest home mereix ser president de la República.
0: Jo diria que era Paraguai,
1: no
0: posaria la mà al foc, però recordo que era el vídeo i que realment era fins i tot un punt entendridor, de veure com aquell home aguantava d'allò perquè ningú no notés que ell ja sabia que hi havia hagut gol.
3: Això em passa també a casa. Ahir, precisament, com l'últim dia que va jugar a Espanya, em sembla.
0: Abans d'ahir.
3: Imagina't si ho segueixo. Jo sentia que dalt dient gol! I dic, mira, ja han marcat, no? Jo estava en un altre lloc. Per tant, sí, aquest delay es produeix. El que passa que a mi m'agrada aquest avançament de la notícia. M'agrada sentir els veïns que criden...
0: Però ja has dit que no t'agrada el futbol.
3: No, és veritat, això s'explica, no? Té una explicació.
0: S'explica que vulguis saber els gols a l'avançada perquè no t'interessa gaire el futbol.
3: Exacte, deu ser per això.
0: Quan juga...
3: No he sigut coherent amb això.
0: En segons quins barris, quan juga el Madrid, quan juga a Espanya, quan juga, a vegades hi ha un gol que si no estàs veient el partit no saps de qui és.
3: Ara, de qui és, exacte. Ara què?
0: És d'alguns o dels altres. Exacte. Llavors no saps
2: d'interpretar.
0: Bé, doncs, que tot sigui això, diguem-ne. Però sí que és veritat que fa molta ràbia quan estàs molt pendent d'un partit i hi ha algú que té la imatge avançada i, per tant, t'està aixafant, entre cometes, i t'està fent els spoilers de tot el que passarà.
3: I és veritat, jo la primera vegada que vaig anar al camp del Barça, la primera vegada de la meva vida, esperava la repetició del gol. Ostres, tu...
0: Encara l'esperes, eh? Molt bé. Molt bé, doncs, Llucia, ànims, si vas a un altre sopar en què hi hagi...
4: No, sí, per acabar, res, estic a Palma, som a Palma avui. Va ser molt divertit ahir, ho tinc enregistrat, semblava que érem a Buenos Aires, eh?
0: Sí,
4: aquí s'ha celebrat més l'Argentina que un altre partit.
0: Sí, a Barcelona també hi va haver una nodrida celebració argentina, sí. Llucia, gràcies, bona tarda.
4: Que vagi molt bé, una ferrada.
0: És un 15:45, fem una cosa, com que em fa l'efecte que tots els comentaris sobre la decisió avui del TJUE seran llargs, fem ara la pausa per la publicitat i així ens queda tot net.
5: Catalunya migdia.
6: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit.
6: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
8: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
9: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
10: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
11: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
8: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
11: Tot es pot parlar.
8: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
12: L'estiu és tu.
13: Catalunya Ràdio.
12: La llum és dels meus ulls. Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu.
14: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Passant 2 minuts d'un 3:15, som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El diem que hem conegut que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i ha dictaminat que és conforme al dret comunitari. La sentència s'ha llegit a 11:15 d'aquest matí, considera que l'amnistia no perjudica els interessos econòmics de la Unió Europea, tampoc contradiu la llei antiterrorista, que són les dues qüestions per les quals se li havia demanat que es pronunciés. Sobre les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i del procés, que és el que s'ha agafat la justícia espanyola per no aplicar la llei fins ara, el Tribunal Europeu diu que són amnistiables i que no van perjudicar les finances europees. Aquest és el primer posicionament de la justícia europea en relació amb l'amnistia que afecta a la causa del Tribunal de Comptes, que reclama a una 30ena d'alts càrrecs les despeses del referèndum i, a més, també es podrien desbloquejar els casos que afecten líders independentistes exiliats, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, i els condemnats per inhabilitació en el judici del procés, com Oriol Junqueras, que era Raül Romeva, Montse Bassa, Jordi Turull, a qui el Suprem va negar l'amnistia pel delicte de malversació. L'altra sentència europea d'avui fa referència al cas encallat a l'Audiència Nacional sobre els CDRs pendents de judici pel delicte de terrorisme. La justícia europea ha dictaminat que se'ls pot amnistiar perquè no contravé la política de la lluita antiterrorista de la Unió Europea. Comentàvem amb el Ferran Casas que hi ha hagut un moment quan ha llegit la sentència del jutge del TJUE, costava una mica entendre-ho tot plegat i hem tirat d'experts, en el cas de Catalunya Ràdio, Marc Molins, que ha estat qui ha confirmat la notícia, podríem dir, en antena, per tal d'entendre exactament el què. No sé si us esperava un pronunciament tan clar del TJUE.
2: Jo crec que sí que era esperable. És a dir, hi havia en aquest cas l'informe de l'advocat general, que l'advocat general, perquè s'entengui bé, a ser una espècie com d'advocat de l'Estat, no? És a dir, és l'advocat dels interessos de la Unió, té una estadística de seguiment, entre cometes, de respecte. No és vinculant al seu dictamen, però en un 80% de les ocasions es segueix. I Spielman ja havia anticipat el seu criteri en el sentit de que la llei d'amnistia era perfectament ajustada al dret de la Unió Europea. Per tant, era previsible, sempre hi ha un factor d'incertesa, que té aquest 20% de desviació estadística, però era una possibilitat certa i que jo personalment, i crec que molts, celebrem d'una forma molt sentida.
3: Mm-hmm. I a més, una cosa també molt important, és a dir, també es podia especular amb el fet de que, segons el contingut de la sentència, segons l'abast i l'extensió de la sentència a nivell de detall, es podien també suggerir noves qüestions prejudicials que doncs, el Tribunal Suprem s'aferrés per intentar provocar nous pronunciaments i, per tant, aturar...
0: Allargar
3: exacte, l'aplicació d'aquesta llei. Jo crec que és una sentència que entra amb les qüestions del moll de l'os, entra en tot allò que podria ser... Les persones que van presentar la qüestió de prejudicialitat, doncs el fet de la malversació, el fet del terrorisme, ho queda molt clar, i difícilment es podrien ramificar aquestes qüestions amb altres, per exemple, doncs, que fos una malversació per, doncs, jo què sé, a nivell o un enriquiment personal. Jo crec que tot això no hi cabria, i que si en cas que es presentés una qüestió de prejudicialitat, procediria la inadmissió a tràmit. Per tant, no... Molt, molt clara i, evidentment, ens en felicitem i moltíssim.
1: Sí, jo crec que no... És a dir, que hi havia un cert optimisme entre els afectats i entre els partits independentistes en què això havia d'anar bé, però també s'esperaven que hi hagués alguna ombra. I pel que sembla, doncs, el dictamen és molt contundent, més enllà de donar la raó i dir que no contravé les directrius europees en matèria de corrupció i de terrorisme, i no deix cap ombra, no? Clar, jo crec que aquí una mica el que hi ha és que la justícia espanyola, a diferència del que passa amb l'europea, és previsible en les seves altes instàncies. I ara ens trobarem amb que el Tribunal Constitucional, i és possible que altres tribunals, doncs, validin la llei i diguin que l'amnistia s'ha d'aplicar, i en canvi ens trobarem aquest Tribunal Suprem i la Sala Penal, que està controlada per la dreta i entregada a aquest el que puede hacer que haga, de l'Aznar, que intentarà d'alguna forma buscar subterfugis per no aplicar aquesta llei i esperar, doncs, si hi ha un canvi de govern a Espanya i canvien els equilibris i aleshores hi ha més impunitat i finalment, doncs, pot no aplicar-se aquesta llei, malgrat que jo penso que al PP li comença a interessar que s'apliqui aquesta llei, perquè si vol d'alguna forma posar el comptador a zero amb Junts per Catalunya, encara que no hi hagi de negociar pas la investidura, perquè la investidura del PP, si arriba, serà amb Vox, jo crec que li interessa que aquesta llei tiri endavant per poder posar el comptador a zero. Però, per mi, això el que demostra, després de tot el que hem sentit i de tot el que s'ha escrit i de manifestacions de jutges davant del Tribunal Suprem contra aquesta llei, que era un cop d'estat i era un autèntic atemptat a l'estat de dret, és que la fallida de la democràcia espanyola no era una llei d'amnistia. Per mi la fallida de la democràcia ve per una judicatura que es negue a aplicar les lleis que acorden els representants de la ciutadania. I això és el que fa 2 anys que està passant i és gravíssim.
3: I el que tocaria ara, un cop el TJUE s'ha pronunciat tan clarament, seria que per dignificar una mica més, o per desdignificar la justícia espanyola, el Suprem acatés. Per tant, això seria una... seria un bon senyal.
1: Sí, dir, però... Sí, ho seria.
3: Ho seria, però no passarà,
1: però
3: eh?
1: No hi tinc cap fe.
3: En absolut,
1: fet,
3: en absolut. Però
1: fet,
3: haurien, no haurien Llarena, de desaprofitar l'oportunitat.
1: El jutge Llarena, em sembla que ho han publicat els companys de la CN, ja ha explicat que això no va amb ell, i que ell ni retira l'euroordre, i aquí no passa res, com si sentís ploure.
3: Doncs aquí tindria un paper el Consell General del Poder Judicial. Mm-hmm. Aquí, perquè el que fa aquest senyor a títol particular, i segurament amb l'estómac, impacta tot el sistema judicial espanyol. Per
1: sí,
3: tant,
1: perquè
3: aquí,
1: com a mínim hauria de ser prudent.
3: Clar.
1: No? I dir allò de ja m'ho miraré, ho estudiarem a fons, no. Però no.
0: El que ens diuen a nosaltres fons del Suprem és que ells no havien presentat cap petició, que per tant ells no van veure la decisió d'avui, i que el que esperen és que el Constitucional fixi posició, diguem-ne, i que depèn del que digui el Constitucional és el que ells s'adaptaran. A partir d'aquí, sí que és veritat, és evident que és esperar, i per tant,
1: tirar
0: pilota endavant. Això que tu
1: dius quadre amb, per exemple, això que Jordi Turull ha dit a la compareixença a la Seu de Junts, de no se'n vagin de vacances, facin-t'ho ja, no? Yeah. Que és, escolti'm, vagin de pressa.
0: És que, de fet, avui en les reaccions, i podem sentir-les, hi ha hagut aquesta unanimitat. Tant Oriol Junqueras com Jordi Turull, per tant, tant des d'Esquerra Republicana com des de Junts per Catalunya, s'ha reclamat a tots els tribunals, siguin els que siguin, que no dilatin més l'aplicació de la llei i que facin ja cas aquest posicionament d'avui del TJUE.
12: La sentència d'avui no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
15: La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: En una línia semblant, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, també creu que els jutges espanyols ja no tenen més recorregut com per allargar l'aplicació de la sentència.
16: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
0: Però no només des d'Esquerra i des de Junts. Des de la presidència de la Generalitat, Salvador Illa també demana que hi hagi celeritat de la justícia espanyola.
17: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
0: Per tant, us faig la pregunta. Els jutges espanyols poden dilatar l'aplicació d'aquesta decisió? Encara poden trobar alguna manera d'allargar-ho més? O estan obligats a dir alguna cosa, potser abans de les vacances d'estiu, no, però just després?
2: A mi, si em permets, Òscar, i és quelcom que comentava abans d'entrar, amb un dels dos procediments, amb una de les dues sentències, concretament la 523, que és la que respon a la qüestió prejudicial que planteja el Tribunal de Cuentas, el TJUE entra al fons d'una qüestió que pot ser determinant per contestar aquesta pregunta, no? I és què passa amb aquell famós plaç de 2 mesos? És a dir, recordem que la llei d'amnistia, el legislador, jo crec que tenia un cert temor de que els jutjats no l'apliquessin i establia un plaç, no? I deia màxim 2 mesos per aplicar els efectes des de que s'aprova la llei. aquesta qüestió, el propi Tribunal de Cuentas l'eleva al TJUE i li pregunta, escolta, es pot exceptuar el règim de la llei d'enjuiciament criminal establint un pla singular, un procediment, una forma de procediment concret ad hoc per la llei d'amnistia? Spillman, l'advocat general, va dir que no es podia. I, per tant, en el seu dictamen, aquell dictamen que deia...
0: Que aquest període de 2 mesos no tenia validesa. I que, per tant, els jutjats espanyols podien esperar el temps que consideressin.
2: Just.
0: No?
2: És a dir, Spillman deia en el seu dictamen que no se li podien imposar uns plaços tancats amb un òrgan jurisdiccional per tal d'aplicar, en aquest cas, aquesta llei, aquesta norma que forma part de l'ordenament jurídic. No es pot imposar, no es pot tancar el plaç. I el TJUE amb això es manifesta també d'una forma concreta i diu que sí, que el plaç de 2 mesos és vinculant, que no és contrari al dret de la Unió el fet de que estigui aquesta, que hi hagi aquesta previsió legislativa i, per tant, en aquest moment el plaç de 2 mesos està en vigor des del moment en què es notifica la sentència.
1: Per tant, ara comença a córrer aquest plaç de 2 mesos.
2: Jo interpreto que sí, no em vull equivocar, n'estic convençut. A partir del moment en què es notifica la sentència al tribunal, s'inicia un dies a quo, s'inicia un còmput de temps que arriba, quem arriba a 2 mesos. I en aquests 2 mesos s'hauria d'aplicar l'efecte de l'amnistia. Una altra cosa és que buscant subterfugis, que buscant algun argument jurídic, es pogués, per exemple, plantejar una nova qüestió prejudicial, no? Que el Tribunal Suprem digués a mi això no em vincula. Jo crec que en aquests moments el que legitima més amb diferència, a banda del wording, de la redacció de la sentència...
1: Perdona, això és el que està dient Llarena, aquest no em vincula.
2: Per això dic que el que legitima més i exigeix més i obliga més i evidencia més, el que exposa més, és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclou sense embats que aquest és aquesta norma, aquest instrument que ens hem donat, és un instrument correcte. A partir d'aquí, es pot mostrar renuència, reticència a l'aplicació? Sí, arguments n'hi ha. Plantejar una qüestió prejudicial. Però l'efecte, la imatge, l'impacte que tindria a nivell col·lectiu, jo crec que no és assumible pel Tribunal Suprem. La norma, la llei de l'amnistia, és ajustada a les normes de la Unió. El Tribunal Constitucional no podrà concloure res diferent, perquè també ho ha de ser per una qüestió de jerarquia normativa a la Constitució. La norma forma part de l'ordenament jurídic, les normes s'apliquen i en aquest cas singular s'ha d'aplicar dintre dels propers 2 mesos.
3: A mi el que em grinyola és que pugui dir Llarena així al cop calent el fet de que a ell no li afecta, o a ell no li aplica perquè ell no ha sigut part en aquesta precaució prejudicial. És que és igual.
2: Sí, és que les lleis no s'apliquen aquí. Jo tampoc he sigut part.
3: Exacte,
2: i
3: se'ns apliquen.
2: És a dir, aquí el tema per mi, si em permeteu, jo crec
0: que... Per tant, el que entenc que dius és que ara el Constitucional té 2 mesos per acatar aquesta decisió, perquè a més li ve per un tribunal que està a sobre.
2: El Suprem,
0: per
2: tant, el Suprem...
0: I en el moment en què ho faci el Constitucional, el Suprem està obligat.
3: Però no hi ha ordre.
2: Jo crec que ja ho estan tots els jutjats que tenen causes en els que és d'aplicació la llei de l'amnistia, ja estan aplicats, ja estan obligats des d'aquest moment i durant els propers 2 mesos a aplicar la norma. Perquè aquesta és una disposició que conté la pròpia norma. Potser l'únic factor que ballava en el moment i aquesta discrepància amb el dictamen de l'advocat general, però és d'aplicació, forma part de l'ordenament jurídic, és ajustada al dret de la Unió i, per tant, és d'aplicació immediata.
0: I si no s'aplica? Perquè si Llarena diu a mi no, jo no em sento cridat amb això, a mi no em va ni em ve i, per tant, jo tiro... Algú el pot sancionar o li pot passar alguna cosa o
2: hem
0: no?
2: De veure,
0: per mala imatge.
2: Hauríem de veure quina és la raó de la inaplicació. És a dir, si la raó de la inaplicació és que els hi sorgeix una nova qüestió prejudicial, que a mi em mereixeria una opinió que em reservo en aquest moment, si sorgís una nova discrepància... Si sorgís una discrepància, hauríem de veure com de fonamentada és. El que passa és que el nivell d'exposició és tan gran, és a dir, és tan evident el que ha passat i és tan contundent. El que ens plantegem a través d'una qüestió prejudicial és si hi ha dubtes sobre el contingut de la norma. I aquests dubtes ja han sigut esclarits per part del TJUE, no? I, per tant, en defecte de dubtes, el que toca és aplicar-la. Hauríem de veure quines són les raons, però certament estaríem en una situació difícil d'interpretar des d'una perspectiva de democràcia i de plenitud de drets.
3: Que, repeteixo, ja s'ha conculcat en certa manera quan ha dit ell, a mi no m'interpel·la. Suposo que ha sigut una primera reacció de resultat. Una altra cosa que ja m'ha cridat l'atenció, i és un altre tema que voldria també esmentar, a veure què us mereix, quina consideració us mereix. Hi ha un paràgraf que, per mi, el que fa és desvirtuar completament allò de que si sou independents us quedareu fora de la Unió Europea. I és el paràgraf que diu, no, que encara és el 99, que diu que, encara suposant, és a dir, una de les reivindicacions, un dels fonaments per vestir a la malversació és que a l'Estat espanyol, com a conseqüència d'això, ha aportat, a conseqüència d'aquest procés, podia passar que aportés menys a les arques de la Unió Europea. Uh-huh. I aquí diu, encara suposant que una disminució del RNB, és a dir, de l'aportació d'un estat membre per la cessació d'una part del seu territori pogués suposar una disminució de la contribució nacional al pressupost de la Unió, es tractaria del corol·lari del fet de que el territori en qüestió deixés d'estar subjecte als tractats i de contribuir financerament a l'aplicació d'aquests. És a dir, com seria el filar, suposant que l'estat independent nou que sorgís quedés fora dels tractats, perquè podria quedar dintre dels tractats. Per tant, no implicaria una menys aportació, que és el que ve a dir aquí, que no surts immediatament i quedes fora de l'espai sideral, que és una de les...
1: Bueno, que en tot cas, si Espanya aporta com un país de 47 milions i de cop es converteix en un país de 39 milions, doncs aquesta minva s'accepta.
3: Sempre i quan l'estat que és nou deixés de formar part o deixés de tenir l'aplicació dels tractats. Per tant, no és clar que un territori independent d'un estat membre quedi immediatament fora de la Unió Europea.
1: Bueno,
3: seria el corol·lari, en tot cas.
1: De fet, aquesta era una de les discussions que hi havia durant el procés, perquè es deia, home, si Espanya forma part de la Unió Europea perquè compleix tots els estàndards per estar dins de la Unió Europea, doncs Catalunya, que és una part d'Espanya, també els està complint, aquests estàndards. I, per tant, si es compromet a mantenir-los i a complir-los i demana el seu ingrés a la Unió Europea, si hi ha unanimitat dels membres, que no n'hi hauria hagut, perquè Espanya ja va dir el què, si hi ha unanimitat dels membres, ha d'acceptar aquest estat perquè, diguem-ne, que el procés de convergència ja el té fet.
2: Jo no sé si comparteixo la interpretació, Lourdes. És a dir, jo el que la veritat és que no m'havia fixat en aquest pàrraf, perquè encara les sentències llargues, i a més és de lectura, no és fàcil.
3: Es fa aixuga.
2: Però jo el que interpreto és precisament quan diu seria el corol·lari, quan diu si un estat surt, declara la seva independència, deixa de contribuir, en aquest cas, a l'aixecament de les càrregues col·lectives, no? Al sosteniment del cost que té la Unió Europea, deixa de contribuir, diu, perquè evidentment queda fora dels efectes, queda fora dels tractats. És a dir, jo crec que el que està dient precisament és que l'eventual independència t'exclou de l'efecte cobertura que tenen els tractats de la Unió. Aquesta és la meva interpretació.
3: Jo no, discrepo d'això, Marc. Però bueno, és que podríem estar...
0: Sí, sí. Que estareu tota l'estona i no us posaré de tot, deixem-ho. No? Sí. M'interessa sobre la situació dels, diguem-ne, que afectats per aquesta llei d'amnistia. És a dir, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, que estan ara mateix a l'exili, fora de Catalunya, de moment no poden tornar, perquè recordem, tot i aquesta decisió d'avui del TJUE, les decisions i les mesures cautelars que pesen sobre ells encara estan vigents i, per tant, si trepitgessin territori espanyol, podien ser detinguts. En el cas d'Oriol Junqueras i la resta d'inhabilitats, com Jordi Turull, per exemple, de moment tampoc no se'ls ha aixecat aquesta inhabilitació. Preveieu que això vagi ràpid, aquests dos mesos, o preveieu que no, o què poden fer i a què poden, com poden actuar mentre no se'ls acaba d'aplicar. Perquè la seva situació avui és la mateixa de la que tenien la setmana passada.
1: Totalment, i de fet, em sembla que va ser el catedràtic Pérez Royo, no?, a Catalunya Ràdio, que va dir, bueno, és que si la sentència del TJUE va en la línia que ha anat, Puigdemont ja podria tornar.
0: Ell diu, jo arriesgaria, és la paraula que diu, com deixant clar que hi hauria una conseqüència.
1: Volen dir que faci un desafiament, no?, al Tribunal Suprem, torni i a veure què passa. Clar, el risc de ser detingut, encara que només sigui allò un quart d'hora, és molt gran, i jo crec que Puigdemont no el vol córrer. I la sensació que tinc, la certesa que tinc parlant-ne, tant amb Junqueras com amb Puigdemont, és que ells han fet un cert canvi de xip, no? I que ells ja no esperen res. I que potser durant aquests anys s'havien posat massa moments, massa calendaris, massa terminis, no? Massa, ara ve una tardor calenta, i ara tornarem per primavera, i ara vindrem no sé quan, i ara estarem al carrer tal, o estarem habilitats una altra vegada, i ells ara ja fa temps que... evidentment, donen la batalla jurídica i política pels seus drets polítics, però no es posen terminis. I segur que això els va bé.
0: I una bona prova és que avui, per exemple, Carles Puigdemont ni tan sols ha comparegut, no ha fet declaracions.
1: Bueno, això a mi em costa una mica d'entendre.
0: Però ell ha cedit que es fos Gonzalo Boy i Jordi Turull els que reaccionessin per part de Junts per Catalunya i ell no ha volgut fer cap aparició.
1: Però això no a tot Junts per Catalunya li sembla bé que un dia així el president del partit no tingui una compareixença pública per poder, doncs, a més, celebrar una bona notícia al nivell que ho estan fent altres líders polítics, doncs, com Salvador
0: Junts,
1: Illa o com Oriol Junqueras.
0: Però és veritat que Carles Puigdemont i una part de Junts també han insistit molt durant tot el procés que aquesta no era una qüestió personal seva, que no era un cas aïllat, sinó que era un cas que afectava molta més gent i que si es personalitzava només en la figura de Carles Puigdemont podia semblar que s'estava menys tenint a la resta d'afectats per aquesta mesura.
1: Això és evident i de fet, per exemple, els Junqueras, quan ha comparegut, no ha declinat la primera persona del singular, sinó que ha declinat la primera persona del plural, no? I ha parlat de tots i de tothom. Però jo crec que això ha de ser compatible amb que el líder d'un partit polític, que més està afectat per aquests casos i que ha tingut un protagonisme central en la negociació d'aquesta llei d'amnistia i de tot aquest procés, doncs surti un dia com avui i s'expliqui. Jo crec que es troba a faltar, més enllà de que faci un tuit.
3: Perquè sempre ha sortit a parlar-ne, no? Quan hi ha hagut cada vegada hi ha hagut algun fet destacat, doncs ha sortit. El que passa que és veritat que aquesta vegada s'ha tingut un perfil molt baix en general. Jo desconec el per què, no sé quina és la voluntat, suposo que perquè doncs, hi ha moltes coses que al final, doncs, estàs en mans també de la justícia espanyola aplicar-ho.
0: Sí, jo crec que va per aquí, és a dir, avui no ha canviat res.
3: No ha canviat res.
0: És un mes més, estàs més a prop, el moment en què la justícia espanyola acati la decisió i, per tant, aixequi les mesures, llavors en aquell moment sí que podrem...
3: És un mes perquè no és un risc el detinguin si bé, és que és cert.
0: Sí, sí.
3: Jo
0: sí,
3: crec que el fet de que passarà 48, 50 o 72 coses, jo crec que és cert, que passarà. Per tant, no és una... És una molt bona notícia, és una gran notícia, perquè realment el que fa és validar una llei molt important i que abarca a tota la gent que s'ha vist perjudicada per aquest procés i per aquestes causes judicials injustes, no? Però, clar, mentre Llarena va dient que això no va amb ell, hi ha un risc cert de ser detingut.
2: Ara, des d'una perspectiva molt, molt jurídica o jurídico-penal, i més enllà, deixant de banda tot l'element icònic que representaria una detenció, des d'una perspectiva jurídica seria una situació d'una simplicitat còsmica. És a dir, arribo, es practica una detenció, jo invoco que aquesta detenció és il·legal perquè estic vinculat per la llei d'amnistia o estic beneficiat per la llei d'amnistia, invoco l'habeas corpus, se m'ha de posar a disposició immediatament de qui hagi ordenat la detenció, en aquest cas el jutge Llarena, normalment ho seria el del partit judicial i entraria per videoconferència, i s'hauria de forçar un pronunciament, no?, per mantenir aquella detenció. Clar, a mi em costa imaginar com es pot en aquest moment privar de llibertat algú en un escenari jurídic com el que resulta després del dictat d'aquesta sentència.
0: És veritat que no seria la primera vegada, que tu preveus una cosa i que després els jutges, i especialment els jutges del procés...
2: Jo personalment no.
0: Bueno, no, tu personalment no, però no hem parlat
2: tant. No, que també.
0: Però sí que a vegades algunes decisions que semblen com una mica messianes.
1: Jo crec que una de les coses dolentes que li ha passat a l'independentisme aquests darrers anys, també n'hi han passat de bones, però una de les coses dolentes és a vegades generar falses expectatives o expectatives que no s'han complert. Per tant, sembla bé que Puigdemont no digui en menjar els panellets a Catalunya i que Oriol Junqueras no digui que si Pedro Sánchez convoca eleccions es podrà presentar de candidat, perquè això no està clar.
0: Mm-hmm. A banda dels casos més cridaners, podríem dir, amb noms i cognoms, com el de Carles Puigdemont, el d'Oriol Junqueras, el de Toni Comín, el de Jordi Turull, és evident que, pel que fa referència al cas de terrorisme, el dels CDRs, aquesta llei d'amnistia preveia deixar-ne fora només els casos de terrorisme en què hi ha hagut una vulneració greu de drets humans, però l'Audiència Nacional hi va posar traves. Ara, el Tribunal Europeu també deixa clar que no s'ha causat cap violació dels drets humans i que, per tant, aquesta llei també és aplicable al CDR. Saludem David Aranda, és advocat d'Arrels Advocats, que porta aquest cas dels CDRs. David, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
0: Suposo que contents amb aquesta decisió europea perquè no deixa cap mena de dubte pel que fa a la causa del terrorisme contra aquests membres dels CDRs.
18: Sí, efectivament. Al final, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha vingut a confirmar una cosa que ja sabíem, que és que un estat membre de la Unió Europea és plenament lliure per dictar mesures de gràcia com una amnistia sigui en matèria de terrorisme o sigui en qualsevol altra matèria.
0: Ara estaven comentant que el TJUE avala aquest termini de 2 mesos per aplicar l'amnistia que contempla la llei, a menys que estigui pendent d'una prejudicial europea. Ara que ja s'ha resolt aquesta consulta a Europa, el termini d'aplicació torna a ser de 2 mesos? Creus que l'Audiència Nacional, que és on està la vostra causa, farà cas a aquest termini de 2 mesos i que, per tant, abans de 2 mesos aixecarà aquestes decisions?
18: Sí que és veritat que aquest termini de 2 mesos, principalment, i entra a la sentència prèvia, que és la del Tribunal de Comptes. Mm-hmm. A la 666, que és la relativa a l'Audiència Nacional, no entra en el termini. Perquè hauria de ser un termini impropi. En qualsevol dels casos, en el nostre cas, l'Audiència Nacional ja va emetre una interlocutòria en la que considerava que l'amnistia era d'aplicació, és a dir, que el supòsit era amnistiable, però elevava la qüestió prejudicial europea. Llavors, no tenim aquest conflicte amb el termini dels 2 mesos.
0: I, per tant, quan espereu la decisió de l'Audiència?
18: Entenem que la decisió de l'Audiència ha de ser una qüestió pràcticament immediata, en tant que ja es va fer la vista d'article 166, que és la vista dels articles de previ pronunciament, que li diem en la qual es resolen, entre altres qüestions, les amnisties. Llavors, aquesta vista es va celebrar, el tribunal va emetre una resolució en la que considerava que l'amnistia era aplicable, però plantejava uns dubtes respecte a la compatibilitat de la llei amb el dret de la Unió Europea. Va plantejar aquesta qüestió prejudicial, per tant, ara l'únic que ha de fer és aplicar de forma automàtica el que ja va venir a dir anteriorment.
0: Els encausats, com estan? Heu pogut parlar amb ells?
18: Sí, hem pogut parlar amb ells, estan contents i celebren que al final... Una qüestió que ja sabíem, que és que l'amnistia és plenament vàlida i aplicable. Per molt i els intents de gran part de la judicatura de posar trapes a l'aplicació de l'amnistia.
0: És David Aranda, és advocat de Rels Advocats, que porta el cas del CDR. David, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Clar, és evident que ens fixem inevitablement en els grans titulars, els noms més mediàtics, podríem dir, però que clar, que hi havia molta altra gent que estava pendent d'aquesta decisió i que també avui hem tingut una bona notícia i un alleujament.
2: I aquesta situació que explica el David Aranda, el company, no és única, perquè també hi ha les causes de Vilafranca, hi ha causes al TCJ que estan esperant l'aplicació d'aquesta amnistia i que a la vegada estan vinculades a unes qüestions prejudicials que estan pendents de resoldre. Això és habitual, és a dir, que s'acumulin qüestions prejudicials en el tribunal forma part d'una relativa normalitat, no? Quan es planteja un dubte per part d'un jutge, és habitual que altres jutges també el tinguin i, per tant, el dirigeixin. El que fa el Tribunal de Justícia en aquests casos és remetre's a la primera resolució, en aquest cas aquestes dues, i, per tant, res fa pensar que hi hagi d'haver un canvi de jurisprudència, és a dir, el que farà és, a mesura que vagi arribant al torn de resolució, en comptes de tornar a demanar un dictamen singular, etcètera, etcètera, com sigui que ja s'ha resolt la qüestió, per remissió queda resolt i vinculat a aquest pronunciament.
3: Que és el que passa amb el TC espanyol, també.
2: Efectivament, efectivament. Mm-hmm.
1: Sí, a més, jo crec que, a veure, un vulneració de drets humans, clar, al final, estem parlant d'algo tan surrealista com haver vinculat en aquesta causa, però en moltes altres causes, no? Com per exemple la del tsunami democràtic, d'haver vinculat el procés independentista a la violència. Mm. I el procés independentista podia tenir moltes coses que no t'agradessin, o moltes coses criticables, o coses, evidentment, que desbordaven o confrontaven la legislació espanyola, però crec que el que no hi va haver va ser violència. És a dir, això, al final, és que acaba una mica apareixent, si se'm permet, el sentit comú.
3: I això és el que va atacar o va provocar que s'inventés la causa dels CDRs, els quals van estar en presó preventiva molt de temps, perquè doncs, suposadament havien trobat material inflamable a casa d'alguns i demés, quan molts d'ells formaven part d'associacions i organitzacions de cultura popular catalana. Era agafat per les... Jo recordo perfectament el dia que van entrar a Sabadell, aquell 23 de setembre, i que ens vam quedar doncs, estabornits pel fet i per després, com anaves veient, tota la cadena de despropòsits que anaven imputant a aquelles persones que molts d'ells els coneixia personalment. I val a dir que en alguns hi ha tingut una greu afectació a la salut i des d'aquí una abraçada, perquè els ha tingut un cost també en salut molt, molt greu en base a una invenció completament infame, i aquí qui vigila el vigilant, no?
2: A mi, si em permeteu, una reflexió que cau fora de lo estrictament jurídic i probablement s'instal·li més en l'àmbit de lo polític o de lo col·lectiu, i que m'agradaria fer perquè crec que ens interpel·la a tots els ciutadans, no? És en la interpretació d'aquestes dues resolucions, jo he vist dos plantejaments totalment diferents, no? Hi ha una primera interpretació en la que clarament es parla de victòria. Automàticament Aznar contesta esto no es una derrota, és a dir, victòria, derrota, no? Amb aquest llenguatge tan adversarial, tan de confrontació, no? On uns guanyen, els altres perden, i en canvi hi ha una altra lectura que és la que jo li interpreto i la que li he entès al president Illa, que parla d'un èxit col·lectiu, no? Que parla d'una victòria col·lectiva i que precisament el que ens permet a tots plegats és passar una pàgina i tornar a parlar dels famosos retrobaments, diàlegs, de la convivència, del nou futur. És a dir, jo crec que interpretar una resolució com aquesta en termes d'adversarials, en termes de conflicte, de victòries i de derrotes, ens allunya de l'esperit de la llei de l'amnistia. L'esperit era molt clar, era tanquem una etapa, tornem una altra vegada. És a dir, no demana a ningú que renunciï a plantejaments ideològics, polítics, personals. El que pretén aquesta llei és curar unes ferides, tancar un episodi i mirar cap al futur, no? Per tant, no hi ha victòries ni derrotes, i per això dic que ens interpel·la a tots. El que hi ha és una oportunitat.
1: És que,
2: perdona, Ferran.
1: Aquí hi ha un punt d'un cinisme extrem, no? Sobretot del Tribunal Suprem, perquè, ostres, hi ha moltes sentències que apel·len, per exemple, a l'esperit del legislador, no? Mm-hmm. És a dir, fins i tot amb una llei, no? Com pot ser la Constitució, feta l'any 78, en què hi ha uns jutges que la dicten, que potser eren adolescents aleshores o eren petits, i parlen de l'esperit del legislador. És a dir, amb quina voluntat va ser feta la llei? I aquí, en aquest cas, perquè és una llei contemporània molt recent, és evident que el Tribunal Suprem té clar quin era l'esperit del legislador. Altra cosa és que, en el camp de l'opinió, doncs a ells no els hi sembli bé que un partit com el Partit Socialista, que estava en contra de l'amnistia, perquè en un moment donat necessita els vots dels partits independentistes, estigui a favor de l'amnistia i faci una llei d'amnistia. Però això, que dins, repeteixo, de l'opinió pot no semblar-te bé, no exclou que l'esperit del legislador, la voluntat del legislador que emana del poder popular, la cambra representativa, el Congrés dels Diputats, on diuen que recau la sobirania popular, fa una llei amb un esperit clar. I l'esperit és, doncs, que el CDR no és terrorisme, que hi va haver una aplicació excessivament dura del Codi Penal i amb una lectura excessivament confrontativa i repressiva, que el senyor Junqueras, el senyor Turull s'han de poder presentar en unes eleccions i que el senyor Puigdemont i el senyor Comín han de poder tornar de l'exili. I aquest és l'esperit del legislador.
2: Jo discrepo.
1: I això em sembla que, evidentment, ajustant-ho a la llei i que la llei ha de tenir una aplicació i un encaix legal perfecte, però jo crec que tampoc es pot obviar.
2: Jo discrepo, és a dir, l'esperit de la llei no es presumeix ni s'interpreta. L'esperit de la llei s'escriu, i s'escriu a l'exposició de motius. És a dir, quan una norma comença, el nostre legislador explica quin és l'escenari, les circumstàncies, la vocació, la finalitat amb la que redacta aquella. Sí. Per tant, aquest és l'esperit de la llei. Dit això, la llei de l'amnistia, l'esperit de la llei de l'amnistia no era esmenar la plana al judicial. L'esperit de la llei de l'amnistia era: s'han comès errors i excessos per part de tothom, hem portat aquesta situació excessivament lluny, estem instal·lats en un conflicte que ens cal resoldre,
1: de llei de punt final,
2: sí, i la democràcia ens permet fer-ho d'una forma rigorosa, no? Aquest és l'esperit. Però sí, sí, jo discrepo que l'esperit de la llei de l'amnistia fos esmenar la plana d'un poder judicial desbocat, perquè crec honestament que no ho era. És a dir, si algú diu la llei d'amnistia és que els errors hi han sigut, i crec que és una obvietat, per part de tots.
3: Però l'amnistia no és una llei de perdó. L'amnistia és una llei de punt final.
2: Mm-hmm.
3: És a dir, aquí no, ningú s'ha de perdonar per res. És a dir, no és ni tan sols de reconeixement que s'ha fet coses malament, sinó és de reconeixement de que d'aquesta manera no podem continuar. Per tant, ho hauràs fet bé, ho hauràs fet malament, cadascú pensarà que el que ha fet ho ha fet bé, o no. Però no està entrant a jutjar si està la voluntat d'aquells fets que han motivat aquesta amnistia, perquè no és una llei de perdó, és una llei de final, de comencem una altra vegada i busquem com podem donar sortida a partir d'ara a una necessitat. La qual cosa, una necessitat, vull dir, d'alguna part dels catalans que estem manifestament incòmodes amb la forma de que t'encaixes amb l'estat espanyol. Això no s'ha acabat amb la llei d'amnistia. Clar, vull dir, el que, de les paraules del Ferran, jo el que infereixo i em ratifico és que d'anar al PSOE i al PSC, el president Illa, a dir no hi haurà amnistia, i ho he dit amb negretes i subratllat, a haver-hi amnistia perquè m'interessen els teus vots, això em porta a pensar que a la Constitució hi cap tot. I que, per tant, el fet d'haver, quan es va anar a demanar el referèndum de Catalunya, que van anar els tres diputats catalans, en l'Herrera, en Turull i la Berta Rovira, al Congrés dels Diputats, a demanar traspàs de la competència per poder fer un referèndum, això hi cap a la Constitució. Bueno, perquè no hi va haver la voluntat política ni la necessitat política d'això.
1: Però en el cas del Partit Socialista, allà, tampoc, jo recordo aquells debats i els vaig tenir molt, a diferència del Partit Popular, el Partit Socialista no feia un qüestionament jurídic, feia un qüestionament polític.
3: Polític,
1: deia, sí, sí, l'article 92 de la Constitució diu que us podem traspassar la competència i podeu fer un referèndum consultiu, però no ens dona la gana.
3: A no ser que hagués passat ara, que necessitava els vots dels independentistes a canvi del referèndum.
1: En canvi, el Partit Popular sí que tenia una posició més de dir no, perquè com que la consulta que voleu fer afecta a la sobirania popular i a la unitat nacional, que això, el títol preliminar de la Constitució espanyola és molt clar i, per tant, no pot ser una competència autonòmica, no es pot fer aquest referèndum consultiu.
0: D'aquí a 7 minuts seran les 4. Fem una pausa perquè avui no només hi ha hagut aquesta notícia judicial, ni ha hagut una altra. Vés a saber si no per contraprogramar.
19: Catalunya migdia.
20: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
21: Sona el nou Micra.
20: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
24: Vine al Graditea Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i el periòdico amb el patrocini de Cupra.
25: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Cinc minuts per arribar a les 4, us deia que pràcticament semblava una contraprogramació. L'Audiència Provincial de Madrid avala la decisió del jutge Juan Carlos Peinado i envia a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ara bé, se la jutjarà per malversació i tràfic d'influències. Per tant, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes, el de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda. També li aixeca les mesures cautelars i ordena al jutge Peinado que li torni el passaport, que li permeti sortir del país, i li diu que no cal que es presenti cada 15 dies al jutjat. L'Audiència considera que hi ha fets que permeten sospitar que Begoña Gómez es va aprofitar de la seva condició de dona del president del govern per aconseguir el suport dels responsables de la Universitat Complutense de Madrid per crear una càtedra extraordinària i buscar finançament d'empreses privades. A l'hora que avala la instrucció de Peinado per aquests dos delictes, malversació i tràfic d'influències, l'Audiència no hi veu causa en els delictes de corrupció i d'apropiació indeguda. No cal que us expliqui que tan bon punt ha aparegut la notícia en la majoria de mitjans de comunicació d'àmbit estatal, ja en Begoña Gómez entrava per davant i era la notícia de portada per davant del TJUE i Amnistia, etcètera, etcètera.
3: I la concatenació de fets és també sospitosa. Vull dir, no és
2: sí, perquè una... això estaven reunits des de dilluns intentant prendre la decisió i, curiosament, la treuen una hora, un parell d'hores després de la decisió.
3: El focus judicial, doncs, ahir la portaveu del PSOE, no? Vull dir, va continuant tota la cosa ballant al voltant de el PSOE, Pedro Sánchez i el seu entorn.
4: Bueno, res és innocent.
3: No és res és innocent, exacte.
4: Vull dir, aquesta alçada des de la pel·lícula.
5: Jo a risc que em digueu naïf. Sí que penso...
2: Trenca el marc, sempre no, defensa sí, la bondat del sistema judicial.
5: Sí, no sempre, perquè també manifesto crítica en ocasions.
4: A vegades li posen molt difícil. Eh?
5: Però ho posen difícil, sí. No, però no penso que hi hagi una voluntat de contraprogramar, tot i que és evident l'efecte que té una notícia sobre l'altra. En tot cas, té una lectura positiva, aquesta interlocutòria. És a dir, li està corregint per enèsima vegada una instrucció erràtica i sense nord, en aquest cas del jutge Peinado, està sobreseint dos delictes, està revocant les cautelars, està retornant els drets personals i la llibertat íntegra, no? En aquest cas a la investigada, a Begoña Gómez, i deixa pendent, sí, un factor que el porta a jurat. Serà, veurem què resulta, no? Perquè el jurat és un procediment peculiar.
4: El tema del jurat, la teoria aquesta de que ella la perjudica, perquè aquí, clar, influeix molt l'ambient, no? El clima...
5: Jo tinc molt clar, el jurat és democràcia. És a dir, la justícia emana del poble, però s'administra per part de jutges i magistrats independents, inamovibles i sotmesos a l'imperi de la llei. Però emana del poble. Llavors, que a través d'una norma tinguem un mecanisme de devolució d'aquesta justícia al poble i que el fem protagonista i que li demanem l'opinió, que valori proves, no aplica dret, però sí valora proves, crec que és el símptoma d'una administració, d'un sistema jurídic que posa el ciutadà en el centre de l'equació. És a dir, els crítics amb el jurat parteixen d'una premissa equivocada, que és la infal·libilitat de la sala professional. Jo confio absolutament en el jurat, a mi sempre m'ha donat bon resultat. No vull dir el saldo de la sentència, sinó el feedback, no? La sensació de compromís, de concentració, d'honestedat, de transparència, de bona feina. I jo crec que en aquest cas, no és que més que creure, i és que la norma diu que aquests delictes van a jurat i que Begoña Gómez tindrà un judici just.
3: I aquí, doncs, per exemple, aquí ens podem remetre al cas Andic, on l'advocat defensor del principal acusat està doncs, mirant de revertir també el relat perquè el jurat popular no es vegi condicionat per una pena social, una pena mediàtica, no? I està intentant, és el que ha fet de bon començament el martell, intentar tombar el sentiment de que era culpable.
5: O no? Tot al revés, promoure una interpretació positiva i procliu al seu patrocinat.
3: Sí,
5: el que sabem és que hi ha una invasió que és totalment contrària a l'esperit del jurat. Hi ha un bombardeig constant d'inputs que poden estar condicionant un futur enjuiciament, però sí, són les regles del joc.
3: Però l'advocat intenta incidir també en l'opinió pública, en benefici del seu client.
5: Exacte.
3: Això és el que vull dir, igual no m'he explicat
5: sí,
3: bé.
5: Sí, totalment, no.
3: O sigui,
5: perdona,
3: hi ha un sentiment i quan actua l'advocat incideix d'una forma diferent a la mentalitat del poble, no?
5: També intenta condicionar el que serà el futur enjuiciament. Sí. sí, totalment d'acord.
2: Doncs és aquesta la decisió d'aquest jutjat de Madrid i, per tant, hi haurà judici amb jurat popular a la dona de Pedro Sánchez per dos dels quatre delictes. Dos queden sobreseïts. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Fins la propera.
2: Una setmana, eh? Ja no us queda una setmana. 30 segons i seran les 4 de seguida el butlletí horari amb les notícies d'última hora i després, ja ho sabeu, la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La mort de peixos a l'Olla del Rei respon a causes naturals. L'episodi està relacionat amb el procés d'eutrofització de les aigües, un fenomen biològic habitual a l'estiu o en períodes de sequera. Els serveis municipals retiraran els peixos morts durant les properes hores. Descobreix els nous talents 2026 aquest cap de setmana. El certamen juvenil celebra les semifinals aquest vespre i demà, 18 de juliol, als Jardins del Castell, i culminarà amb la gran final el diumenge 19 de juliol a 11:45 del migdia al Teatre Plaza. I el Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. Música, gastronomia i activitats per a tota la família protagonitzaran una nova edició de la festa major del barri del Baixador, que tindrà lloc aquest dissabte al carrer 514. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser un dia més, i en aquest cas dijous, aquí a l'Així Som, en directe des de Ràdio Castelldefels. Amb el company Gerard Carreras al control tècnic i jo mateixa, Estefania González, que us faré companyia al llarg d'aquestes 3 horetes del magazín de la ràdio. Avui al Coffee, ja sabeu, aquest espai habitual de tertúlia política que fem a 2:15 del matí, se'ns aproparà el regidor Lluís Espanyol del Partit Socialista de Catalunya per fer aquesta estoneta, aquests 30 minuts de conversa que fem diàriament amb cadascun dels partits del govern municipal, del consistori de l'Ajuntament. Amb aquest Coffee acabarem ja les tertúlies d'aquesta setmana. Ja tornarem la setmana vinent, el dilluns de nou, amb Som Castelldefels. Els dimarts recordeu que ens toca amb el Partit Popular i els dimecres en Movem en Comú Podem. La setmana vinent ens vindrà marcada pel ple municipal i també el divendres, prèviament a aquest ple del mes de juliol, tindrem Coffee amb Esquerra Republicana. I sense córrer tant, ja cap a la setmana vinent, centrem-nos ara una mica al que està per arribar, aquest Així Som d'avui dijous. Avui parlarem d'una nova campanya d'estiu per part de l'associació CEC, aquesta associació local que fomenta el comerç local, i han creat una iniciativa, en aquest cas, amb motiu del Dia Internacional dels Avis, que es commemorarà

la setmana vinent, el 26 de juliol. Es tracta d'una campanya per fomentar la connexió entre generacions, posant en valor la memòria, les vivències i les històries de la gent gran de Castelldefels, alhora que, òbviament, també es dona visibilitat al comerç local. Hem fet una proposta que ens indiquen que és senzilla per convidar els joves a interactuar amb els seus avis i compartir anècdotes, records o curiositats sobre Castelldefels amb un reel de fins a 50 segons a Instagram. D'això en parlarem en una estoneta amb el president de l'associació CEC, Antonio Jiménez. Ens aproparem amb la unitat mòbil de la ràdio, aquí a propet de també on estem ubicats, ja que està a Astres Joiers i farem aquesta connexió. Avui també haurem de parlar de les festes del Baixador. Ja sabeu que arriben aquest dissabte. El barri celebra la seva festa major amb música, gastronomia i activitats per a tota la família. Avui ens parlarem, no ens visitarà, sinó que ho farem per telèfon. En aquest cas parlarem amb l'Àlex Agramunt de l'entitat veïnal que està darrere d'aquestes festes, l'Associació de Veïns del Baixador, que amb la col·laboració de l'Ajuntament organitza aquesta jornada festiva pensada per afavorir la convivència veïnal i el gaudir de petits i grans. Avui, com cada dia, també farem al voltant pel comerç. Ens aproparem a algun establiment comercial de proximitat d'aquí, de la nostra ciutat. També anirem informant d'altres temes d'importància aquí a la ciutat. Parlarem d'experiències d'estiu al Baix Llobregat amb opcions de cupons descompte, per exemple. D'això en parlarem amb el Consell del Baix Llobregat. També recuperarem informació sobre el 50 aniversari de les Jornades de les Dones a Catalunya i parlarem molt important això de la protecció solar dels més joves. Ja sabeu, portem un inici d'estiu ben calent, amb temperatures molt altes, amb el sol que pica durant moltes hores i és important fer servir aquesta protecció solar. D'això en parlarem amb la dermatòloga la doctora Fortuño de l'Hospital de Viladecans, que feia ja a l'inici de l'estiu engegaven una campanya, a més amb la col·laboració de Voleiboom, aquest club local de vòlei platja de Castelldefels. Doncs de tot això anirem parlant al llarg d'aquestes 3 horetes. A més, ja sabeu que al principi de cadascuna de les hores de l'Així Som, del magazín, anem fent aquest butlletí amb les notícies destacades de la ciutat, així que no us perdreu cap de les informacions rellevants que cal conèixer aquest dijous 16 de juliol. Amb això comencem l'Així Som.

0: Bucket up, bucket up.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
2: No, no, amb tarja no, amb targeta.
1: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.

0: Castelldefels Coffee.
1: Bon dia i benvinguts un dia més al Castelldefels Coffee, l'espai de Ràdio Castelldefels dedicat a l'actualitat política municipal. Cada dijous és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya i avui ens acompanya el regidor del Partit Socialista a l'Ajuntament de Castelldefels, Lluís Espanyol. Amb ell parlarem de l'actualitat de la ciutat, dels principals temes que han marcat aquests darrers dies i també d'algunes qüestions de basc català que tenen incidència directa en Castelldefels. Bon dia, senyor Espanyol.
2: Benvingut. Bon dia, Estefania. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Doncs abans d'entrar en matèria política, com ha viscut aquests darrers dies a la ciutat? Venim d'un cap de setmana, de diversos caps de setmana intensos aquí a la ciutat. En concret, el passat cap de setmana celebràvem les festes del mar.
2: Sí, Castelldefels és viu, sempre és viu. Sempre hi ha demostracions clares de que l'activitat social, cultural de Castelldefels és molt, molt, molt, molt, molt extensa, molt completa, amb molts arguments, i això és una cosa bona per la ciutadania, no? Des que ja fa molts anys, doncs del nostre govern socialista, ja fa molts anys, des de les festes majors, les festes d'hivern, i buscant el calendari de l'any, aquells events que aglutinen les persones, que fan convivència i que fan millora millora una miqueta, doncs, la participació ciutadana i que les famílies i la gent de fora també ens conegui. Hi ha molts, si tu fixes el calendari de Castelldefels, del calendari durant l'any a Castelldefels, sempre trobaràs un cap de setmana que hi ha algun motiu d'algun event, alguna exposició, alguna trobada de tot tipus, tant cultural, artística, religiosa, si vols. Hi trobaràs moltíssima gastronòmica, esportiva, que trobaràs segur un atractiu per venir a conèixer Castelldefels, no?
1: Precisament ens arriba de nou un nou cap de setmana ple d'activitat. Tenim el certamen de nous talents que comença demà a la tarda. Sí. Tenim el dissabte solidari, aquest mateix dissabte 18 de juliol, que més ve acompanyat d'una nova edició de campanya de donació de sang que tindrem aquí just davant de la biblioteca.
2: Correcte.
1: Tenim també la festa major del Baixador, moltíssimes activitats i cites consolidades també dins del calendari.
2: Sí. Hi han convocatòries també de reunions per explicar el nou cap, el tercer cap, el que deies tu de la donació de sang, el Got Talent, el talent de joves de Castelldefels de dansa i música i cançó que durant tot el cap de setmana, que per cert, un apunt amb aquest tema dels nous talents de Castelldefels, la final, el diumenge, no es fa a la nit al castell. No es fa a les 9 al castell la final del diumenge dia 19, donat que coincideix amb la final del futbol, del campionat del món. Llavors s'ha canviat i es farà el diumenge al dematí al teatre, a les 11:30, es farà la final dels talents de joves de Castelldefels. Volia apuntar també com a informació de servei, perquè és de novetat d'ahir. Pues sí, moltíssimes. També hi ha una activitat de copla al teatre el dissabte, organitzada pel senyor Soto de l'Associació dels Canyars. O sigui, que hi ha activitats, n'hi ha moltíssimes, no? I una mostra més, una vegada més, doncs de que, bueno, ens tenim que repartir, no? També una miqueta per intentar estar presents i col·laborar amb tothom, no? Està clar. Mm-hmm.
1: En concret, sobre la festa major del Baixador, estem arribant ja a la recta final d'aquestes festes de barris, unes festes que són cites també consolidades dins del calendari estival de la ciutat i que potencien aquesta convivència entre la ciutadania. Com valoren aquest tipus de festes dels barris de la nostra ciutat?
2: Són necessàries, positives, i una vegada més acosten la ciutadania entre barris i també, doncs, la gent de fora que ens conegui més, i la convivència, com deia, entre tothom, no? És una cosa que ja venim, el govern socialista ja venia estimulant i promocionant des de fa molts anys, i cada vegada, doncs, aquests barris, doncs, estan... costa perquè han de trobar voluntaris que treballin i moltes persones que s'hi dediquen, però demostra aquesta solidaritat i aquest voluntarisme i les ganes de participar i de fer conèixer Castelldefels, no? És una cosa positivíssima, per suposat, i s'ha de mantenir. En tot el que puguem nosaltres també col·laborarem des del Partit Socialista perquè això es mantingui i es potenciï si és necessari, no?
1: I si parlem d'actualitat municipal d'aquesta setmana, també ha estat marcada per aquesta pantalla gegant que dimarts milers de persones seguien la semifinal del Mundial aquí a la plaça Teresa Claramunt, una iniciativa que a més es repetirà aquest diumenge i que, com ens avançava, amb aquest canvi dia de darrera hora de nous talents que canvia d'ubicació el diumenge per no coincidir amb aquesta gran final del Mundial, aquest Espanya-Argentina. Com valora aquest tipus d'iniciatives a la ciutat?
2: Aviam, la iniciativa, el pensament de fer-la, no és la primera vegada que es fa. També l'han fet altres poblacions, altres municipis del voltant o d'altres comarques. No és una dolenta iniciativa sempre quan estigui molt controlada i molt prevista les seves possibles conseqüències de reunir moltíssima gent en un espai reduït i doncs que hi hagi un possible risc d'ordre i descontrol d'algunes activitats d'algunes persones. No? Ja sabem que moltes persones és una minoria, etcètera, etcètera. Ja l'altra vegada que aquest govern actual, el PP-SOM, va muntar unes pantalles amb independència del seu cost, que són més de 15.000 euros, més el vigilància, la instal·lació, manteniment, vull dir, hi ha uns costos aquí, però bueno, amb independència d'aquests costos, que podem arribar a entendre'ns, doncs, donat que té un retorn social i de donar-li una facilitat a la ciutadania, doncs, de que celebri un event que des del punt de vista esportiu i històric és important, això no ho neguem, estem d'acord, però, repetim, ja l'altra vegada, l'anterior vegada, en un campionat uns campionats d'Eurocopa, doncs, que també es van posar pantalles, quasi les primeres pantalles es van posar a la plaça de l'Església, va haver-hi algun aldarull, va haver-hi una mica de descontrol, es va tindre de corregir, menys mal que el govern actual, PP-SOM, va corregir i va canviar la ubicació d'aquestes pantalles en un altre terreny una mica més apartat del centre i una mica més fàcil de controlar. Sempre i quan el cost estigui controlat i, sobretot, el cost social de l'ordre i que no hi hagi aldarulls, és una cosa que la podem plantejar, estem d'acord.
1: Amb això ja passem de l'actualitat, de context d'agenda de la nostra ciutat, al context informatiu, perquè darrerament s'ha publicat també a la web de l'Ajuntament per part de l'OMSICA, aquesta oficina municipal que tenim de seguiment de l'aeroport i també de control d'aquestes al·legacions, queixes, vehiculen les queixes que arriben de la ciutadania. Doncs l'ampliació de l'aeroport i el seu soroll continua generant moltes queixes, continua sent un tema destacat del dia a dia de l'OMSICA aquí a l'Ajuntament. Quin és el posicionament del Partit Socialista de Castelldefels?
2: Miri, si és clar, el posicionament del Partit Socialista, que l'OMSICA la va crear nosaltres. O sigui que vull dir que preocupats per el soroll i la salut de les persones som els primers. Els primers. La qualitat de vida de les persones, el Partit Socialista, som els primers en fer un seguiment d'aquest assumpte. És un assumpte ja que ve de llarg, que és històric pràcticament ja. Clar, què passa? Aquí es veu una vegada més i semblarà contradictori, però és que és així. Aquest aeroport, no ho dic jo, ho diu el Parlament de Catalunya, amb un acord de totes les forces polítiques, s'ha d'ampliar. S'ha d'ampliar perquè la seva demanda, a Espanya és un destí turístic, a Catalunya més, no només turístic, sinó de convencions, de moltes fires, de moltes trobades científiques, d'investigació. Catalunya, Espanya, és un reclam de moltíssima gent que ve. I l'increment de persones d'ús de l'aeroport respecte a l'any passat, ara al mes de juliol, ja que estem juny, juliol, és un 5% més respecte a l'any passat. Estem parlant de més de 23 milions de visitants, d'utilització de l'aeroport, de viatges. Es té que ampliar. I amb aquesta ampliació, que té uns estudis claríssims de protecció del medi ambient, claríssims, ja estan fets tots aquests estudis, es reconfigurarà els enlairaments i els aterraments amb la nova pista i amb l'ampliació perquè no passin per sobre de Castelldefels d'aquesta manera, amb aquests horaris. O sigui que l'ampliació és bona a nivell econòmic, és bona a nivell ecosistema i és bona a nivell de millorar el problema dels sorolls. Primer de tot, Partit Socialista, per suposat, la qualitat de vida de les persones i la salut de les persones contra aquesta contaminació acústica. La contaminació acústica i la no acústica. Totalment d'acord. Ara bé, s'ha d'ampliar precisament per arreglar aquestes tres coses que he dit, els sorolls i la reconfiguració d'enlairament i aterraments perquè aquests sorolls doncs, minven. No? I repeteixo, tots els informes i avales per Parlament de Catalunya, la protecció del medi ambient està garantida.
1: Amb això passem a un altre dels temes també que aquesta setmana i recentment al llarg d'aquest mes de juliol s'han tornat a posar damunt la taula. És el debat sobre el top manta i la gestió política que s'està fent en aquest sentit. Cada estiu es comença amb un gran macrooperatiu policial en aquest sentit contra el top manta. Com valora el Partit Socialista de Castelldefels aquest tipus d'actuacions?
2: Problema històric, també problema molt antic, des que el passeig es va fer. Aquí és el típic problema que tocar una tecla no ho arregles. Vull dir, són diverses tecles, són diversos temes a tindre en compte, és un tema molt ampli, molt complex. Aquí el problema és prometre a la ciutadania, com va fer el PP, prometre que ho acabaria i faria madura amb això i seria disciplina absoluta i ni passaria ni una i que anirien contra aquest tema sense cap mena de retensa. No, estan prometent una cosa que no s'arregla així. Poden fer moltes incautacions, poden fer moltes detencions, però el problema és no només aquestes persones que venen a estirar la manteta doncs, al mig del passeig i que no deixen circular les persones passejar, molesten una mica, envaeixen espais quasi naturals perquè estan tocant la sorra, etcètera, etcètera. No només és aquest problema, el problema és els que els donen tot el material, totes les màfies que hi ha darrere que generen aquest material per poder vendre i revendre aquestes coses il·legals, no? Aquests productes, articles il·legals. Clar, això requereix una col·laboració amb la Policia Nacional, amb Mossos d'Esquadra, amb l'Interpol, és un tema internacional, vull dir, les màfies que generen aquest tipus d'articles. Clar, s'ha d'atacar, s'ha de col·laborar moltíssim amb moltes institucions, a molt nivell. S'ha d'atacar les fonts d'aquí, les fonts de... Perdó. Les fonts d'on venen aquests articles per vendre. Clar, si tu espantes a les persones que venen a... Algú, a les persones que venen a estirar la manta, algú fas, perquè els hi treus el material, els hi poses molts problemes, s'espanten una mica i saben que aquí hi ha problemes. Avui els treus i demà tornen a ser-hi. És molt complicat. Prometre només mà dura amb això, com va fer el PP, no és l'única solució i la més idònia. No és, amb això no ho solucionaran. S'han de fer col·laboracions amb moltes més institucions a altres nivells i s'han de buscar pactes, d'alguna manera, socials, reconeixent que hi ha persones que no tenen la culpa, venen aquí a intentar guanyar-se un sou, amb un producte il·legal, sí, però venen a intentar abans de delinquir i venen a guanyar-se un sou, si poden. Una solució podria ser crear un lloc només específic, només que estiguessin tots allà algun dia a la setmana, uns horaris, o sigui, intentar marcar que no s'estenguin per on vulguin i com vulguin, sinó que estigui limitat una mica on s'hi posen i com s'hi posen. Això podria ser una opció. A part de, ja dic, repeteixo, és una col·laboració suprainstitucional que toca moltes tecles i no només mà dura i amb la barra donant-s'hi ho solucionaràs. Amb això és un error del PP.
1: I ja que estava parlant d'aquesta escala supramunicipal, a menció també internacional, doncs ara ens toca canviar a nosaltres també d'escala, passar a la política catalana, perquè precisament la setmana passada ja vam tenir ocasió de parlar sobre l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat amb el seu company de partit, Cristian Guillamón, però un pressupost és només el primer pla, ara ja són els primers dies d'execució, toca executar-los, i des del Partit Socialista de Castelldefels, ara que ja els pressupostos són una realitat a l'àmbit català, com esperen que es tradueixi en beneficis concrets per la ciutadania de Castelldefels?
2: Sí, sí, tot remarcant la gran feina que el Partit Socialista ha fet per aconseguir aquests pressupostos de Catalunya, arribar a un consens amb les forces polítiques i presentar uns arguments molt clars econòmics, socials i progressistes. Vull dir, hi ha un augment de pressupostari important, hi ha un augment de partides amb serveis socials, amb sanitat, amb vivenda, amb infraestructures, amb moltíssims temes que ens afecten a tots i aquí a Castelldefels també afectaran en positiu, per suposat. Ja dic, remarcant tota aquesta feina que el Partit Socialista ha fet, seguirà fent-la I, per exemple, un exemple directe que tenim, tindrem molt a prop, molt aviat, és la inauguració del tercer CAP. La inauguració del tercer CAP vindrà amb recursos suficients per atendre a les persones, a les malalties de salut, les persones, les cures de les persones grans, la pediatria, en fi, moltíssimes proves, etcètera, etcètera, no? Diagnòstics, i vindran dotades amb materials nous, amb maquinària nova, amb metges nous, amb infermeres noves i amb recursos suficients perquè millori la qualitat i la quantitat del servei sanitari a Castelldefels. Això ho veurem de seguida. I mirarem a veure com s'inaugura, si serà el novembre, l'octubre, el desembre, no ho sabem, però que els pressupostos de Catalunya, una partida importantíssima, serà per aquest tercer CAP de Castelldefels, és un exemple clar que tenim.
1: I ara ja, aquests darrers minuts al cofí del magazín de l'Així Som, m'agradaria demanar-li, la setmana vinent tenim en agenda el divendres 24 de juliol una nova edició del ple, el ple de juliol ja, quins temes estan preparant per a aquesta nova edició?
2: Bé, s'està preparant alguns punts de l'ordre del dia, doncs, en quant a l'aprovació d'alguns reglaments, algunes ordenances que estaven pendents de fa molt de temps, que teníem, que el Partit Socialista ja venia reclamant, de totes les promeses que té el govern PP Som, doncs, de reglaments i ordenances noves, doncs nosaltres, el Partit Socialista, els apretem perquè les facin, com és el reglament del Consell d'Educació, doncs, que aquí el PSC, a nivell de Catalunya, la Comunitat Autònoma, ha estimulat i ha potenciat i ha participat molt en la formació d'aquest nou reglament del Consell d'Educació Municipal, o sigui que el regular els consells escolars, tota la participació de la ciutadania amb la formació dels nostres nois i noies, el reglament de convivència i d'ús de l'espai públic, el reglament de mobilitat, etcètera, etcètera. Tots aquests reglaments, doncs, que estan en la cartera del govern PP, que no avancen, i gràcies a que nosaltres donem empenta, com a Partit Socialista, van avançar algunes coses, no? Com altres moltes coses que nosaltres donem empenta, fem mocions, requeriment i preguntes perquè el govern actual noti la fiscalització i actuï no només en festes i en pantalles grans o envellir qüestions estètiques, sinó que faci polítiques públiques de veritat, no? De vivenda, d'ajuda a les entitats, a les entitats esportives, a les entitats socials, etcètera, etcètera. No? Altres punts, hi ha punts molt tècnics de l'ordre del dia del ple de la setmana que ve. Destacar, a part d'això que acabo de comentar, tractaran una recuperació d'uns espais que són unes xaboles, uns horts que n'hi ha en uns laterals del Canal Olímpic, fora del Canal Olímpic, a l'alçada del golf, hi ha uns espais molt, que són horts antics, molt antics, que estan utilitzats, ocupats ja fa molts anys, i aquí tenim, són espais públics que l'Ajuntament vol recuperar, però clar, ha de fer fora aquestes persones que ara estan allà. I això pot ser un problema important, a veure com ho enfoca, perquè hi ha unes persones afectades, no sabem quin projecte n'hi ha allà, no sabem com aquestes persones les podran evacuar d'allà, quines solucions alternativa de vivenda els donaran, perquè ara mateix estan vivint allà, amb aquestes xaboles, per dir alguna cosa mal dit, amb aquesta zona que acabo d'explicar, no? Ja veurem això com ho soluciona el govern actual. Després també hi ha un error greu amb el tractament del final de les obres de Bellamar, que ja des de l'any 23 van acabar a l'actual govern PP. És una iniciativa socialista que la va acabar l'obra de l'urbanització de Bellamar, de totes les clavegueram i pluvials i residuals, i l'urbanització dels carrers, o sigui, el pla Bellamar, que va iniciar el Partit Socialista i van acabar el PP Som, doncs a l'hora d'acabar-lo no van tindre en compte, doncs, que s'havia de connectar a un canal central una sèrie de canals d'aigües residuals que tenen que anar a un canal central per evacuar-les, però les distintes ramals que enganxen amb aquest canal central passen per algunes propietats privades. I clar, això no ho van pactar o no ho van tindre en compte quan estaven acabant les obres. I ara el que han de fer és obligar aquestes propietats privades que deixin passar un canal d'aigües residuals per a les seves propietats per enganxar-les a un canal central. I això és un problema, perquè si tens un propietari que et diu que no, ara, que ja ha acabat tota l'obra, tot el projecte, a posteriori et diu que no, què fas? Com ho soluciones? Aquí van tindre un error de càlcul tècnic al govern actual a l'acabament d'aquesta urbanització de Bellamar.
1: Senyor Espanyol, em sap greu interrompre, però...
2: Bé, hi ha quatre coses més econòmiques, hi ha algunes qüestions més tècniques que hi ha, que segur, com sempre, cada mes estarem a sobre i el Partit Socialista fiscalitza sempre en benefici.
1: Ho podrem comentar la setmana vinent i abans ens acomiadem. Moltes gràcies.
0: Castelldefels Coffee. Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Bon dia, repassem l'actualitat local. Continua la prohibició temporal d'ús de pirotècnia davant l'elevat risc d'incendi. La mesura estarà vigent fins aquest diumenge 19 de juliol inclòs i afecta tot el terme municipal, tant els espais públics com els privats a l'aire lliure. Aquest dissabte, nova campanya de donació de sang a Castelldefels. Al llarg del matí i de la tarda, de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la a la plaça Neus Català, davant la biblioteca. A més, aquest acte arriba acompanyat d'aquesta celebració del dissabte solidari, una altra ocasió per ser solidaris amb la donació de sang, en aquest cas. El Pal Market torna aquest cap de setmana a Castelldefels i, a més, també continua amb activitats aquest dijous 16 de juliol. En aquest cas, ens toca cinema a la plaça de les Palmeres amb una projecció de cinema infantil, Los Pitufos, en versió en català. Serà a partir de 9:45 del vespre. I fins aquí el repàs de l'actualitat informativa. Tornem d'aquí una hora.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Castelldefels, així som!

0: A motiu del 50è aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona, la Diputació de Barcelona ha inaugurat a l'Espai Francesca Bonmesson una nova exposició itinerant que recupera la memòria i el llegat d'aquest esdeveniment clau a la història del feminisme a Catalunya i que va esdevenir un punt d'inflexió a la millora de la vida col·lectiva i a la lluita pels drets de les dones. Parlem al respecte amb la Núria Moreno, directora de l'Espai Bonmesson. Què tal, Núria? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per què es van crear les primeres Jornades de la Dona? Què reivindicaven?
1: Bé, doncs en el context, el 1975, que era l'any internacional de la dona, que va declarar, l'any internacional va declarar Nacions Unides, tot i que Franco encara hi era viu, ja van començar a plegar-se una sèrie de dones per començar a reivindicar temes que estaven molt, molt latents en el moment. I allà va ser com la llavor del que seria a l'any següent les Jornades Catalanes de la Dona a Barcelona.
0: Aquest projecte, aquesta exposició, forma part del procés de reactivació del projecte d'exposicions itinerants, oi?
1: Sí, exactament. Nosaltres aquí a la Diputació de Barcelona, fins al 2016, van estar itinerant 8 exposicions per tota la demarcació de Barcelona que s'havien anat creant des del 1999 fins al 2006. Es van començar a crear aquestes 8 exposicions que han itinerat fins al 2016. I nosaltres hem reactivat aquest projecte. Vam començar a pensar-hi al voltant del 2024 i el 2025 ja hem inaugurat la primera i aquesta de la jornada serà, és la segona que hem inaugurat i en tindrem 2 més, en total 4, que estaran itinerant per la demarcació a partir de l'any vinent.
0: Aquesta exposició, aquesta que commemora els 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona, es pot veure fins al 25 de juny a l'Espai Francesca Bonmesson i també itinerarà sí. Altres espais com la Fabre Coats i a partir de febrer del 2027 per la demarcació de Barcelona, oi?
1: Exactament. Ara mateix la tenim a l'Espai Francesca Bonmesson, en un espai que tenim per exposicions sobre la temàtica de gènere i LGTBI+. Són exposicions que moltes d'elles venen de gent del carrer que té interès en manifestar el seu pensament crític al voltant del patriarcat i de qualsevol reflexió al voltant del feminisme i també estan les exposicions que en aquest cas estem generant nosaltres. Aquesta exposició s'anirà aquest cap de setmana a la Fabra i Coats, on també se celebra el 50 aniversari de les mateixes jornades. El mes de juliol estarà a Caladona. Tot el mes estarà allà a l'entitat i així estem pactant una sèrie d'itineràncies. És probable que també se'n vagi al Congrés de les Dones del Baix Llobregat a l'octubre i anem pactant diferents itineràncies perquè estigui voltant tot el possible.
0: Com tenen accés als

0: els ajuntaments que vulguin mostrar aquesta exposició?
1: Sí, és per als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. També ens ha contactat algun institut que, per exemple, si un institut volgués alguna exposició, s'hauria de posar en contacte amb el departament o la regidoria de la dona del municipi al que pertanyi. Nosaltres tenim tota la informació a la web de l'Espai Francesca Bonmesson de la Diputació de Barcelona. Allà hi ha un apartat que és exposicions itinerants, que, com et dic, al finals d'aquest any ja tindrem 4 i es poden demanar via formulari i va per ordre d'entrada de la demanda.
0: Quin és el contingut de l'exposició? Què podem veure ahí?
1: En el cas de les jornades o les altres 4 que farem?
0: En el cas de les jornades.
1: O sigui, en el cas de les jornades, doncs, tenim tot el que seria el context de l'inici, no? És un context molt, molt important perquè, com et dic, Franco encara hi era viu, no? I les dones ja sabeu que teníem un paper molt, amb moltes carències, no? I amb moltes desigualtats vers els homes. Per tant, hi havia molt de reivindicar. És cert que moltes de les reivindicacions que es feien en el moment, 50 anys més tard, encara les estem reivindicant, no? Però bueno, el que es pot veure és sobretot el context social, com va funcionar aquesta trobada que es van arribar a plegar més de 4.000 dones, no? On es va fer, quins van ser els debats que van sorgir, que eren doncs, des de dona i política, dona i família, dona i sexualitat, dona i treball, dona i esports, no? Com tota una sèrie de qüestions que preocupaven a les dones dels moments. Aquests debats, com es van fer, quines van ser les conclusions i, sobretot, posteriorment, què va implicar aquesta trobada, inclús per al feminisme d'avui, no? O sigui, què va suposar? Doncs va suposar creació de moltíssimes entitats de dones, partits de dones, revistes de dones, locals per a dones, biblioteques, no? Com tot allò va ser un punt de partida per al feminisme català, sens dubte.
0: I Núria, quin és el contingut de les altres exposicions que estan voltant, també?
1: Doncs mira, hi ha una que ja està voltant perquè es va inaugurar al novembre del 2025 que es diu Habita el meu cos, sobre qüestions de pressió estètica que, com sabeu, afecten també els homes, però sobretot afecten a les dones, nenes i dones adultes i dones grans, dones de totes les edats. Aquesta exposició ha estat feta amb un artista que és Yolanda Domínguez, un artista visual que ha realitzat una sèrie de fotografies a dones i que han manifestat doncs, els seus malestars amb el cos, fet que està propiciat també per tota la pressió estètica que patim. Després tenim aquesta de les 50 anys de les jornades, que la vam inaugurar el passat 26 de maig. Ara, el 2 de juliol, inaugurem una sobre urbanisme en perspectiva de gènere, que es diu Hàbitats per a la vida, espais lliures i segurs, que l'hem realitzat amb l'entitat Equalsare, i el 6 d'octubre una que es diu I tu què en penses sobre masculinitats joves, que els textos són de Miquel Missé, que és un sociòleg especialitzat en el tema de gènere, i són unes il·lustracions que les ha realitzat l'artista Raquel Ribarrossi, que és la creadora del personatge de Lola Vendetta. No sé si la coneixeu.
0: Uh-huh. Hi ha activitats paral·leles també a aquestes exposicions, Núria?
1: Sí, en general cada exposició té la seva pròpia activitat paral·lela. En el cas d'Habita el meu cos estem realitzant una sèrie de tallers amb l'entitat Candela, tallers per parlar sobre el cos, i totes les pors, totes la problemàtica, no?, que tens amb el cos, els complexos, com afecta allò a la teva autoestima, a la teva identitat, són tallers paral·lels i la veritat estan funcionant molt bé. Amb l'exposició de les jornades l'acompanya un documental que ha realitzat la cineasta Fabiola Llanos i Carme Porta, que es diu I amb elles arriba l'escàndol. Per tant, l'exposició està acompanyada d'aquest documental i un videofòrum. L'exposició sobre urbanisme de gènere anirà acompanyada d'un taller per construir ciutats més habitables i més amables. I l'exposició I tu què en penses sobre masculinitats també anirà acompanyada d'un taller per a joves.
0: Doncs perquè no ens perdem cap d'aquestes cites imprescindibles i tan interessants, com deies, Núria, a la web de l'Espai Francesca Bonmesson podem trobar sí. tota la informació al respecte, oi?
1: Exactament, i tant.
0: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos als continguts d'aquestes exposicions, una d'elles que commemora els 50 de les Jornades Catalanes de la Dona. Moltes gràcies, Núria Messon, directora de l'ESPE Francesca Bonmesson.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès. Merci.
0: Bon dia.
1: Adéu, adéu, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
1: Bocins d'història.
0: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o d'atavió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
1: Bocins d'història.
2: Castelldefels, així som.

0: Aquest estiu, CEC Castelldefels ha posat en marxa una nova iniciativa que vol implicar la ciutadania d'una manera molt especial i que convida a compartir records i experiències amb el hashtag AvisInfluencers. Avui en coneixerem tots els detalls amb el president de l'entitat. Saludem ara l'Antonio Jiménez, president de CEC Castelldefels. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies per invitar-nos.
0: Antonio, en què consisteix aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat fa pocs dies?
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de Castelldefels doncs, fem aquesta campanya.
0: I com neix la idea d'impulsar una campanya com aquesta?
1: Doncs bueno, és la premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: I exactament, explica'ns ara en què consisteix la iniciativa, què han de fer, perquè el que feu és convidar els joves, esteu fent una crida a gravar un reel, exactament
1: sí,
0: què han de fer.
1: Sí. Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: El nom que heu triat per la campanya desperta curiositat, aquest hashtag AvisInfluencers. D'on surt aquest concepte? Com vau pensar, arriba el Dia Internacional dels Avis, anem a fer aquest tipus de campanya? Quins objectius també estàveu buscant?
1: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
0: Sí, sovint diem que les xarxes ens estan allunyant a les generacions, però vosaltres, en canvi, el que esteu fent amb aquesta campanya és que avis i nets comparteixin un projecte i dediquin temps, no?, que els joves també escoltin a la gent gran i que, a més, ho comparteixin amb aquesta mirada també sobre el comerç local. Quines històries creus que podrem escoltar a través d'aquesta campanya?
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fan superbé. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten a ells.
0: I ara que vivim envoltats d'influencers a les xarxes socials, vosaltres li doneu una volta a aquest concepte i reivindiqueu que els avis també ho poden ser.
1: Clar, per què no? O sigui, per què no? Sí, cada vegada hi ha més gent jove, però també la gent gran està amb molt de temps per poder fer coses, és molt més activa, ja no és com fa 40 anys. La gent gran està plena de ganes de fer coses i coses noves. I per què no? Els invitem a que comparteixin moments bons amb els nets i que facin experiències diferents.
0: I a més, tenint en compte que els comerciants, el comerç local de la nostra ciutat, deveu escoltar moltíssimes històries cada dia, per tant, uniu les generacions, uniu amb el comerç local, que de ben segur aquí també els establiments de proximitat tenen molt a dir sent aquests llocs de conversa, de confiança, de la relació també entre veïns i veïnes, no?, de Castelldefels.
1: Clar, a veure, jo sempre dic el mateix, que nosaltres formem part del poble com un agent social més, o sigui, perquè a nosaltres, com a comerciants, no només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita a nosaltres per ser escoltada, perquè és complicat. Hi ha molta gent que està sola a casa, que no té amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: Uh-huh. I sobre la campanya, ens explicaves el procediment, aquest enregistrament d'un reel fins a 50 segons, compartir-lo amb una anècdota, un record, una curiositat sobre el Castelldefels d'abans en les botigues de comerç local, les més de 90 que ens destacaves que ja estan, que s'han afegit a l'associació FEC Castelldefels. I el que ens faltaria conèixer és el període de participació i una mica també què cal esperar després. Com valorareu els vídeos que s'hagin presentat?
1: Bueno, això ja tenim un jurat que de moment no el filtrarem, però sí, això, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà doncs a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joier, jo també participo, jo estic a Estres Joiers i nosaltres obsequiem amb un regal pels avis perquè tinguin un regal, i n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses, i llavors farem l'entrega de premis que seran molt xulos i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors. No n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi haurà molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin, perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
0: Uh-huh. I fins ara porteu pocs dies ja amb la campanya en marxa. No sé si ja teniu una mica de balanç, si ja esteu rebent participacions, quin tipus de vídeos esteu veient, perquè no sé si valorareu més vídeos més elaborats o preferiu que siguin naturals i espontanis.
1: Nosaltres valorem l'espontaneïtat sempre, sempre. Volem que siguin espontanis, que no estiguin... A veure, si els volen preparar, perfecte, però si són espontanis i es veu aquesta relació net-avi o no neta-àvia... Que es vegi, que sigui, que hi hagi realitat, que hi hagi vida darrere de tot això.
0: Mm-hmm. Doncs, Antonio, estarem pendents de com avança aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat amb motiu d'aquest Dia Internacional dels Avis, que celebrarem el 26 de juliol, i posteriorment a veure aquests vídeos que us van arribant, com són, i ja anirem informant també de tots aquests premis que ens comentaves que teniu preparats per no només premiar als guanyadors, sinó aquesta participació i aquesta iniciativa, tot el que ens mencionaves, ens explicaves que hi ha darrere, amb aquesta voluntat de posar en valor tot el que ens aporten els nostres estimats avis i àvies de Castelldefels. Antonio Jiménez, president de FEC Castelldefels, ja només em queda agrair-te que ens hagis dedicat aquesta estoneta per presentar la iniciativa.
1: Molt agraït, i esteu convidats a l'entrega de premis.
0: Ai, tant.
1: O sigui que nosaltres comptem amb vosaltres, i gràcies a vosaltres també per fer difusió d'això, perquè és una proposta nova que aquest any fem i que volem que sigui molt llarga amb el temps.
0: Esperem que sí, esperem que sigui tot un èxit. Ja estarem pendents quan anuncieu la data del lliurament dels premis, i esperem també això, que ens permeti descobrir moltes històries dels avis i àvies de Castelldefels, de com era el Castelldefels d'abans, que això sempre és molt interessant, i més amb aquesta mirada de nostàlgia dels nostres avis. Amb això ja sí que ens acomiadem. Antonio Jiménez, moltes gràcies, molt bon dia, i gràcies també al company Miguel Navarro, que s'ha apropat a Estres Joiers per fer possible aquesta connexió. Una abraçada i fins a una propera ocasió.
1: Moltes gràcies.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest servei de dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no?, quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental. Doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan, 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenim com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja relata Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és l'adient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor... Però, en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i, si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no? Els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima amb un resum dels principals temes que centren a aquesta hora d'actualitat local. Castelldefels ret homenatge a la doctora Alicia Gargantilla per la seva tasca humanitària. La ciutat reconeix el compromís i la vocació de servei de la metgessa castelldefelenca, membre de l'equip START desplegat després dels terratrèmols de Turquia i Síria. L'Ajuntament va oferir ahir, dimecres 15 de juliol, una recepció institucional al Saló de Plens a la doctora Alicia Gargantilla. Descobreix els nous talents 2026 aquest cap de setmana. El certamen juvenil celebra les semifinals aquests dies 17 i 18 de juliol als Jardins del Castell i culminarà amb la gran final diumenge 19 de juliol a 11:45 del migdia al Teatre Plaza. Oberta una nova edició del concurs de fotografia Viu al Parc. Les persones aficionades a la fotografia ja poden presentar les seves obres fins al 20 de novembre en aquesta edició número 32 del concurs, un certamen que repartirà 1.225 euros en premis. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora ja amb l'informatiu local i les notícies destacades d'aquest dijous 16 de juliol en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs una proposta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, noves experiències a la comarca del Baix Llobregat per gaudir amb família. Parlem amb el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, al respecte. Molt bon dia, Javier.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Com esteu?
0: Molt bé. Escolta'm, de nou començar aquesta campanya. Recordem en què consisteix.
1: Doncs mira, aquest any la campanya, com bé iniciaves, doncs es tracta de poder fer escapades en família aquí al Baix Llobregat i és una proposta on fem els que diem nosaltres els cupons, que són cupons de descompte que permeten que les famílies puguin accedir a una oferta turística aquí a la comarca, al públic familiar, i que puguin accedir a unes experiències que són variades, que són atractives, que tenen una bona qualitat i, sobretot, són assequibles. Per què? Perquè algunes d'elles tenen un 50% de descompte, altres un 20%, altres tarifes reduïdes, altres un 2x1. I, de fet, doncs, ja tenim un total de 16 on diferents municipis participen. Per exemple, en el cas de Castelldefels doncs tenim la... diguéssim, el Canal Olímpic, o tenim l'activitat del Piràtia, però enguany tenim més propostes noves, no? I d'això va, que puguem fer escapades en família i visitar coses en condicions especials, econòmicament parlant, no?
0: Aquest programa, com explicaves, que compta ja amb activitats que es repeteixen any rere any, però procureu també buscar cada any experiències noves.
1: Correcte. Aquest any, per exemple, proposem 3 noves, no?, que se sumen a aquestes fent un total de 16, i enguany doncs, tenim doncs, activitats del Centre de Vela del Prat de Llobregat, també el Museu de Renaixement de Molins de Rei i la Colònia Sadó d'Esparreguera. Cadascuna amb la seva peculiaritat, no?, perquè de cap i a la fi es tracten de propostes que puguin... aportar valor des del punt de vista de l'oci, de la cultura i també, com no, no? Pues, des del punt de vista fins i tot de natura. No?
0: Una mica per a tots els gustos i per gaudir en família. Són activitats que es fan al llarg d'una jornada, d'un dia, no?
1: Bueno, la veritat és que hi ha diferents propostes i cadascuna té les seves condicions. Jo el que sí que recomanaria a tothom que estigui interessat en accedir a aquests cupons és que accedeixi a la pàgina web del Consorci de Turisme, que és turismebaixllobregat.com, i a l'apartat de cupons, doncs, res, facilitant les dades poquetes, el nom i un email, un se les pot descarregar i tens allà les diferents propostes i les condicions en les que es pot accedir, no? Perquè n'hi ha moltes, no? I cadascuna... depèn una mica de com s'ha proposat la proposta, no?
0: Hi ha una data límit per inscriure's?
1: Doncs ara mateix està en curs, no? I fins a... És a dir, ara mateix qualsevol persona que estigui interessada pot inscriure's. I, de fet, fins a, diria que febrer del 2027 es poden consumir aquests cupons, no? O sigui que tenim molts mesos per davant per anar descobrint el territori, els seus actius, que en són molts. I a més, vull dir que avui aquest any és especial perquè, a més, és un any que encaixa amb el que és la celebració de l'any Gaudí, no? Que també, dintre d'aquest marc de visita turística per la comarca, tant dels residents com els visitants que vinguin a veure'ns, doncs és important, no? Perquè tenim una proposta també molt interessant que connecta amb la celebració de l'any Gaudí, no?
0: Ah, perquè, clar, com estaves explicant, aquí hi ha propostes lúdiques, però també culturals, i aquí entraria doncs, l'ensablament amb la celebració aquest any de l'any Gaudí, perquè tenim peces de l'arquitecte a la comarca.
1: I tant.
0: Destacada, la Gaudí,
1: Gaudí. Sí, sí, de fet, el Baix Llobregat té molts actius de diferent naturalesa, però el que és el modernisme és molt important, no? L'any Gaudí, doncs ens permet aprofitar aquesta commemoració i fer-lo servir com un fil conductor doncs, que ens ajuda a descobrir, no? Descobrir doncs, la cripta Gaudí, la colònia

0: Güell, el Cant Negre de Sant Joan d'Espí, l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, que és la Rajoleta, Esplugues, no? En definitiva, no només l'haurà de Gaudí, no? Sinó també la dels seus deixebles, no? Que aquí tenim un llegat molt important a la comarca, no? També, per exemple, la cascada de Vicenç al Museu de les Aigües, a Cornellà de Llobregat, que ens permet veure doncs, una altra realitat de caràcter industrial. I, bueno, i també vull dir una cosa que és important, que des del punt de vista de la ruta del tram, per exemple, que és una de les campanyes que fem de manera habitual, enguany, amb aquest impuls de l'any Gaudí, ens permet visitar molt patrimoni modernista que en determinades parades del tram que estan molt a prop, no? I que tu fent una mobilitat sostenible i anant-te movent pel tram, doncs pots fer diferents parades a llocs emblemàtics on el modernisme és significatiu, no? Així que tenim una proposta de cupons, jo crec que molt interessant i molt connectada amb l'actualitat cultural que tenim enguany, no?
1: I com explicaves també, i tenint en compte aquesta actualitat cultural, es pot visitar, com explicaves al principi, Javier, també el Pirat i aquí el castell de Castelldefels. Sí. Està inclosa dins de les propostes.
0: Sí, de fet, en aquest cas, dintre dels cupons, doncs, Castelldefels també té la seva proposta perquè la gent vingui a visitar Castelldefels i aquests actius, doncs és el Pirata, no?, que relata una mica el passat del que representava navegar al costat de Castelldefels i els riscs que suposava, no?, i amb aquesta experiència que crec que és molt interessant, en aquest cas amb 2 euros de descompte pels adults, i després la possibilitat d'anar al Canal Olímpic, no?, que també és una cosa molt interessant perquè també dintre d'aquesta proposta, escolta, doncs es pot gaudir d'una barqueta de manera gratuïta. Vull dir que què més podem demanar, no? Que fer comarca i anar trepitjant les coses interessants que els diferents municipis ens proposen. No?
1: I que tenim aquí a la vora, al costat mateix, eh?
0: I tant, i tant. No fa falta anar gaire lluny per gaudir i jo crec que fins i tot és molt interessant que anem descobrint el que ens ofereix el nostre territori, que és molt. I jo crec que, a més, cada vegada més tothom ho està fent molt bé per ser un referent i un destí turístic, no?
1: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos de nou a aquesta proposta, Javier González Abad, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Noves experiències en família a la comarca amb l'adquisició d'aquests cupons per visitar indrets de caire molt variat, des de Castelldefels fins a Olesa de Montserrat o Esparreguera, els últims municipis ja o Abrera. Moltíssimes gràcies, Javier, que vagi molt bé.
0: A vosaltres sí que tingueu bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Aquest dissabte el barri del Baixador torna a vestir-se de festa amb una de les cites més tradicionals de l'estiu a Castelldefels. Música en directe, activitats familiars, un sopar popular i moltes ganes de retrobar-se protagonitzaran una nova edició d'aquesta festa de barri del Baixador. Per conèixer com s'ha preparat aquesta jornada i convidar tothom a participar-hi, ens acompanyarà per telèfon l'Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador. Àlex, molt bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, gràcies, igualment.
0: Per començar, ara que arriba ja la tenim aquí a tocar, aquesta festa de barri del Baixador, amb quines sensacions l'afronteu aquest any?
1: Bé, bueno, com sempre moltes ganes de que arribi el dia i tal, i una miqueta sempre com a última hora, correcuita, acabant d'arreglar les quatre coses que falten per tenir la festa preparada, vaja. Però bueno, bé, amb moltes ganes, la veritat és que és molt xulo.
0: Uh-huh. Organitzar una festa com aquesta no es pot improvisar gens. Quan comenceu? Quan la va començar a preparar?
1: Bueno, amb tot el tema, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, pues, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Uh-huh. Llavors, pues, això, sí, uns 3 mesos, però després es demana el permís, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio.
0: Uh-huh. Mencionaves que sou unes 20 persones implicades perquè tot surti bé en aquesta festa de dissabte. Les 20 persones, sí, sou de l'entitat, s'ha sumat també de gent del barri que està col·laborant?
1: No, de l'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per això, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans, acabem preparant i estan el mateix dia. Mm-hmm, perquè, clar, bueno, és que si no, al final és complicat. No és una cosa que sigui preparar entre 3 i després el mateix dia entre 4 o 5. No, es necessita gent i llavors, doncs, bueno, sí, al final, això, unes 25 persones i tal, sí.
0: Exacte, organitzar tota la programació, el que oferiu al llarg d'aquest vespre de dissabte, doncs no, el que dèiem, sí, no es pot improvisar, no és gens fàcil, s'ha de coordinar
1: i
0: és d'agrair aquesta col·laboració veïnal.
1: Sí, més que res és el mateix dia, eh? Vull dir, per la preparació, com que més o menys ho tenim per la mà, perquè sempre fem el mateix format, més o menys ens n'acabem ocupant 4 persones, com el qui diu. Mm-hmm. Però el dia de la festa, sí que és veritat, exacte, que si es prepara sopars i està així com pendent de les coses i tal, sí que és bastant més merder de feina. Llavors, bueno, doncs aquí sí que és quan els veïns o tal, bueno, sí, els veïns o familiars, doncs acaben responent i sí, és molt guai, són molta gent i tothom d'aquí del barri i llavors, bueno, la veritat és que és un dia molt xulo.
0: Mm-hmm. Ja que estem parlant d'aquesta col·laboració de les persones del barri també que fan possible que el dissabte doncs, tot surti perfecte, com definiries l'esperit del barri? Perquè quan es parla del Baixador, moltes persones el relacionem amb la platja, amb l'estiu, però hi ha molt més, no? O sigui, quin és l'esperit que marca el barri del Baixador? I les festes?
1: Sí, clar. Sí, bueno, la festa al final és acabar sent un desencadenant del que reivindica la gent que viu aquí. Vull dir que sí, és veritat, abans era un barri molt residencial, les segones residències, i vivia poqueta gent, i ara cada vegada, doncs, vull dir que s'ha canviat molt la situació, ara cada vegada hi viu més gent i els estiuejants, doncs, són menys, potser, i la gent que viu, doncs, es passa aquí la resta de l'any. Llavors, com que també és una zona així com molt allargada, diguem, molt, no hi ha un nucli, no hi ha una plaça, la gent es troba a la platja o es troba així, és complicat, no? Fins que ara, per exemple, que hi ha l'Espai del Mar des de fa uns anys, que és una cosa que es va lluitar molt des de l'associació, la veritat és que costa molt trobar veïns o coincidir, vull dir que al final molts veïns, per exemple, viuen al costat, tenen els veïns al costat i no i pràcticament ni es coneix molta gent, perquè o són estiuejants o vas a casa a dormir i després de treballar i tal, i llavors, clar, és complicat. I, en canvi, una manera de espera, perdona, perquè està passant el xat darrere.
0: Ah, vale, no s'escolta gaire, no pateixis.
1: Bueno, doncs això, el que deia, al final, fer la festa aquesta era una manera de que molts veïns, i s'ha aconseguit, perquè portem molts anys fent-ho, i arrel de la festa, del sopar i tal, molta gent ha coincidit, ha coincidit en aquesta festa i ha acabat fent amistats o vincles molt, molt, molt importants amb persones que pràcticament ni es coneixien, no? Uh-huh. I la veritat és que això és una de les coses que és el que preteníem des d'un bon principi que vam començar a fer la festa, a fer el sopar, i s'ha aconseguit i se segueix aconseguint, vaja, que cada any hi ha trobades noves, diguem.
0: Mm-hmm. Exacte. Doncs, Àlex, això que ens dius, no? Que és una festa que més enllà de només passar-ho bé, també amb aquest objectiu, aquesta mirada de fer barri, de que la gent es conegui. I,
1: totalment.
0: A més, repassant la programació, també heu pensat en totes les edats, no? Perquè hi ha diferents activitats. Comencem per la primera, la dels més petits, no? Aquesta, perquè, bueno, mirant aquí ara, al principi, el que teniu és un concert de Los Traviesillos, que és un grup infantil.
1: Sí, mira, no és perquè vulgui treure aquí pit d'orgull o de padre, però és el meu fill, amb els seus amiguets de la classe, de l'Escola d'Humar. El meu fill toca la bateria, té 9 anys, va anar a quart, i després un el seu amiguet toca la guitarra, i mira, els pares, ostres, vinga, va, veiem si fem que es trobin, i tal. Bueno, total, que una nena al final també es va apuntar, una altra nena, i al final una altra nena que toca la trompeta, vull dir que hem fet un grupet supermaco amb el germà gran d'un d'ells, que els hi fa així com de mestre, i llavors, des de farà cosa d'un any, l'any passat ja van tocar, i a la gent li va encantar. És superxulo, perquè ho fan molt bé, perquè toquen molt bé, però a part d'això, perquè tenen aquest desparpajo, diguem, de nens de 9 o 10 anys, que és una passada, la veritat.
0: Ostres,
1: i llavors, doncs,
0: m'encanta.
1: Bueno, aquest any no ens ho vam pensar, sí, aquest any no ens ho vam pensar. Dic, no, han de tornar a tocar. No és perquè sigui el meu fill, però és que la
0: que
1: gent
0: també,
1: li va encantar.
0: Que també,
1: és
0: òbviament.
1: És superxul, que també, evidentment. Però no, és només per això, és que ho fan molt bé i et dic, i a la gent li va encantar, vamos, és que allò ho van petar.
0: Molt bé, Àlex, llavors, doncs, sí, això no ho sabia.
1: Sí, mira.
0: M'agrada la proposta.
1: Coses que a vegades surten... Sí, mira, surten així com una miqueta... Ah, ostres, fem que toquin els nens. I ara ja és com... Bueno, els nens tocaran sempre. Vull dir, ja s'ho fixa, fins que es facin grans o fins que ells vulguin, vaja.
0: A més, això és una iniciativa molt maca, d'aquestes coses que s'han perdut i que més aviat veiem a les pel·lícules dels Estats Units que fan els
1: totalment.
0: Típics grups musicals, no? I aquí això,
1: sí,
0: malauradament...
1: Oh, no. Pues mira, a l'escola, nosaltres, a l'Escola d'Humar, crec que són 3 o 4 grupets d'aquesta edat, ja.
0: Sí?
1: No diré que hem sigut els primers, però sí, ens han deixat una miqueta de precedent. Sí,
0: ostres,
1: sí,
0: ja
1: ho feien fa un temps i ara, mira, ara sembla que es torna... Mm-hmm. I, de fet, un altre grup de l'escola ens va dir, ai, a veure si els podríem posar i tal, i dic, ostres, és que ho tenim bastant ple, però... Ojo que no fem allò un festival de música infantil de cara a propers anys.
0: Doncs mira, apuntadíssim i apuntadíssim que contactarem amb l'Escola d'Humar per fer... I veure, bueno, si el grup, si ja tenen experiència del concert de l'any passat, potser s'animen també al grupet a venir aquí a la ràdio i que parlem amb ells, eh? M'agrada la idea, o sigui, de donar ressò a aquesta iniciativa.
1: Sí, perquè nosaltres cada vegada que hi ha festa a l'escola, cada vegada que hi ha alguna això, els col·loquem allà i toquen a l'escola, han tocat 3 o 4 vegades aquí també, després vam portar a tocar en un altre lloc també, vull dir que sí, com que les famílies també són motivats amb la música i tal, també alguns toquem alguns instruments, doncs els mirem de col·locar, sempre, i ho fan molt bé, la veritat és que és molt xulo.
0: I quin tipus de música toquen? Fan versions de grups així coneguts o...? Què els hi agrada?
1: Sí, fan algunes versions... Crec que tenen dues cançons que són d'ells, que són pròpies, que són així
0: ostres,
1: molt xules. Però
0: molt bé.
1: Però després sí, fan versions. Fan una versió d'un grup que es diu La Clica, que és de música així infantil, però molt animada, així una mica rock i tal. Crec que en fan una o dues d'aquests. I després fan una altra versió d'un grup que es diu Zo, de l'Ax en Busto. Em sembla que fan l'Empordà, de Sopa de Cabra, també. I un altre de, no sé com es diuen, que és un grup així, que és en anglès, però ells han canviat la lletra de la cançó. i no sé si la fan en català o en castellà, però bueno, és una cançó així més popera d'un grup anglès. És que ara no me'n recordo, no m'ho facis
0: sí,
1: dir, perquè
0: no me'n recordo. Tenen un bon
1: però, bueno,
0: repertori.
1: Sí, fan 6 o 7 temes. I en tenen alguna més, però no la veuen encara, creuen que no estan massa preparada i no la voldran tocar. Però bueno, que fan 6 temes, em sembla, això segur.
0: Ostres,
1: que,
0: i
1: bueno,
0: tenen entre 9 i 10 anys, m'ha encantat aquest moment, que diuen no la veuen
1: tots
0: encara
1: quart.
0: Preparada i l'estan acabant de treballar, eh?
1: Ah,
0: i hem de pensar l'edat que tenen, eh? Preparant la cançó, sent conscients de que encara
1: bueno,
0: no la volen...
1: Sí, clar, clar, no, si no la veuen que no la tenen preparada, no la volen tocar. Això ho tenen claríssim.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, però també tenen el que els hi fa de professor d'aquest grupillo, que és el germà gran del guitarrista, i clar, és un xaval que toca la bateria, toca la guitarra, toca molts instruments, és molt bo i té molta gràcia pels nens, vull dir que al final han fet un vincle superxulo, i llavors ell també, com que els hi aconsella, doncs aquesta no la feu, o aquesta sí... I llavors, bueno, també
0: doncs,
1: és assessora, diguem.
0: Doncs amb aquest concert serà el tret de sortida de la festa major del barri del Baixador. Això serà 7:45 del vespre. A continuació hi haurà també un bingo musical, amb premis de comerços del barri,
1: bingo,
0: per cert, eh?
1: Sí, un bingo normal, diguem, el clàssic, el tradicional. I després també farem algun cartró, o sigui, potser fem 2 partides de bingo normal i una de bingo musical, que és el primer any que ho fem, però ja l'any passat algunes persones ens ho van dir, que deien que era molt xulo i tal, i aquest any, doncs mira, ho provarem, veiem com surt. Però bueno, diuen que és molt guai, que és molt xulo. En lloc de ser números, sona una cançó i si la tens, doncs t'has d'aixecar, ballar-la o cantar-la, vaja, i t'aixar la cançoneta,
0: sí.
1: Diguem.
0: A més,
1: això
0: del...
1: I llavors, amb comerços del barri. Això sí. Bueno, del barri hi ha algun que és de fora, però sí, gairebé tots són d'aquí, el barri.
0: Sí, això et volia preguntar, no? Una manera d'implicar també el teixit comercial a la celebració.
1: Sí, totalment, totalment. I, bueno, sí, és per això, per donar a conèixer els comerços del barri, per implicar-los i perquè, bueno, perquè al final aquestes festes, quan comences a contractar coses i tal, és que acaben sent molt deficitàries. Tot i que reps una part de subvenció de l'Ajuntament, ostres, acaben sent totalment deficitàries. I llavors, bueno, vam pensar en això i, clar, al final, doncs, no sé què val el cartró, perquè això no tinc ni idea, no me n'encarrego jo, però no sé si van dir potser 4 cartrons 5 euros o alguna cosa així, no, por ahí, eh? I llavors, clar, al final tot el que es recull doncs serveix per finançar la festa, per...
0: Exacte,
1: per
0: i que
1: això,
0: pugui continuar a fer-se any rere any,
1: sí,
0: perquè si no... Clar.
1: Sí, exacte.
0: I després de tot això arribarà un dels moments més esperats, aquest sopar popular, que ja ens el mencionaves, que és un sopar que permet fer aquest vincle també entre les persones, un moment així de calma, d'àpat, no? És un àpat compartit a la festa de barri.
1: Sí, sí, sí. És una de les parts. Al final, el sopar, vull dir, que és, no diré que és el de menys, però al final és això. Està molt bé, és molt important, però al final l'important és tota la jornada i tota la jornada del mateix dia, tot concentrat allà i amb totes les activitats que fem, vaja.
0: I ja la nit acabarà música en directe. Quin grup portareu en aquesta festa de barri del Baixador?
1: El grup es diuen Saca Tufuà, que són un grup també d'aquí, Castelldefels. Fan versions així de rock i... Bueno, fan un repertori molt divers, que està molt guai. També són gent de per aquí i, clar, evidentment, doncs, com que són veïns i són d'aquí i tal, al final no ens cobren res i, vull dir, toquen per afinitat, per ser d'aquí del barri, de ser veïns i... I llavors això també ens ajuda, clar. Contractar un grup que potser sigui més conegut i que porti molta gent, però que ens cobrin, jo què sé jo, 1.000 euros, doncs, ostres,
0: clar,
1: ja contractem
0: no
1: l'equip de so, l'equip de llums i ostres, mira, això ens estalvia molts diners i ens estalvia preocupacions. Ja. Llavors, la veritat és que aquest grup ho fa molt bé, Saca Tufuà, i a més són d'aquí.
0: Molt bé, i amb aquestes versions
1: doncs,
0: de rock.
1: Que millor, tu.
0: Molt bé.
1: Això
0: serà 11:15 de la nit, aquestes versions de rock amb Saca Tufuà, i ja serà el final d'aquesta festa major 2026. Voldria acabar, Àlex, demanant-te una mica, tu com a membre de l'Associació de Veïns, que treballeu al llarg de tot l'any, ara amb aquest moment tan visible, no? Les estimades festes de barri que anem celebrant al llarg de l'estiu, quins són els principals projectes o reivindicacions que actualment teniu des de l'entitat de veïns?
1: Ara s'està treballant molt, que ho porta el Francesc, un veí d'aquí, està treballant molt, i des de fa molt de temps, perquè ho té molt, molt treballat, un projecte que és la remodelació, o sigui, la remodelació del passeig. Perquè la veritat és que el passeig marítim, però el rodat, per on van els cotxes, ha quedat bastant, diguem, obsolet, perquè no s'ha acabat de reformar del tot, s'ha anat fent així com pedaços, no hi ha arbres, no hi ha bancs, i és com una cosa que des de l'associació sempre s'ha reclamat. I ara mateix, en aquest sentit, això i les dunes de la platja, el manteniment de les dunes i tal, és una de les coses que s'estan treballant més. Però també et diria que intentar posar parcs infantils, no hi ha masses espais, però ni que estigui a la platja, sobretot el tema de les ombres, perquè amb la calor que està fent i amb la calor que ens espera que ha d'anar augmentant al llarg dels anys, doncs és una cosa que preocupa, no? Però bueno, sí, això, lo del passeig, les dunes, i sobretot també una cosa això, un parc infantils que no n'hi ha aquí a part les zones, que n'has d'anar al barri de Llominetes o allà al Vaixell Pirata o t'has de lluny una miqueta, i la veritat és que tampoc és una cosa que no tenim.
0: I Àlex, ja per acabar, també amb altres entitats, quan hem anat parlant, ha sortit a col·lació el tema del relleu generacional. Com ho valoreu des de la vostra entitat? Com està funcionant tot?
1: Bueno, sí, la veritat és que potser a l'hora d'organitzar-ho, sí que som sempre els mateixos, pràcticament, i sí que hi ha potser gent que és una miqueta més gran, però, bueno, jo tinc 43 anys i després hi ha gent més jove que jo. No és una cosa que... Potser no és el principal problema de l'associació, sinó que seria que sempre som els mateixos. Mm-hmm. I sempre, quan estem en plena organització, ostres, sempre acabem sent els 4 o 5 que portem tot i acabes una miqueta saturat, però després, bueno, arriba el dia, la veritat, et trobes amb els veïns i les veïnes i així, acabes fent una jornada molt xula i se t'oblida. I surt tot relativament bé, sempre hi ha cosetes, però al final sempre ho acabem tirant endavant i la gent s'ho acaba passant molt bé i llavors, bueno, doncs, te n'acabes oblidant de les coses dolentes i ja penses en de cara a l'any que ve. Et diria que el relleu generacional, no, hi ha gent més jove que nosaltres, hi ha xavals de 20 i pico d'anys que al final, el mateix dia, acaben venint i acaben pencant com els que més. I després això, el meu fill, aquests de 10 anys, 12 anys, veïns, que també el mateix dia, doncs, a la seva manera, també volen ajudar i ens veuen que els adults ens hi posem i ells també s'hi posen. No sé si d'aquí uns anys ho tiraran ells endavant, tant de bo, però
0: esperem que sí.
1: Bueno,
0: exacte.
1: Sí, esperem que sí, perquè ells ja més ja s'han implicat molt més aquí la vida, o sigui, al barri, al poble. Vull dir, jo entenc que sí. Bueno, uh-huh. És el que ens intentem transmetre nosaltres també.
0: Uh-huh. Doncs Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns del Baixador, gràcies per atendre's aquesta estoneta aquí a Ràdio Castelldefels. Esperem que ens hagi escoltat gent també, no només del barri del Baixador, de la ciutadania de Castelldefels,
1: sí,
0: que s'animi a apropar-se.
1: Sí, evidentment.
0: I a col·laborar també per altres anys. Si, a més, si som del barri, doncs a veure si animem a aquesta col·laboració, a formar part del teixit de l'associació també
1: mateix.
0: I a sumar per continuar treballant també en tots els projectes que ens has fet una mica de pinzelades, no? De com està avançant la feina que feu i sobretot ara aquesta mirada aquest dissabte que fareu aquesta festa major de barri al carrer 514.
1: Això.
0: Des d'aquí desitjar-vos molt d'èxits i seguirem de prop
1: moltes
0: la trajectòria
1: gràcies.
0: De Los Traviesillos, eh? M'ha agradat molt aquesta
1: sí,
0: iniciativa.
1: Sí, apunta't el nom. Si veig que canvien de nom ja us trucaré per dir-vos que potser canvien de nom perquè aquestes coses també les fan, però sí.
0: Clar, va evolucionant. Doncs Àlex, moltíssimes gràcies i molt bon dia, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. 12 els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

Amb aquest darrer voltant pel comerç ens toca dia 10 fins demà, ja divendres. Quina sort que ja sigui divendres, perquè jo porto aquest dijous amb la sensació que és divendres, això és terrible. És millor quan tens la sensació contrària. Si avui és dijous i jo pensés que és dimecres, doncs mira, encara. Però bueno, és el que toca. A vegades aquestes coses ens passen a tothom. Amb això ja sí que ens acomiadem fins demà divendres. Tornarem a estar aquí al magazín de Ràdio Castelldefels. A l'Així som. Avui, de resum una mica, ja sabeu, tenim algunes coses que es van repetint, com són el butlletí que tenim cada hora en punt per informar de les notícies locals. Demà ho tornarem a tenir, això, amb l'actualitat més rellevant de la ciutat. Avui hem tingut el COFI amb el Partit Socialista, hem parlat amb el regidor Lluís Espanyol. La setmana vinent us recordo que el divendres tindrem el ple municipal de juliol, així que els COFIs estaran plenament marcats per aquest context d'actualitat. També avui, aquí a l'Així Som, hem parlat d'aquesta nova campanya d'estiu, els avis influencers. Però avis influencers gràcies als nets, perquè són els nets i les netes qui hem de presentar un vídeo amb els nostres avis a botigues a comerç local de Castelldefels. Es tracta d'una iniciativa de l'associació FEC. Hem parlat amb l'Antonio Jiménez, el president, que ens ha explicat tots els detalls, i si no l'heu pogut escoltar, podeu recuperar aquesta entrevista a radiocastelldefels.org o també consultar a través del nostre Instagram quan publiquem després l'història amb l'entrevista, doncs recuperar aquest enllaç, anar també a l'Instagram oficial de l'associació i conèixer tots els detalls per presentar-vos amb els vostres avis. O si sou vosaltres els avis, demanar als vostres nets que us facin un vídeo així ben xulo i participar en aquesta nova iniciativa que de ben segur esperem que s'estableixi, perquè aquesta és la voluntat també de l'associació. I també us destaco que justament abans d'aquest voltant pel comerç que acabem de fer amb l'Ova Mediterrània parlàvem de les festes del Baixador. Ho fèiem amb l'Àlex Agramunt de l'Associació Veïnal del Baixador, l'associació que està darrere i fa possible aquesta festa de barri, una nova cita al calendari de la ciutat, al calendari estival, per celebrar aquest teixit veïnal. Us animem a tots i totes a apropar-vos aquest dissabte perquè tenen preparades sorpresetes i una programació ben interessant per gaudir del bé vespre d'aquest dissabte al carrer 514, al Passeig Marítim. I amb això, ara ja sí que ens acomiadem, us deixem en mans de la companya Zeneida Martín, perquè és el torn de l'informatiu. Vinga, demà ens tornem a trobar aquí a l'Així Som, que passeu molt bon dijous, adeu!

0: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors...
1: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 16 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix la tasca solidària de la doctora Alicia Gargantilla. L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat la doctora Alicia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip START, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant de catàstrofes naturals. Nou impuls per agilitzar els tràmits de la dependència a Castelldefels. L'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball per millorar, simplificar i simplificar el procés de valoració de la dependència. La primera reunió es va celebrar al SEM de Can Roca i ha reunit a professionals dels serveis socials municipals, del CAP del Castell i el CASAT de Can Bou. Castelldefels prepara l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027. L'Ajuntament de Castelldefels ja ultima els preparatius de l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027 en una jornada que, com és habitual, abans de l'inici de les classes, al setembre reunirà a la comunitat educativa de la ciutat per donar la benvinguda al nou curs. Comencem!

0: enorme, pero hay que ir organizados. Entonces, cuando acabó toda la ayuda que hubo en Haití en aquel año, la OMS se reunió, la ONU se reunió, el Mecanismo Europeo de Protección Civil se reunió y se dieron cuenta de que había muchas manos, pero muy poca organización. Y eso fue lo que hizo que mundialmente se intentara poder poner orden en este tipo de emergencias, porque al final hay mucha gente que no puede aportar nada más que su buena voluntad, pero allí lo que hacen falta son medios, ¿no? Y eso lo habéis visto ahora en Venezuela, en la televisión. Entonces, ahora la ONU, la OMS están muy metidos en esto y ellos son los primeros que llegan, ellos son los primeros que despliegan y ellos son los primeros que distribuyen. No todo el mundo ni todos los países pueden ir a una catástrofe, sino que se va por orden. Y normalmente el orden lo pone la ONU, y lo pone el país de referencia, que es el que declara el estado de emergencia, ¿no?
1: L'acte va servir també per reivindicar la importància de la cooperació internacional i del paper que desenvolupen els professionals sanitaris que participen voluntàriament en missions d'emergència arreu del món, posant els seus coneixements al servei de les persones afectades per catàstrofes naturals. L'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball per millorar, simplificar i simplificar el procés de valoració de la dependència. La primera reunió es va celebrar al SEM de Can Roca i ha reunit professionals dels serveis socials municipals del Cap del Castell i el CASAP de Can Bou amb l'objectiu de coordinar millor l'atenció i reduir el temps d'espera perquè les persones puguin accedir abans als serveis i a les prestacions que necessiten. El projecte forma part del desplegament del Pla Cura de la Generalitat i aposta per un model més integrat entre els àmbits social i sanitari, situant a la persona al centre de tot el procés. Un dels principals objectius és reduir considerablement els terminis de tramitació que actualment poden superar l'any d'espera. Escoltem a la cap de serveis.
2: Llavors, tota aquesta reducció que parlàvem, no? Perquè sí que són 18 mesos realment, la mitjana, 18. Sí, la mitjana des que una persona fa una primera sol·licitud fins a que finalment acaba tenint un recurs. És la mitjana de tota Catalunya, evidentment, sí. No tots els municipis ni tots els territoris tenen la mateixa llista d'espera, però bueno, és farragós i és complex a vegades de fer entendre a la persona que realment té el problema ara i necessita el suport ara. I llavors aquesta reducció del compromís de la Generalitat per implantar en tot el territori de Catalunya de 18 mesos a 2 mesos, 60 dies, és un repte. Sí. És un repte que comportarà molts canvis i que, per una banda, hi ha com dos objectius, no? Reduir aquest temps d'espera per assolir el grau de dependència i després un altre, que és amb el que ens vam centralitzar-nos aquí a Castelldefels, en poder fer una mirada que sigui la persona al centre i que els professionals ens col·loquem al voltant.
1: El nou model també preveu simplificar els tràmits. La voluntat és que la ciutadania pugui iniciar el procés tant des dels serveis socials municipals com des del seu centre d'atenció primària i que l'única visita domiciliària permeti tant la valoració de la dependència com la definició dels serveis o prestacions més adequats per cada cas. Escoltem la Susana Castillo, cap de la Unitat de Serveis Socials.
2: Llavors, el que es vol canviar és que la persona es pugui dirigir tant a serveis socials, si és que coneix allà i té referència allà i és la seva, el seu professional de referència, o bé als professionals de salut, el seu metge de capçalera, la seva infermera o la treballadora social de l'ambulatori, i poder amb ells valorar prèviament si, passant un cribatge de lo que valoraran la dependència, tindrà o no aquest accés. Si té aquest accés, si diu no, si realment vostè sí que pot otorgar aquest reconeixement de grau, es tramita. I llavors, el que s'elimina totalment és aquesta part que deien de t'envio, té tal, té qual. És, en aquell moment ja enviem a serveis territorials la petició, la sol·licitud i la petició d'aquest capacitat econòmica. I en 20 dies es fa el domicili. Realment, la sol·licitud, en 20 dies s'ha de programar aquesta visita domiciliària conjunta i al mateix dia es pretén valorar el grau de dependència i fer l'acord PIA, que és l'acord de prestacions. És un repte perquè implica molt poc temps, implica tenir agents

0: agendes compartides... Bueno, és un repte de treball que fins ara no hem fet mai. Llavors, clar, si en un dia, si en 20 dies tu ja tens aquesta previsió de que ja tens un grau i ja has començat a triar quin servei voldràs, se suposa que en 30 dies tindràs la resolució i probablement ja tindràs el servei.
1: Per fer possible aquest canvi, els professionals dels àmbits social i sanitari treballaran conjuntament durant els pròxims mesos per definir com s'implantarà aquest nou sistema a Castelldefels i adaptar-lo a la realitat del municipi. Tornem a escoltar la Susana Castillo, cap de la Unitat de Serveis Socials.
0: I que aquest grup de treball ens està acompanyant l'Agència per a l'Atenció Integrada Social i Sanitària, que és el de la Generalitat, el Departament de Salut, i ens estan ajudant, doncs, anem a conèixer-nos. I aquest grup va ser això, és la primera sessió d'un treball que s'ha de fer durant els propers mesos per poder fer quin sistema farem a Castelldefels i com volem que aquesta feina repercuteixi en el ciutadà i que al final aquest ciutadà, vagi on vagi, tindrà aquesta atenció i tindrà aquesta agilitat en el procés i que acabi tenint el recurs que necessita en el moment que el necessita.
1: Des de l'Ajuntament també recorden que qualsevol persona que consideri que pugui trobar-se en situació de dependència pot iniciar el procediment adreçant-se al seu metge o infermer de referència o bé demanant cita als serveis socials. Escoltem com us ho detalla la cap d'unitat de serveis socials, Susana Castillo.
0: Adreçar-se o al seu metge o infermera del seu centre de salut o bé demanar cita a serveis socials en primera acollida i allà li podem explicar tot el procés. Ara mateix, des de fa un mes i mig, la Generalitat ha modificat el sistema de com es demana aquest reconeixement, aquesta valoració de la dependència. Fins ara es feia en paper, amb una sol·licitud, i ara s'ha de fer tot a través de l'IDCAT. Llavors, això... Bueno, és més ràpid perquè al final t'estalvies tot aquest temps igual d'introduir-ho manualment al Departament de Drets Socials de la Generalitat, però pot dificultar, no?, que persones que no sàpiguen fer servir l'IDCAT, bueno, nosaltres, si es volen adreçar als nostres serveis, els acompanyarem amb això i també l'oficina de Viladecans també.
1: A més, la Susana Castillo ens ha detallat que el Pla Cura incorpora una altra novetat destacada. L'escoltem.
0: La gran novetat és que des del moment que una persona li fan un reconeixement de grau, 1, 2 o 3, immediatament se li tramita d'ofici una prestació econòmica en funció del grau que tingui. Vale? Llavors, això és un gran canvi perquè fins ara, fins que no ens arribava a nosaltres, no podíem fer tot aquest procés de tramitar l'acord PIA i veure el que podria necessitar. Llavors, si una persona ara mateix té la resolució que li ha arribat ara o li arriba demà o li ha arribat fa una setmana i encara no l'hem trucat nosaltres, automàticament la Generalitat tramita d'ofici aquesta prestació econòmica que li abonaran i que la cobrarà fins que nosaltres puguem fer aquesta visita i poder acordar realment els serveis que necessita. I si ja no vol aquesta prestació i vol un altre servei, no li reclamaran aquests diners com cobrats indegudament, que això ens havia passat fins ara. Ara tot això s'ha resolt amb aquest Pla Cura, amb aquest decret que es va aprovar fa uns 2 mesos i canvia bastant la situació. No? Llavors, bueno, és un pla ambiciós, és un pla que s'ha d'implantar tot a Catalunya i que els professionals hem de poder fer realitat i hem de poder... Però, bueno, per la persona és un gran avenç i és una gran millora, perquè...
1: El grup de treball continuarà reunint-se durant els pròxims mesos per definir el nou model d'atenció que es desplegarà a Castelldefels. L'objectiu és que a partir de 2027 els tràmits siguin més àgils, coordinats i centrats en les necessitats de la persona. L'Ajuntament de Castelldefels ja ultima els preparatius de l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027, una jornada que, com és habitual, abans de l'inici de les classes al setembre, reunirà la comunitat educativa de la ciutat per donar la benvinguda al nou curs. L'acte tornarà a celebrar-se al Teatre Plaza i es planteja com un espai de trobada entre els diferents professionals del món educatiu amb l'objectiu de compartir experiències, reflexionar sobre els nous reptes i iniciar el curs des de la col·laboració. Escoltem el regidor d'Educació, Ramon Amador, que ens ha explicat com serà aquesta nova edició.
2: Des de l'Ajuntament ja estem preparant el proper curs. De fet, amb aquest inici de curs encara queden unes setmanes d'estiu, però nosaltres ja estem amb aquesta preparació del nou curs escolar. I aquest any farem un pas molt important. Per què? Bueno, per primera vegada celebrarem aquest acte d'inici de curs al Teatre Plaza. Això és un esforç per part de l'Ajuntament, però també el canvi de lloc no és un canvi de lloc perquè sigui així de fàcil, sinó perquè el que volem és que hi càpiga tota la comunitat educativa.
1: Com deia el regidor Ramon Amador, la convocatòria s'adreça a tota la comunitat educativa de Castelldefels, des dels equips docents i directius fins a la resta de professionals vinculats als centres educatius, amb la voluntat de reforçar els vincles entre totes les persones que formen part del sistema educatiu local. L'escoltem.
2: Fins ara, tots aquests inicis de curs estaven convocats pràcticament les representacions de les escoles, dels centres escolars, d'entitats, AMPAs, AFAs, i ara el que volem, i hem fet un esforç perquè sigui així, volem que tota la comunitat, ja sigui els mestres, el professorat, siguin totes les educadores, educadors, tots els equips directius, professionals, treballadors també que des del Departament d'Educació tenen en els centres escolars, conserges, AMPAs, AFAs, escoles bressol, o sigui, privades i públiques, les concertades, o sigui, que tothom pugui venir aquí a aquest inici de curs. I si aconseguim omplir el teatre, estarem enviant un missatge molt potent. I aquest és el repte que tenim, no? És que l'educació continua sent una prioritat per a SOM i per a Castelldefels, no?
1: La jornada inclourà també la tradicional conferència inaugural a càrrec d'un ponent especialitzat en l'àmbit educatiu. Escoltem el regidor, que ha recordat la data, l'horari i els detalls de l'acte.
2: Divendres 4 de setembre a l'una. A la una, tothom que vingui, tothom que vulgui, també si algun familiar vol venir, serà benvingut, benvinguda. I aquí farem una mica d'espoiler ja també, perquè tindrem una persona d'un nivell molt alt. I serà l'Andrea Vilallonga. No sé si la coneixeu, però ha sortit a diferents programes de televisió, molt famosa, és una comunicadora nata, coach en comunicació, en imatge, va estar en Operació Triunfo per parlar als joves que havien allà de posar-se davant del públic, de com parlar, i el que tenim allí és tota una persona important que oferirà una conferència i amb un títol que ens ha suggerit, que és Instruccions d'ús per sobreviure al curs.
1: Com a novetat, de cara al pròxim curs, tots els centres educatius de Castelldefels compartiran els mateixos dies de lliure disposició. Escoltem una altra vegada el regidor d'Educació parlant sobre aquest tema.
2: L'objectiu personal com a regidor d'Educació des del principi del mandat, i és enfortir i afavorir. Enfortir la comunitat educativa. Enfortir per què? Perquè ha d'haver una línia conjunta per treballar l'educació des de tots els àmbits, des de totes les institucions, des de totes les administracions, des de tots els centres. Mira, hi ha també un detall, és petit, però nosaltres al CEM, al Consell Escolar Municipal, allà, fins ara, fins fa un parell d'anys, no es coordinava els dies de lliure disposició al municipi. La pública anava per un lloc, la secundària per un altre, la concertada per un altre, la privada per un altre, i hem aconseguit, sembla un detall, en fi, no, sense valor, però hem aconseguit que tot el municipi, totes les escoles del municipi tinguin els mateixos dies d'assumptes de lliure disposició. Això és un èxit per la ciutadania. Per què? Per totes les famílies, si tenen fills, tenen germans en un centre diferent, doncs tindran els mateixos dies de lliure disposició.
1: L'objectiu d'aquesta trobada és reforçar la cohesió de la comunitat educativa abans de l'inici del curs i consolidar un espai d'intercanvi d'idees i experiències entre els diferents agents implicats en l'educació. Escoltem quin és l'objectiu que ens comenta el Ramon Amador, regidor d'Educació.
2: I com això, doncs per mi, enfortir aquesta comunitat educativa és això. O sigui, i és el que volem. Queda un any ja per acabar les eleccions i m'agradaria doncs, acabar amb aquest repte aconseguit de poder gaudir aquí a la ciutat, a Castelldefels, i no per mi, ja ho dic, que no és cosa meva, sinó és cosa de tota la comunitat, de poder gaudir d'aquest enfortiment, d'aquesta unió, d'aquesta fortalesa d'anar junts i de donar valor, com he comentat abans, de donar valor a Castelldefels de l'educació, no? Enfortir. I després afavorir. Afavorir, sí, afavorir la mediació de l'Ajuntament, amb centres educatius, amb direccions, afavorir tràmits administratius, afavorir gestions que fem durant tot l'any. O sigui, no són pocs tot el que ens demanen els centres educatius. De fet, abans he comentat que les direccions són les últimes persones que marxen de l'escola i les primeres en arribar-hi. I és que durant l'estiu també es treballa a les escoles. O sigui, abans de l'acabament del curs, nosaltres demanem a totes les direccions, a totes les escoles, un llistat de reformes, un llistat de petites millores o grans millores, perquè també aquest any tinc aquest dimecres una reunió amb totes les direccions per presentar un full de treball per reformes, de millores i de rehabilitacions. I tot es fa normalment a l'estiu. O sigui, això és afavorir i enfortir tota aquesta comunitat i tot aquest treball que estem duent a terme.
1: L'acte d'inici del curs es tornarà a celebrar els dies previs a l'obertura de les escoles i instituts amb la voluntat de donar tret de sortida al curs 2026-2027, reforçant la col·laboració entre centres educatius, famílies, administracions i professionals del sector.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dijous 16 de juliol a Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix la tasca solidària de la doctora Alicia Gargantilla. L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat la doctora Alicia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip STAR, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant de catàstrofes naturals. Nou impuls per agilitzar els tràmits de la dependència a Castelldefels. L'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball per millorar i simplificar el procés de valoració de la dependència. La primera reunió es va celebrar al SEM de Can Roca i ha reunit professionals dels serveis socials municipals del CAP del Castell i el CASAP de Can Bou. Castelldefels prepara l'acte d'inici de curs escolar 2026-2027. L'Ajuntament de Castelldefels ja ultima els preparatius de l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027, una jornada que, com és habitual, abans de l'inici de les classes al setembre, reunirà la comunitat educativa de la ciutat per donar la benvinguda al nou curs. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Afons.
1: Donar sang és un gest que només dura uns minuts, però que pot marcar la diferència per a moltes persones. Cada dia els hospitals necessiten reserves constants per poder atendre intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, accidents o complicacions en el part, per exemple. Precisament l'estiu és una de les èpoques més delicades, perquè les donacions acostumen a disminuir mentre les necessitats continuen sent les mateixes. A Castelldefels, dissabte passat es va fer una campanya de donació al Centre Cívic Frederic Mompou i aquest dissabte hi torna a haver una nova oportunitat de donar. Aquesta vegada a la plaça Neus Català, dins del dissabte solidari de la nostra ciutat. De tot això i de la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits, aquest estiu som fans de donar-ho tot, en volem parlar avui en profunditat. Ens acompanya als estudis Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits. Marta, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bon dia i benvinguda.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Cada estiu sentim el mateix missatge. Cal donar sang. Per què precisament aquests mesos d'estiu, aquest juliol i agost, són tan complicats per al Banc de Sang i de Teixits?
2: Doncs bé, els mesos d'estiu són uns mesos complicats a nivell de reserves de sang. Sempre notem una baixada que és sobretot degut al període vacacional, la gent marxa, canvia les prioritats i això repercuteix directament amb les reserves de donació de sang. La gent, els donants de vegades no estan tan disponibles com estan durant la resta de l'any i per això al final és un període una miqueta més complicat que la resta de l'any.
1: En canvi, les necessitats no fan vacances. Aquí no hi ha canvis en els hospitals. Quantes donacions es necessiten cada dia a Catalunya perquè funcioni el sistema amb normalitat?
2: Entre 800 i 1.000 donacions. Com bé dius, els hospitals no paren la seva activitat, malgrat sigui estiu, continuen actius, per tant, les necessitats sempre són les mateixes.
1: Aquest estiu us heu marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions entre juliol i agost. És un repte especialment exigent?
2: És un repte, és assolible i tenim aquesta certa tranquil·litat que és algo que podem aconseguir i ho aconseguirem entre tots. Ara tenim més o menys unes 9.000 bosses, a prop de 10.000, per tant és una xifra que ja ens quadra amb el nostre repte final de l'estiu.
1: Abans d'entrar a les campanyes de Castelldefels, la que teníem el dissabte passat i la que tornarem a tenir, m'agradaria parlar de xifres, posar les xifres sobre la taula. Com està avui el Banc de Sang i Teixits? Disposem de les reserves que necessitem o encara estem sota uns mínims?
2: Tenim les reserves necessàries, però sempre estem alerta perquè és això, entrem en un període molt complicat, podem tenir uns dies dolents o fins a setmanes dolentes i que aquestes reserves es vegin afectades.
1: Ens has portat també algunes dades tant de Catalunya com de Castelldefels. Quin balanç podem fer d'aquest 2026, del que portem d'any?
2: Doncs bé, el que portem d'any, podem dir que les donacions són una miqueta més baixes que l'any passat, si mirem el mateix període. Aquest any ha sigut bastant complicat, hem tingut vagues d'educació, nosaltres, recordeu, fem moltes campanyes a les escoles, i bueno, això ha repercutit, també hem tingut moltes vagues de metges i hi ha hagut campanyes que s'han hagut d'anul·lar per aquests motius i llavors això també repercuteix a les reserves i a les donacions finals.
1: I de manera pràctica, a Castelldefels, exactament de quines dades estem parlant?
2: Doncs a Castelldefels hem fet aproximadament 60 donacions menys que l'any passat, en aquest mateix període. I si mirem el número de campanyes, hem fet 5 campanyes menys que l'any passat.
1: I per això mateix ens arriba aquesta campanya extra d'aquest dissabte, perquè recordem, teníem una el dissabte 11 de juliol, ara ens arriba la de dissabte 18 de juliol, que a més arriba ben emmarcada en aquest dissabte solidari, una manera més de ser solidaris també.
2: Exacte, no? Com dèiem, amb aquesta proposta de recuperar una miqueta aquestes xifres, aquestes donacions que no hem pogut aconseguir, aprofitem aquest dissabte solidari el dia 18 i posarem la unitat mòbil aquí a la plaça de la biblioteca i intentarem entre tots recuperar una mica i aconseguir una bona campanya.
1: I ara posant la mirada a aquesta campanya més recent que hem tingut al Centre Cívic Frederic Mompou, quines són les dades destacables d'aquesta campanya que fèiem aquí a la ciutat?
2: Doncs bé, és una campanya que està molt planificada, molt periodificada, venim cada mes i el resultat és bastant bo, normalment és millor al matí que a la tarda, sempre és una campanya que la fem en dissabte, llavors el dissabte al matí la gent està una miqueta més disponible que el dissabte a la tarda, però en si és una campanya que funciona molt bé i que podem agrair, no?, que aconseguim les donacions previstes tant de sang com de plasma.
1: Em comentaves fora de micro que es van acostar 85 persones i finalment es van registrar 78 donacions. Per què hi ha aquesta diferència de les persones que van i les donacions que s'aconsegueixen?
2: Doncs bé, al final hi ha una cosa que diem criteris d'exclusió, Les persones, els donants s'apropen a la campanya i se li fan algunes preguntes de, bueno, mèdiques, potser per tema de viatges no han pogut fer la donació, de vegades és un tema més al nivell d'hemoglobina, la tensió, i algunes proves que es fan, doncs, que impedeixen que després la donació sigui efectiva.
1: Uh-huh. Això em fa plantejar-me, ens pots explicar una miqueta com és el procés? Has de fer una reserva prèvia de cita per venir a donar sang, després, una vegada que arribes, perquè hi ha moltes pors, hi ha mites també al voltant de la donació de sang, anem a fer-ho clar, exactament, que per una persona que mai ha donat, exactament què pot esperar d'aquest tipus de jornada d'apropar-se a la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits?
2: És un procediment molt senzill. A l'arribar a la campanya de donació de sang, ja sigui en unitat mòbil o al centre cívic, el primer que s'ha de fer és omplir un qüestionari mèdic. Són unes quantes preguntes sobre, bueno, tema de viatges, edat, preguntes mèdiques, però bueno, molt senzilles i molt fàcils. Després, amb aquest qüestionari anem al metge, ens fa una entrevista, revisem totes aquestes respostes i mirem també, sobretot, l'hemoglobina i la tensió. Si aquestes dues variables estan bé, podem fer la donació. La donació de sang és aproximadament entre 8-10 minuts, és molt, molt, molt breu, i després la passem al refrigeri, hem de descansar 5 minutets, sobretot beure molt de líquid, sobretot a l'estiu, beure tot el líquid que puguem, i per recuperar-nos quan aviat. I un cop hem acabat ja podem marxar. Tot el procés és aproximadament uns 30 minuts. Uh-huh. Molt ràpid.
1: I cal estar en dejú per donar sang?
2: Al contrari, hem d'haver menjat perquè, de fet, si anem en dejú hi ha perill de mareig.
1: Uh-huh. Aquest és un dels mites sempre també que hi ha, no? Que a més, amb cada campanya, exacte, que feu, quan es fa la comunicació des de l'Ajuntament, sempre es recorda, no cal anar en dejú, i de fet es recomana, com justament ens deies, Marta, just al contrari, anar havent menjat, perquè si no, doncs, pot ser un problema, i més amb aquestes altes temperatures, un altre, sí, tema que cal tenir present, no? Hidratar-nos bé.
2: Sí, sobretot, com bé deies, menjar, importantíssim, i hidratar-se molt bé durant tota la resta del dia, perquè al final aquestes temperatures les patim, ja sigui estiguem donant o no. Llavors és important hidratar-se, important menjar, i el DNI també és molt important portar-lo.
1: Correcte, el DNI. I hi ha límits d'edat per donar sang?
2: Entre 18 i 70 anys. El 18 és la majoria d'edat i el 70 el màxim.
1: Uh-huh. Bueno, és una bona franja.
2: Sí, tenim uns quants anys.
1: Tenim molts anys per ser solidaris, sí, i solidàries. Molt bé. Amb això m'agradaria passar... Bueno, sí que també m'agradaria preguntar-te, abans de passar al gran repte que teniu aquest estiu, parlarem ara del plasma, però abans d'això estàvem parlant de mites. Quins altres mites teniu detectats des del Banc de Sang i Teixits o pors que té la ciutadania a l'hora de pensar, mira, jo millor no dono sang perquè això em fa por, no? O per exemple, perquè fa mal, no? Potser és un dels temes que preocupa.
2: Sí, és veritat que hi ha persones que són molt aprensives i la punxada és la gran por, no?, que té tothom. És veritat que hi ha persones més o menys sensibles, aquí no podem ficar-nos, però la realitat és que és una punxada molt, molt lleu. Al final tothom es fa analítiques, no? No és perquè vulguem fer-les, però les hem de fer. I al final és una punxada molt similar. La diferència és que hem d'estar una miqueta, una estona més amb l'agulla. Però aquesta és l'única diferència. Al final la punxada és res.
1: Uh-huh. I com ens deies, al final són 8-10 minuts i acabem. Ja, sí, està. I amb tot el procés, d'entre la part que valideu, que es pugui fer la donació, 30 minutets... I ja està, i han fet aquesta contribució al nostre granet de sorra, i més en aquest context que estem comentant de l'estiu i la davallada de donacions. Amb això m'agradaria arribar a aquest gran repte que teniu també aquest estiu, el plasma. Aquesta campanya heu posat l'accent en el plasma, i em pregunto per què, i a més expliquem què és el plasma exactament.
2: El plasma és la part líquida de la sang, conté sobretot proteïnes, immunoglobulines, que són molt importants, proteïnes. El plasma serveix per donar tractament a malalts que tenen immunodeficiències primàries. Amb el plasma fem medicaments i també podem fer-lo servir per transfondre a grans cremats. Llavors, el repte del plasma principalment és que actualment no tenim cobertes les necessitats que tenim als hospitals. Llavors, el nostre motiu i aquesta campanya que estem fent d'intentar sumar aquesta donació de més és per poder en algun moment ser autosuficients.
1: Mm-hmm. Ara que dius que no teniu les dades, si no m'equivoco, a la nota que envieu amb tota la informació d'aquesta campanya d'estiu, teníeu aquesta dada de que només compteu amb el 39% de les immunoglobulines que es necessiten a partir dels donants de plasma.
2: Sí, exacte. No aconseguim donar la cobertura total, com sí que ho podem fer amb la sang, i llavors hem d'intentar impulsar aquesta donació.
1: I quina diferència hi ha entre donar sang i donar plasma?
2: Sobretot, principalment, és el temps. El plasma és una donació que dura aproximadament uns 40-50 minuts. És una donació bastant més llarga, però sí que és veritat que la recuperació és molt més ràpida. El que fem és anem amb una màquina que és especial, és un separador celular, i el que fa és que agafa només el component que necessita. En aquest cas, es queda només amb el plasma i retorna la resta de components sanguinis, els glòbuls vermells i les plaquetes. Llavors, per això, i al final, com el plasma en gran mesura és aigua, la recuperació és molt més ràpida. Uh-huh. Es pot donar cada 15 dies.
1: Molt bé. I aquest estiu, a més, també, dins d'aquest gran repte d'aconseguir més donacions de plasma, heu impulsat una iniciativa amb una recompensa també pels donants, no? Que és que facin una donació més de plasma que l'any passat. En què consisteix exactament aquesta iniciativa?
2: Doncs bé, estem donant aquest incentiu, no? Ja sigui de fer de zero a una donació de plasma, o bé els que ja són donants de plasma, fer-ne una més. En aquest cas, el que es dona, em sembla que de cara al novembre, crec que de cara al novembre, una experiència gastronòmica o cultural. És el petit regal, si se li pot dir d'aquesta manera, o incentiu que li donem als donants, que sumin una donació més.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs amb això m'agradaria passar ara a la part més humana de les donacions de sang i de la feina que feu des del Banc de Sang i Teixits. M'agradaria començar aclarant una mica doncs, quina és la teva funció dins d'aquesta entitat, d'aquest organisme, no? el Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, perquè tu ets promotora i exactament què implica, què hi ha darrere d'aquest càrrec?
2: Darrere d'aquest càrrec hi ha l'organització de les campanyes de donació de sang en el territori que tinc assignat, que en aquest cas és Baix Llobregat Sud i el Garraf. Llavors és el contacte directe amb ajuntaments, amb entitats, per tal de fer aquestes campanyes de donació de sang i aconseguir les donacions previstes a cada municipi.
1: Mm-hmm. Deus veure també, tu i totes les persones que formen part del Banc de Sang i de Teixits, moltes històries en el dia a dia. Hi ha algun cas o alguna experiència que t'hagi marcat, que t'hagi emocionat? Perquè, clar, dèiem, les donacions són molt necessàries en casos molt diversos i potser hi ha persones que, si no ho vius de prop, potser no estàs familiaritzat, no perceps aquesta necessitat, aquesta urgència, i com dèiem, sobretot en període vacacional, de pensar és que els hospitals no es fan vacances, sempre hi ha aquesta necessitat. Quines històries o quina experiència potser ens destacaries d'aquesta feina que fas al Banc de Sang i de Teixits?
2: Doncs bé, les experiències que ens trobem a campanya i amb els donants habituals són molt emocionants, la veritat. Normalment els donants, no tots, però malauradament un es fa donant arrel d'un context que ha tingut familiar o d'amics, d'algú que ha necessitat sang, i arrel d'aquí se n'adonen de la necessitat que tenim al país. En el meu cas, en concret, doncs mira, jo era donant de sang, o sigui, soc donant de sang, però vaig començar molt jove i tot i així he seguit, però no vaig veure la necessitat real de la donació de sang fins que, malauradament, el meu pare, malalt de càncer, va necessitar sang i molts components sanguinis. Llavors és aquí, no? Quan et toca tant de prop i veus allà que li estan posant una bossa de glòbuls vermells i posa el logo del Banc de Sang, que jo ja treballava allà, doncs és aquí on veus la realitat. I el discurs i les converses que tens amb donants habituals que venen a les campanyes també és aquesta. Malauradament els ha tocat molt de prop, han vist la necessitat i arrel d'aquí van a donar.
1: Uh-huh. Aquí ara m'estava plantejant, amb aquesta situació, des del Banc de Sang i de Teixits també feu sensibilització a escoles, feu xerrades, o com feu arribar aquest missatge per aconseguir superar aquesta dificultat, aquest punt de que quan ens trobem, malauradament ens trobem en una situació així, és quan fem el clic i veiem la importància, doncs com podem fer el clic abans?
2: Sí, tenim el projecte d'aprenentatge i servei, és un projecte que ara fa 20 anys, em sembla que es fa, és un projecte que fem a les escoles i que es tracta, fem una petita xerrada, una petita formació, els alumnes coneixen, o de vegades treballen tot l'aparell circulatori i arrel d'aquí s'introdueix la importància de la donació de sang i són ells que a les mateixes escoles fan la campanya de donació de sang. No? Aquí a Castelldefels, per exemple, ho hem fet amb l'escola Frangual, amb l'escola Els Pins, en escoles que col·laboren i que ho fan de manera anual i que fan aquesta col·lecta i que és tan important perquè els nens i nenes doncs, al final aprenguin també què és la donació de sang i per què és important.
1: Mm-hmm. Exacte, ara que ens ho explicaves, ho estava recordant, que no fa molt, des del Frangual es va fer aquesta crida, sí. I el punt que em va cridar l'atenció és aquesta participació dels alumnes que estaven durant la jornada i ells mateixos informaven, no? O sigui, és un aprendre per poder fer aquesta transferència també del coneixement, o sigui que un element molt, molt important i del que suposo que fer una valoració molt positiva, i a més ens mencionaves que aquest projecte Aprenentatge i Servei ja fa 20 anys que el porteu duent a terme.
2: Sí, i la veritat és que és una de les campanyes, el tipus de campanya que fem, que millor funcionen. Al final, els nens reben aquesta informació i ells es fan prescriptors de la donació de sang, arriben amb aquest missatge a casa, li diuen als pares, mares, tiets, germans, i són ells després les famílies que hi van a donar sang. Llavors, aquest mateix missatge que nosaltres podem donar, si el discurs el té el nen o la nena o els alumnes, és molt més efectiu. Llavors, al final, és una manera d'involucrar també a les famílies amb la donació de sang i també amb les activitats que es fan a l'escola.
1: Uh-huh. I ara, per acabar d'entendre tota la feina que feu des del Banc de Sang i Teixits, ens ha quedat molt clar com és el procés quan ve la unitat mòbil. Per exemple, recordem, aquest dissabte 18 de juliol, aquí davant de la biblioteca, tindrem la unitat mòbil. El passat dissabte 11 de juliol ho fèieu directament al Centre Cívic Frederic Mompou, que a més ens recordaves que és una cosa que es fa mensualment. Això ja ho tenim molt clar. Nosaltres anem, donem sang, i a partir d'aquí, què? Com funciona? Què passa amb la sang que hem donat?
2: Vale. La donació de sang al final, recollim totes les bosses que hem aconseguit i anem al banc de sang i comença un procediment que es diu fraccionament. Les bosses de sang van al laboratori, comencen les analítiques i tal, i cada bossa la dividim en tres components: plasma, plaquetes i glòbuls vermells. Aquest procediment és molt ràpid, o sigui, arriben les bosses, arriben al banc i comença aquest procés, les separem i les guardem fins que els hospitals les necessiten i llavors les enviem.
1: Perfecte, doncs amb això m'agradaria ja acabar aquesta conversa fent aquest darrer recordatori de la part pràctica d'aquest dissabte 18 de juliol, que a més això, recordem, està marcada en una jornada de solidaritat. Tenim a la plaça de l'Església la celebració de la nostra jornada solidària anual a Castelldefels, el dissabte solidari, i s'ha fet coincidir amb aquesta unitat mòbil que tindrem a la biblioteca ben a prop de la plaça de l'Església. Esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant i la ciutadania que vingui a conèixer més sobre la solidaritat també s'assumir aquesta crida de solidaritat amb la sang i amb el plasma. I quins són els horaris de la unitat mòbil d'aquest dissabte?
2: De 10 a 2 i de 5 a 9. Recordem que en aquest cas, com és unitat mòbil, només es pot donar sang. Per donar plasma hauríem d'anar al Frederic Mompou, però bueno, que estarem allà de 10 a 2 i de 5 a 9 rebent a tots els donants que vulguin fer una altra donació de sang o que vinguin per primer cop, benvinguts també.
1: Molt bé, doncs Marta Coca, promotora del Banc de Sang i de Teixits, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per ajudar-nos a comprendre tot el que hi ha darrere del Banc de Sang i de Teixits, no? Que com dèiem, encara hi ha mites o hi ha pors al voltant, i amb això esperem que la ciutadania de Castelldefels hagi comprès, hagi entès molt millor aquest procediment, que també cali aquesta necessitat i més aquests mesos d'estiu, i que a finals d'estiu puguem fer un balanç positiu, que per ara ho és, perquè com ens deies, teniu aquest objectiu d'estiu d'arribar entre juliol i agost a les 40.000 donacions i a data d'avui ja aneu per les 9.000, per tant, estadísticament sembla que la cosa va bé, així que des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, esperem que el missatge arribi i que aconseguiu els objectius, i estarem en contacte també de cara a final de campanya per veure si aquesta campanya, que a més m'agrada molt el nom, aquest estiu som fans de donar-ho tot, així que esperem que sí, que la ciutadania sigui fan de donar-ho tot també en aquest àmbit de solidaritat.
2: Esperem que sí. Moltes gràcies.
1: A tu, Marta, i molt bon dia. Adéu. Adéu. A fons.
0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org. Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Has vist que fan vaga els autobusos?
3: Què dius? No ho sabia.
2: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
3: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
1: A punt de sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet.
6: Producido y presentado por Diego González.
5: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Bentornats una setmana més, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començarem avui amb una havanera de l'època de l'esclavitud a Cuba. Es diu Lamento Esclavo. Ens la canta el grup Peix Fregit. Ell és un negre captiu i esclau fins a la mort. Mai coneixerà la llibertat. Tot i així, va somiant en el dia en què tots els negres seran lliures i no patiran el que a ell li ha tocat viure. Peix fregit i Lamento Esclavo.

Aneu dient amb els vostres missatges que voleu escoltar habaneres força conegudes i clàssiques. Doncs vinga, anem-hi. Estic segur que tots cantarem ara la propera cançó, La Gavina. La coneixem tots i es canta a moltes i moltes cantades d'habaneres. La va composar Frederic Sirés i la va fer per una cubana de la que es va enamorar. Ella es deia Ofèlia. És l'habanera catalana més antiga, data de l'any 1947. Sirés va néixer a Begur, ens la canta avui el grup dels Pescadors de l'Escala. Vinga, amics, acloquem els ulls i imagineu com la gavina s'esmunya entre les ones de la mar. Els Pescadors de l'Escala i la Gavina.

La Venera que ve ara és la clàssica balada marinera. Té un to marcadament nostàlgic i gairebé m'atreveixo a dir que també una mica mandrós. És un tema clàssic a totes les cantades d'havaneres. Sempre tots els grups la toquen. Ens explica, sobretot, el mestissatge que en aquell temps era molt comú en els mariners que varen anar a Cuba i que allí s'aparellaven. Temptat sempre per els petons que els hi oferien les dolces noies cubanes amb aquells llavis tan càlids. Es diu «Mi madre fue una mulata». Ens la canta el grup Cavall Bernat.

Bé, complaurem ara a Pere. Vol escoltar Mariner de Terra Endins i diu que voldria escoltar-la per al grup Montjuïc. Doncs endavant. La lletra és de Narcisa Oliver. La música és del mestre Bastons. És probablement la seva peça més popular i coneguda. Ens narra la visió que té un pastor de terra endins del que pot ser el mar. Ell només coneix les muntanyes i sent una forta enyorança i melancolia per poder conèixer com és el mar, de qui tothom en parla d'una forma tan encisadora. Per tu, Pere, i per tots vosaltres, el grup Montjuïc i Mariner de Terra Endins. Som-hi.

La música i lletra són de Corona i de Montfort, a qui felicito tant per el so com per la lletra que han composat. És un cant a Catalunya, glosa al poble català, a la seva cultura, tradicions i història. Ens ve a dir que no ens cal anar a buscar a terres llunyanes quelcom millor del que tenim a casa. La música va anant agafant embranzida en la mida en què la lletra ho va requerir. Us deixo amb A Catalunya tenim i amb el grup Barcarò.

L'havanera Busca'm a l'Empordà del grup Provó no és només una havanera, és una poesia. Ens diu que a l'Empordà el sol neix, besant a la mar, que el sol pinta el cel abans d'anar a dormir i mentre la tramuntana va fa núdols que no s'acaben mai. Ens diu que el seu poble viu de cara al mar i demana una proclama de llibertat. Si el vols trobar, ja saps, busca'l a l'Empordà. Felicitats, amics de Provó, per construir aquesta bonica poesia i convertir-la en cançó. Busca'm a l'Empordà, Provó.

Toca ara una manera que possiblement no hagueu escoltat mai. Es diu "D'on estàs?". El mariner, enamorat a Cuba, està buscant retrobar-se amb el seu amor. Ell està tombat a la platja esperant la seva negrita. Tot i mirant l'horitzó i la mar, ell troba la seva calma mentre espera i espera a la seva negrita. Amb aquesta manera tanquem avui el programa, tot i desitjant-vos molta, molta salut. Adeu, amics, i us espero la setmana vinent. D'on estàs? I el grup

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 16 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix la tasca solidària de la doctora Alicia Gargantilla. L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat la doctora Alicia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip START, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant de catàstrofes naturals. Nou impuls per agilitzar els tràmits de la dependència a Castelldefels. L'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball per millorar, simplificar i simplificar el procés de valoració de la dependència. La primera reunió es va celebrar al CEM de Can Roca i ha reunit a professionals dels serveis socials municipals, del CAP del Castell i el CASAP de Can Bou. Castelldefels prepara l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027. L'Ajuntament de Castelldefels ja ultima els preparatius de l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027 en una jornada que, com és habitual, abans de l'inici de les classes, al setembre reunirà a la comunitat educativa de la ciutat per donar la benvinguda al nou curs. Comencem!

0: L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat la doctora Alícia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip STAR, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant les catàstrofes naturals. Durant l'acte celebrat a la sala de plens es va posar en valor no només la seva trajectòria professional com a metgessa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, sinó que també el seu compromís amb la cooperació internacional participant en missions d'emergència com les desplegades després dels terratrèmols de Turquia. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, va destacar que la doctora Gargantilla representa els valors de la solidaritat, el compromís i la vocació de servei, posant el seu coneixement al servei de les persones que més ho necessita. L'escoltem.
1: La solidaritat té persones que decideixen, com l'Alícia, dedicar el seu temps, el seu coneixement i fins i tot assumir riscos. Riscos personals per ajudar qui més ho necessita. La doctora Alícia Gargantilla n'és un magnífic exemple. Com tots sabeu, forma part del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Sanitari al Penedès del Garraf, però més enllà de la seva tasca assistencial, va decidir formar part de l'equip START. Ara ens explicarà què és el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, preparat per desplegar hospitals de campanya en situacions d'emergència humanitària. Quan els terratrèmols van sacsejar Turquia i Síria, ella va ser una de les professionals que va deixar enrere la comoditat del seu dia a dia i per anar allà on més falta feia. No per sortir a les notícies, no per rebre aquest reconeixement, sinó simplement perquè hi havia persones que necessitaven ajuda. I això diu molt d'una persona.
0: En la seva intervenció, Alícia Gargantilla va explicar què és l'equip STAR, un dispositiu públic integrat principalment per professionals de la sanitat pública espanyola. L'escoltem al ple com explicava de què es tracta l'equip STAR. L'escoltem.
2: Soy Alicia y os vengo a explicar un poco en qué consiste este proyecto. Pero la ECIT es la Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo, que está bajo la mano del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de nuestro país. Y ellos han puesto en marcha un equipo que se llama STAR, que va de su mano. El equipo STAR es un equipo técnico español de ayuda y respuesta a emergencias dentro de catástrofes naturales. No va asociado a un equipo militar, no va asociado a una ONG, es un despliegue gubernamental porque está por encima y ayudado de la agencia española que pertenece al ministerio. Hay gente que piensa que es una ONG, pero no es una ONG, es el ministro el que nos lleva y el que nos trae a salvo. Este equipo consiste en un equipo mayoritariamente de sanitarios. Todos ellos trabajan para la seguridad social, seguridad social de este país, ¿sí? En los hospitales públicos, y es capaz de desplegar un hospital de campaña en menos de 72 horas, cronometrado, porque hacemos simulacros todos los años, una vez o dos, depende del tiempo que tengamos, y se cronometra el tiempo para llegar lo antes posible y desplegar el hospital pues lo más rápido posible. Depende de las características del hospital que despleguemos, se puede hacer en menos tiempo o en más tiempo, y también depende un poco de la climatología, del espacio, de los gobiernos, tanto el nuestro como el del país que lo necesite. Y la misión de este hospital pues, es actuar en emergencias humanitarias, sobre todo en catástrofes naturales, donde la cooperación española decide intervenir porque el país que lo necesita reclama la ayuda, ¿no? Esto también es un convenio entre muchos países.
0: La doctora també va detallar que el dispositiu espanyol està acreditat com a equip mèdic d'emergència de nivell 2, fet que li permet oferir hospitalització, quiròfan i atenció especialitzada en les zones afectades per desastres naturals, convertint-lo en un dels equips de referència a escala europea. L'escoltem.
2: Este equipo consiste en un equipo mayoritariamente de sanitarios. Todos ellos trabajan para la seguridad social, seguridad social de este país, sí, los hospitales públicos, y es capaz de desplegar un hospital de campaña en menos de 72 horas, cronometrado, porque hacemos simulacros todos los años, una vez o dos, depende del tiempo que tengamos, y se cronometra el tiempo para llegar lo antes posible y desplegar el hospital pues lo más rápido posible. Depende de las características del hospital que despleguemos, se puede hacer en menos tiempo o en más tiempo, y también depende un poco de la climatología, del espacio, de los gobiernos, tanto el nuestro como el del país que lo necesite. Y la misión de este hospital pues, es actuar en emergencias humanitarias, sobre todo en catástrofes naturales, donde la cooperación española decide intervenir porque el país que lo necesita reclama la ayuda, ¿no? Esto también es un convenio entre muchos países.
0: Durant la seva conferència, Gargantilla va recordar que aquest model de cooperació internacional va néixer arran del terratrèmol d'Haití l'any 2010. Aquella emergència va evidenciar la necessitat de donar una millor coordinació d'ajuda humanitària. L'escoltem.
2: ¿Por qué surge este proyecto? Pues bueno, hubo un antes y un después en la cooperación en ese tipo de catástrofes que fue en Haití del 2010. En Haití del 2010 hubo un problema muy grande y es que hubo mucha gente que quiso ayudar. Pero la ayuda humanitaria no solamente es ir a ayudar, es que hay que llevar una carta, ¿no? Un tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí. No puede ir todo el mundo, porque la buena voluntad del ser humano es enorme, pero hay que ir organizados. Entonces, cuando acabó toda la ayuda que hubo en Haití en aquel año, la OMS se reunió, la ONU se reunió, el Mecanismo Europeo de Protección Civil se reunió y se dieron cuenta de que había muchas manos, pero muy poca organización. Y eso fue lo que hizo que mundialmente se intentara poder poner orden en este tipo de emergencias, porque al final hay mucha gente que no puede aportar nada más que su buena voluntad, pero ahí lo que hacen falta son medios, ¿no? Y eso lo habéis visto ahora en Venezuela, en la televisión. Entonces, ahora la ONU, la OMS están muy metidos en esto y ellos son los primeros que llegan, ellos son los primeros que despliegan y ellos son los primeros que distribuyen. No todo el mundo ni todos los países pueden ir a una catástrofe, sino que se va por orden. Y normalmente el orden lo pone la ONU, y lo pone el país de referencia, que es el que declara el estado de emergencia, ¿no?
0: L'acte va servir també per reivindicar la importància de la cooperació internacional i del paper que desenvolupen els professionals sanitaris que participen voluntàriament en missions d'emergència arreu del món, posant els seus coneixements al servei de les persones afectades per catàstrofes naturals. L'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball per millorar, simplificar i simplificar el procés de valoració de la dependència. La primera reunió es va celebrar al SEM de Can Roca i ha reunit professionals dels serveis socials municipals del Cap del Castell i el CASAP de Can Bou amb l'objectiu de coordinar millor l'atenció i reduir el temps d'espera perquè les persones puguin accedir abans als serveis i a les prestacions que necessiten. El projecte forma part del desplegament del Pla Cura de la Generalitat i aposta per un model més integrat entre els àmbits social i sanitari, situant a la persona al centre de tot el procés. Un dels principals objectius és reduir considerablement els terminis de tramitació que actualment poden superar l'any d'espera. Escoltem a la cap de serveis.
3: Llavors, tota aquesta reducció que parlàvem, no? Perquè sí que són 18 mesos realment, la mitjana, 18? Sí, la mitjana des de que una persona fa una primera sol·licitud fins a que finalment acaba tenint un recurs. És la mitjana de tota Catalunya, sí. Evidentment, no tots els municipis ni tots els territoris tenen la mateixa llista d'espera. Però bueno, és farragós i és complex a vegades de fer entendre a la persona que realment té el problema ara i necessita el suport ara. I llavors, aquesta reducció del compromís de la Generalitat per implantar en tot el territori de Catalunya de 18 mesos a 2 mesos, 60 dies, és un repte. Sí. És un repte que comportarà molts canvis i que, per una banda, hi ha com dos objectius, no? Reduir aquest temps d'espera per assolir el grau de dependència i després un altre, que és amb el que ens vam centralitzar-nos aquí a Castelldefels en poder fer una mirada que sigui la persona al centre i que els professionals ens col·loquem al voltant.
0: El nou model també preveu simplificar els tràmits. La voluntat és que la ciutadania pugui iniciar el procés tant des dels serveis socials municipals com des del seu centre d'atenció primària i que l'única visita domiciliària permeti tant la valoració de la dependència com la definició dels serveis o prestacions més adequats per cada cas. Escoltem la Susana Castillo, cap de la Unitat de Serveis Socials.
3: Llavors, el que es vol canviar és que la persona es pugui dirigir tant a serveis socials, si és que coneix allà, té referència allà i és la seva, el seu professional de referència, o bé als professionals de salut, el seu metge de capçalera, la seva infermera o la treballadora social de l'ambulatori, i poder amb ells valorar prèviament si passant un cribatge de lo que valoren la dependència tindrà o no aquest accés. Si té aquest accés, si diu no, si realment vostè sí que pot otorgar aquest reconeixement de grau, es tramita. I llavors, el que s'elimina totalment és aquesta part que deien de t'envio, té tal, té qual. És, en aquell moment ja enviem a serveis territorials la petició, la sol·licitud i la petició d'aquest capacitat econòmica. I en 20 dies es fa el domicili. Realment, la sol·licitud, en 20 dies, s'ha de programar aquesta visita domiciliària conjunta. I el mateix dia es pretén valorar el grau de dependència i fer l'acord PIA, que és l'acord de prestacions. És un repte perquè implica molt poc temps, implica tenir agendes compartides, bueno, és un repte de treball que fins ara no hem fet mai. Llavors, clar, si en un dia, si en 20 dies tu ja tens aquesta previsió de que ja tens un grau i ja has començat a triar quin servei voldràs, se suposa que en 30 dies tindràs la resolució i probablement ja tindràs el servei.
0: Per fer possible aquest canvi, els professionals dels àmbits social i sanitari treballaran conjuntament durant els pròxims mesos per definir com s'implantarà aquest nou sistema a Castelldefels i adaptar-lo a la realitat del municipi. Tornem a escoltar la Susana Castillo, cap de la Unitat de Serveis Socials.
3: I que aquest grup de treball ens està acompanyant l'Agència per a l'Atenció Integrada Social i Sanitària, que és el de la Generalitat, el Departament de Salut, i ens estan ajudant, doncs, anem a conèixer-nos, i aquest grup va ser això, és la primera sessió d'un treball que s'ha de fer durant els propers mesos per poder fer quin sistema farem a Castelldefels i com volem que aquesta feina repercuteixi en el ciutadà i que al final aquest ciutadà, vagi on vagi, tindrà aquesta atenció i tindrà aquesta agilitat en el procés i que acabi tenint el recurs que necessita en el moment que el necessita.
0: Des de l'Ajuntament també recorden que qualsevol persona que consideri que pugui trobar-se en situació de dependència pot iniciar el procediment adreçant-se al seu metge o infermer de referència o bé demanant cita als serveis socials. Escoltem com s'ho detalla la cap d'unitat de serveis socials, Susana Castillo.
3: Adreçar-se o al seu metge o infermera del seu centre de salut o bé demanar cita a serveis socials en primera acollida i allà li podem explicar tot el procés. Ara mateix, des de fa un mes i mig, la Generalitat ha modificat el sistema de com es demana aquest reconeixement, aquesta valoració de la dependència. Fins ara es feia en paper, amb una sol·licitud, i ara s'ha de fer tot a través de l'IDCAT. Llavors, això, bueno, és més ràpid perquè al final t'estalvies tot aquest temps igual d'introduir-ho manualment al Departament de Drets Socials de la Generalitat, però pot dificultar, no?, que persones que no sàpiguen fer servir l'IDCAT, bueno, nosaltres, si es volen adreçar als nostres serveis, els acompanyarem amb això i també l'oficina de Viladecans també.
0: A més, la Susana Castillo ens ha detallat que el Pla Cura incorpora una altra novetat destacada. L'escoltem.
3: La gran novetat és que des del moment que una persona li fan un reconeixement de grau, 1, 2 o 3, immediatament se li tramita d'ofici una prestació econòmica en funció del grau que tingui. Vale? Llavors, això és un gran canvi perquè fins ara, fins que no ens arribava a nosaltres, no podíem fer tot aquest procés de tramitar l'acord PIA i veure el que podria necessitar. Llavors, si una persona ara mateix té la resolució que li ha arribat ara o li arriba demà o li ha arribat fa una setmana i encara no l'hem trucat nosaltres, automàticament la Generalitat tramita d'ofici aquesta prestació econòmica que li abonaran i que la cobrarà fins que nosaltres puguem fer aquesta visita i poder acordar realment els serveis que necessita. I si ja no vol aquesta prestació i vol un altre servei, no li reclamaran aquests diners com cobrats indegudament, que això ens havia passat fins ara. Ara tot això s'ha resolt amb aquest pla cura, amb aquest decret que es va aprovar fa uns 2 mesos i canvia bastant la situació. No? Llavors, bueno, és un pla ambiciós, és un pla que s'ha d'implantar tot a Catalunya i que els professionals hem de poder fer realitat i hem de poder... Però bueno, per la persona és un gran avenç i és una gran millora, perquè...
0: El grup de treball continuarà reunint-se durant els pròxims mesos per definir el nou model d'atenció que es desplegarà a Castelldefels. L'objectiu és que a partir de 2027 els tràmits siguin més àgils, coordinats i centrats en les necessitats de la persona. L'Ajuntament de Castelldefels ja ultima els preparatius de l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027, una jornada que, com és habitual, abans de l'inici de les classes al setembre, reunirà la comunitat educativa de la ciutat per donar la benvinguda al nou curs. L'acte tornarà a celebrar-se al Teatre Plaza i es planteja com un espai de trobada entre els diferents professionals del món educatiu amb l'objectiu de compartir experiències, reflexionar sobre els nous reptes i iniciar el curs des de la col·laboració. Escoltem el regidor d'Educació, Ramon Amador, que ens ha explicat com serà aquesta nova edició.
4: Des de l'Ajuntament ja estem preparant el proper curs. De fet, amb aquest inici de curs encara queden unes setmanes d'estiu, però nosaltres ja estem amb aquesta preparació del nou curs escolar. I aquest any farem un pas molt important. Per què? Bueno, per primera vegada celebrarem aquest acte d'inici de curs al Teatre Plaza. Això és un esforç per part de l'Ajuntament, però també el canvi de lloc no és un canvi de lloc perquè sigui així de fàcil, sinó perquè el que volem és que hi càpiga tota la comunitat educativa.
0: Com deia el regidor Ramon Amador, la convocatòria s'adreça a tota la comunitat educativa de Castelldefels, des dels equips docents i directius fins a la resta de professionals vinculats als centres educatius, amb la voluntat de reforçar els vincles entre totes les persones que formen part del sistema educatiu local. L'escoltem.
4: Fins ara, tots aquests inicis de curs estaven convocats pràcticament les representacions de les escoles, dels centres escolars, d'entitats, AMPAs, AFAs, i ara el que volem, i hem fet un esforç perquè sigui així, volem que tota la comunitat, ja sigui els mestres, el professorat, siguin totes les educadores, educadors, tots els equips directius, professionals, treballadors també que des del Departament d'Educació tenen en els centres escolars, conserges, AMPAs, AFAs, escoles bressol, o sigui, privades i públiques, les concertades, o sigui, que tothom pugui venir aquí a aquest inici de curs. I si aconseguim omplir el teatre, estarem enviant un missatge molt potent. I aquest és el repte que tenim, no? És que l'educació continua sent una prioritat per a SOM i per a Castelldefels, no?
0: La jornada inclourà també la tradicional conferència inaugural a càrrec d'un ponent especialitzat en l'àmbit educatiu. Escoltem el regidor, que ha recordat la data, l'horari i els detalls de l'acte.
4: Divendres 4 de setembre a l'una. A la una, tothom que vingui, tothom que vulgui, també si algun familiar vol venir, serà benvingut, benvinguda. I aquí farem una mica d'espoiler ja també, perquè tindrem una persona d'un nivell molt alt. I serà l'Andrea Vilallonga. No sé si la coneixeu, però ha sortit a diferents programes de televisió, molt famosa, és una comunicadora nata, coach en comunicació, en imatge, va estar en Operació Triunfo per parlar als joves que havien allà de posar-se davant del públic, de com parlar, i doncs, el que tenim allí doncs, és tota una persona important que oferirà una conferència i amb un títol que ens ha suggerit, que és Instruccions d'ús per sobreviure al curs.
0: De cara, com a novetat, de cara al pròxim curs, tots els centres educatius de Castelldefels compartiran els mateixos dies de lliure disposició. Escoltem una altra vegada el regidor d'Educació parlant sobre aquest tema.
4: L'objectiu personal com a regidor d'Educació des del principi del mandat i és enfortir i afavorir. Enfortir la comunitat educativa. Enfortir per què? Perquè ha d'haver una línia conjunta per treballar l'educació des de tots els àmbits, des de totes les institucions, des de totes les administracions, des de tots els centres. Mira, hi ha també un detall, és petit, però nosaltres al CEM, al Consell Escolar Municipal, allà fins ara, fins fa un parell d'anys, no es coordinava els dies de lliure disposició al municipi. La pública anava per un lloc, la secundària per un altre, la concertada per un altre, la privada per un altre, i hem aconseguit, sembla un detall ínfim, no? Sense valor, però hem aconseguit que tot el municipi, totes les escoles del municipi tinguin els mateixos dies d'assumptes de lliure disposició. Això és un èxit per la ciutadania. Per què? Per totes les famílies, si tenen fills, tenen germans en un centre diferent, doncs tindran els mateixos dies de lliure disposició.
0: L'objectiu d'aquesta trobada és reforçar la cohesió de la comunitat educativa abans de l'inici del curs i consolidar un espai d'intercanvi d'idees i experiències entre els diferents agents implicats en l'educació. Escoltem quin és l'objectiu que ens comenta el Ramon Amador, regidor d'Educació.
4: I com això, doncs per mi, enfortir aquesta comunitat educativa és això. O sigui, i és el que volem. Queda un any ja per acabar les eleccions i m'agradaria doncs, acabar amb aquest repte aconseguit de poder gaudir aquí a la ciutat, a Castelldefels, i no per mi, ja ho dic, que no és cosa meva, sinó és cosa de tota la comunitat, de poder gaudir d'aquest enfortiment, d'aquesta unió, d'aquesta fortalesa d'anar junts i de donar valor, com he comentat abans, de donar valor a Castelldefels de l'educació, no? Enfortir. I després afavorir. Afavorir, sí, afavorir la mediació de l'Ajuntament, amb centres educatius, amb direccions, afavorir tràmits administratius, afavorir gestions que fem durant tot l'any. O sigui, no són pocs tot el que ens demanen els centres educatius. De fet, abans he comentat que les direccions són les últimes persones que marxen de l'escola i les primeres en arribar-hi. I és que durant l'estiu també es treballa a les escoles. O sigui, abans de l'acabament del curs, nosaltres demanem a totes les direccions, a totes les escoles, un llistat de reformes, un llistat de petites millores o grans millores, perquè també aquest any tinc aquest dimecres una reunió amb totes les direccions per presentar un full de treball per reformes, de millores i de rehabilitacions. I tot es fa normalment a l'estiu. O sigui, això és afavorir i enfortir tota aquesta comunitat i tot aquest treball que estem duent a terme.
0: L'acte d'inici del curs es tornarà a celebrar els dies previs a l'obertura de les escoles i instituts amb la voluntat de donar tret de sortida al curs 2026-2027, reforçant la col·laboració entre centres educatius, famílies, administracions i professionals del sector.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dijous 16 de juliol a Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels reconeix la tasca solidària de la doctora Alicia Gargantilla. L'Ajuntament de Castelldefels ha homenatjat la doctora Alicia Gargantilla en un acte institucional de reconeixement per la seva tasca humanitària com a integrant de l'equip STAR, el dispositiu de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament especialitzat en la resposta sanitària davant de catàstrofes naturals. Nou impuls per agilitzar els tràmits de la dependència a Castelldefels. L'Ajuntament ha posat en marxa un grup de treball per millorar i simplificar el procés de valoració de la dependència. La primera reunió es va celebrar al CEM de Can Roca i ha reunit professionals dels serveis socials municipals del CAP del Castell i el CASAP de Can Bou. Castelldefels prepara l'acte d'inici de curs escolar 2026-2027. L'Ajuntament de Castelldefels ja ultima els preparatius de l'acte d'inici del curs escolar 2026-2027, una jornada que, com és habitual, abans de l'inici de les classes al setembre, reunirà la comunitat educativa de la ciutat per donar la benvinguda al nou curs. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la Carta de Ràdio Castell.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La mort de peixos a l'olla del rei respon a causes naturals. L'episodi està relacionat amb el procés d'eutrofització de les aigües, un fenomen biològic habitual a l'estiu o en períodes de sequera. Els serveis municipals retiraran els peixos morts durant les properes hores. Descobreix els nous talents 2026 aquest cap de setmana. El certamen juvenil celebra les semifinals aquest vespre i demà, 18 de juliol, als Jardins del Castell, i culminarà amb la gran final el diumenge 19 de juliol a 11:45 del migdia al Teatre Plaza. I el Baixador celebra la seva festa major aquest dissabte. Música, gastronomia i activitats per a tota la família protagonitzaran una nova edició de la festa major del barri del Baixador, que tindrà lloc aquest dissabte al carrer 514. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
13: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser un dia més, i en aquest cas dijous, aquí a l'Així Som, en directe des de Ràdio Castelldefels. Amb el company Gerard Carreras al control tècnic i jo mateixa, Estefania González, que us faré companyia al llarg d'aquestes tres horetes del magazín de la ràdio. Avui al Coffee, ja sabeu, aquest espai habitual de tertúlia política que fem a 11:15 del matí, se'ns aproparà el regidor Lluís Espanyol del Partit Socialista de Catalunya per fer aquesta estoneta, aquests 30 minuts de conversa que fem diàriament amb cadascun dels partits del govern municipal, del consistori de l'Ajuntament. Amb aquest Coffee acabarem ja les tertúlies d'aquesta setmana. Ja tornarem la setmana vinent, el dilluns de nou, amb Som Castelldefels. Els dimarts recordeu que ens toca amb el Partit Popular i els dimecres en Movem en Comú Podem. La setmana vinent ens vindrà marcada

de la gent gran de Castelldefels, alhora que, òbviament, també es dona visibilitat al comerç local. Han fet una proposta que ens indiquen que és senzilla per convidar els joves a interactuar amb els seus avis i compartir anècdotes, records o curiositats sobre Castelldefels amb un reel de fins a 50 segons a Instagram. D'això en parlarem en una estoneta amb el president de l'associació CEC, Antonio Jiménez. Ens aproparem amb la unitat mòbil de la ràdio, aquí a propet de també on estem ubicats, ja que està a Astres Joiers i farem aquesta connexió. Avui també haurem de parlar de les festes del Baixador. Ja sabeu que arriben aquest dissabte. El barri celebra la seva festa major amb música, gastronomia i activitats per a tota la família. Avui ens parlarem, no ens visitarà, sinó que ho farem per telèfon. En aquest cas parlarem amb l'Àlex Agramunt de l'entitat veïnal que està darrere d'aquestes festes, l'Associació de Veïns del Baixador, que amb la col·laboració de l'Ajuntament organitza aquesta jornada festiva pensada per afavorir la convivència veïnal i el gaudí de petits i grans. Avui, com cada dia, també farem al voltant pel comerç. Ens aproparem a algun establiment comercial de proximitat d'aquí, de la nostra ciutat. També anirem informant d'altres temes d'importància aquí a la ciutat. Parlarem d'experiències d'estiu al Baix Llobregat amb opcions de cupons d'escompte, per exemple. D'això en parlarem amb el Consell del Baix Llobregat. També recuperarem informació sobre el 50 aniversari de les Jornades de les Dones a Catalunya i parlarem molt important això de la protecció solar dels més joves. Ja sabeu, portem un inici d'estiu ben calent, amb temperatures molt altes, amb el sol que pica durant moltes hores i és important fer servir aquesta protecció solar. D'això en parlarem amb la dermatòloga la doctora Fortunyo de l'Hospital de Viladecans, que feia ja a l'inici de l'estiu engegaven una campanya, a més amb la col·laboració de Voleiboom, aquest club local de vòlei platja de Castelldefels. Doncs de tot això anirem parlant al llarg d'aquestes 3 horetes. A més, ja sabeu que al principi de cadascuna de les hores de l'Així Som, del magazín, anem fent aquest butlletí amb les notícies destacades de la ciutat, així que no us perdreu cap de les informacions rellevants que cal conèixer aquest dijous 16 de juliol. Amb això comencem l'Així Som.

0: get up, buck it up.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
2: No, no, amb tarja no, amb targeta.
1: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.

0: Castelldefels Coffee.
1: Bon dia i benvinguts un dia més al Castelldefels Coffee, l'espai de Ràdio Castelldefels dedicat a l'actualitat política municipal. Cada dijous és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya i avui ens acompanya el regidor del Partit Socialista a l'Ajuntament de Castelldefels, Lluís Espanyol. Amb ell parlarem de l'actualitat de la ciutat, dels principals temes que han marcat aquests darrers dies i també d'algunes qüestions de basc català que tenen incidència directa en Castelldefels. Bon dia, senyor Espanyol.
2: Benvingut. Bon dia, Estefania. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Doncs abans d'entrar en matèria política, com ha viscut aquests darrers dies a la ciutat? Venim d'un cap de setmana, de diversos caps de setmana intensos aquí a la ciutat. En concret, el passat cap de setmana celebràvem les festes del mar.
2: Sí, Castelldefels és viu, sempre és viu. Sempre hi ha demostracions clares de que l'activitat social, cultural de Castelldefels és molt, molt, molt, molt, molt extensa, molt completa, amb molts arguments, i això és una cosa bona per la ciutadania, no? Des que ja fa molts anys, doncs del nostre govern socialista, ja fa molts anys, des de les festes majors, les festes d'hivern, i buscant el calendari de l'any aquells events que aglutinen les persones, que fan convivència i que fan millora millora una miqueta, doncs, la participació ciutadana i que les famílies i la gent de fora també ens conegui. Hi ha molts, durant, si tu fixes el calendari de Castelldefels, del calendari durant l'any a Castelldefels, sempre trobaràs un cap de setmana que hi ha algun motiu d'algun event, alguna exposició, alguna trobada, de tot tipus, tant cultural, artística, religiosa, si vols. Trobaràs moltíssima gastronòmica, esportiva, que trobaràs segur un atractiu per venir a conèixer Castelldefels, no?
1: Precisament ens arriba de nou un nou cap de setmana ple d'activitat. Tenim el certamen de nous talents que comença demà a la tarda. Sí. Tenim el dissabte solidari, aquest mateix dissabte 18 de juliol, que més ve acompanyat d'una nova edició de campanya de donació de sang que tindrem aquí just davant de la biblioteca.
2: Correcte.
1: Tenim també la festa major del Baixador, moltíssimes activitats i cites consolidades també dins del calendari.
2: Sí. Hi han convocatòries també de reunions per explicar el nou cap, el tercer cap, el que deies tu de la donació de sang, el Got Talent, el talent de joves de Castelldefels de dansa i música i cançó que durant tot el cap de setmana, que per cert, un apunt amb aquest tema dels nous talents de Castelldefels, la final, el diumenge, no es fa a la nit al castell. No es fa a les 9 al castell la final del diumenge dia 19, donat que coincideix amb la final del futbol, del campionat del món. Llavors s'ha canviat i es farà el diumenge al dematí al teatre, a les 11:30, es farà la final dels talents de joves de Castelldefels. Volia apuntar també com a informació de servei, perquè és novetat d'ahir. Pues sí, moltíssimes. També hi ha una activitat de copla al teatre el dissabte, organitzada pel senyor Soto de l'Associació dels Canyars. O sigui, aquella activitat n'hi ha moltíssimes, no? I una mostra més, una vegada més, doncs de que, bueno, ens tenim que repartir, no? També una miqueta per intentar estar presents i col·laborar amb tothom, no? Està clar.
1: En concret, sobre la festa major del Baixador, estem arribant ja a la recta final d'aquestes festes de barris, unes festes que són cites també consolidades dins del calendari estival de la ciutat i que potencien aquesta convivència entre la ciutadania. Com valoren aquest tipus de festes dels barris de la nostra ciutat?
2: Són necessàries, positives, i una vegada més acosten la ciutadania entre barris i també, doncs, la gent de fora que ens conegui més, i la convivència, com deia, entre tothom, no? És una cosa que ja venim, el govern socialista ja venia estimulant i promocionant des de fa molts anys, i cada vegada, doncs, aquests barris, doncs, estan... és difícil, costa, perquè han de trobar voluntaris que treballin i moltes persones que s'hi dediquen, però demostra aquesta solidaritat i aquest voluntarisme i les ganes de participar i de fer conèixer Castelldefels, no? És una cosa positivíssima, per suposat, i s'ha de mantenir. En tot el que puguem nosaltres també col·laborar, també col·laborem del Partit Socialista perquè això es mantingui i es potenciï si és necessari, no?
1: I si parlem d'actualitat municipal d'aquesta setmana, també ha estat marcada per aquesta pantalla gegant que dimarts milers de persones seguien la semifinal del Mundial aquí a la plaça Teresa Claramunt, una iniciativa que a més es repetirà aquest diumenge i que, com ens avançava, amb aquest canvi plantilla de darrera hora de nous talents que canvia d'ubicació el diumenge per no coincidir amb aquesta gran final del Mundial, aquest Espanya-Argentina. Com valora aquest tipus d'iniciatives a la ciutat?
2: Aviam, la iniciativa, el pensament de fer-la, no és la primera vegada que es fa. També l'han fet altres poblacions, altres municipis del voltant o d'altres comarques. No és una dolenta iniciativa sempre quan estigui molt controlada i molt prevista les seves possibles conseqüències de reunir moltíssima gent en un espai reduït i doncs que hi hagi un possible risc d'ordre i descontrol d'algunes activitats d'algunes persones. No? Ja sabem que moltes persones és una minoria, etc. Ja l'altra vegada que aquest govern actual, el PP-SOM, va muntar unes pantalles amb independència del seu cost, que són més de 15.000 euros, més el vigilància, la instal·lació, manteniment, vull dir, hi ha uns costos aquí, però bueno, amb independència d'aquests costos, que podem arribar a entendre'ns, doncs, donat que té un retorn social i de donar-li una facilitat a la ciutadania, doncs, de que celebri un event que des del punt de vista esportiu i històric és important, això no ho neguem, estem d'acord, però repetim, ja l'altra vegada, l'anterior vegada, en uns campionats d'Eurocopa, doncs, que també es van posar pantalles, quasi les primeres pantalles van posar a la plaça de l'Església, va haver-hi algun aldarull, va haver-hi una mica de descontrol, es va tindre de corregir, menys mal que el govern actual, PP-SOM, va corregir i va canviar la ubicació d'aquestes pantalles en un altre terreny una mica més apartat del centre i una mica més fàcil de controlar. Sempre i quan el cost estigui controlat i, sobretot, el cost social de l'ordre i que no hi hagi aldarulls, és una cosa que la podem plantejar, estem d'acord.
1: Amb això ja passem de l'actualitat, de context d'agenda de la nostra ciutat, al context informatiu, perquè darrerament s'ha publicat també a la web de l'Ajuntament per part de l'OMSICA, aquesta oficina municipal que tenim de seguiment de l'aeroport i també de control d'aquestes al·legacions, queixes, vehiculen les queixes que arriben de la ciutadania, doncs l'ampliació de l'aeroport i el seu soroll continua generant moltes queixes, continua sent un tema destacat del dia a dia de l'OMSICA aquí a l'Ajuntament. Quin és el posicionament del Partit Socialista de Castelldefels?
2: Miri, si és clar, el posicionament del Partit Socialista, que l'OMSICA la va crear nosaltres. O sigui, que vull dir que preocupats per el soroll i la salut de les persones som els primers. La qualitat de vida de les persones, el Partit Socialista, som els primers en fer un seguiment d'aquest assumpte. És un assumpte ja que ve de llarg, que és històric pràcticament ja. Clar, què passa? Aquí es veu una vegada més i semblarà contradictori, però és que és així. Aquest aeroport, no ho dic jo, ho diu el Parlament de Catalunya, amb un acord de totes les forces polítiques, s'ha d'ampliar. S'ha d'ampliar perquè la seva demanda, a Espanya és un destí turístic, a Catalunya més, no només turístic, sinó de convencions, de moltes fires, de moltes trobades científiques, d'investigació. Catalunya, Espanya, és un reclam de moltíssima gent que ve. I l'increment de persones d'ús de l'aeroport respecte a l'any passat, ara al mes de juliol, ja que estem juny-juliol, és un 5% més respecte a l'any passat. Estem parlant de més de 23 milions de visitants, d'utilització de l'aeroport, de viatges. Es té que ampliar. I amb aquesta ampliació, que té uns estudis claríssims de protecció del medi ambient, claríssims, ja estan fets tots aquests estudis, es reconfigurarà els enlairaments i els aterraments amb la nova pista i amb l'ampliació perquè no passin per sobre de Castelldefels d'aquesta manera, amb aquests horaris. O sigui que l'ampliació és bona a nivell econòmic, és bona a nivell ecosistema i és bona a nivell de millorar el problema dels sorolls. Primer de tot, Partit Socialista, per suposat, la qualitat de vida de les persones i la salut de les persones contra aquesta contaminació acústica. Contaminació acústica i la no acústica. Totalment d'acord. Ara bé, s'ha d'ampliar precisament per arreglar aquestes tres coses que he dit, els sorolls i la reconfiguració d'enlairament i aterraments perquè aquests sorolls doncs, minven. No? I repeteixo, tots els informes i avales per Parlament de Catalunya, la protecció del medi ambient està garantida.
1: Amb això passem a un altre dels temes també que aquesta setmana i recentment al llarg d'aquest mes de juliol s'han tornat a posar damunt la taula. És el debat sobre el top manta i la gestió política que s'està fent en aquest sentit. Cada estiu es comença amb un gran macrooperatiu policial en aquest sentit contra el top manta. Com valora el Partit Socialista de Castelldefels aquest tipus d'actuacions?
2: Problema històric, també problema molt antic, des que el passeig es va fer. Aquí és el típic problema que tocar una tecla no ho arregles. Vull dir, són diverses tecles, són diversos temes a tindre en compte, és un tema molt ampli, molt complex. Aquí el problema és prometre a la ciutadania, com va fer el PP, prometre que ho acabaria i faria madura amb això i seria disciplina absoluta i ni passaria ni una i que anirien contra aquest tema sense cap mena de retensa. No, estan prometent una cosa que no s'arregla així. Poden fer moltes incautacions, poden fer moltes detencions, però el problema és no només aquestes persones que venen a estirar la manteta doncs, al mig del passeig i que no deixen circular les persones passejar, molesten una mica, envaeixen espais quasi naturals perquè estan tocant la sorra, etcètera, etcètera. No només és aquest problema, el problema és els que els donen tot el material, totes les màfies que hi ha darrere que generen aquest material per poder vendre i revendre aquestes coses il·legals, no? Aquests productes, articles il·legals. Clar, això requereix una col·laboració amb la Policia Nacional, amb Mossos d'Esquadra, amb l'Interpol, és un tema internacional, vull dir, les màfies que generen aquest tipus d'articles. Clar, s'ha d'atacar, s'ha de col·laborar moltíssim amb moltes institucions, a molt nivell. S'ha d'atacar les fonts d'aquí, les fonts d'on venen aquests articles per vendre. Clar, si tu espantes a les persones que venen a... Algú, a les persones que venen a estirar la manta, algú fas, perquè els hi treus el material, els hi poses molts problemes, s'espanten una mica i saben que aquí hi ha problemes. Avui els treus i demà tornen a ser-hi. És molt complicat. Prometre només mà dura amb això, com va fer el PP, no és l'única solució i la més idònia. No és, amb això no ho solucionaran. S'han de fer col·laboracions amb moltes més institucions a altres nivells i s'han de buscar pactes, d'alguna manera, socials, reconeixent que hi ha persones que no tenen la culpa, venen aquí a intentar guanyar-se un sou, amb un producte il·legal, sí, però venen a intentar abans de delinquir, venen a guanyar-se un sou, si poden. Una solució podria ser crear un lloc només específic, només que estiguessin tots allà algun dia a la setmana, uns horaris, o sigui, intentar marcar que no s'estenguin per on vulguin i com vulguin, sinó que estigui limitat una mica on s'hi posen i com s'hi posen. Això podria ser una solució. A part de, ja dic, repeteixo, és una col·laboració suprainstitucional que toca amb moltes tecles i no només madura i amb la barra donant-los ho solucionaràs. Amb això és un error del PP.
1: I ja que estava parlant d'aquesta escala supramunicipal, a menció també internacional, doncs ara ens toca canviar a nosaltres també d'escala, passar a la política catalana, perquè precisament la setmana passada ja vam tenir ocasió de parlar sobre l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat amb el seu company de partit, Cristian Guillamón, però un pressupost és només el primer pla, ara ja són els primers dies d'execució, toca executar-los, i des del Partit Socialista de Castelldefels, ara que ja els pressupostos són una realitat a l'àmbit català, com esperen que es tradueixi en beneficis concrets per la ciutadania de Castelldefels?
2: Sí, tot remarcant la gran feina que el Partit Socialista ha fet per aconseguir aquests pressupostos de Catalunya, arribar a un consens amb les forces polítiques i presentar uns arguments molt clars econòmics, socials i progressistes. Vull dir, hi ha un augment de pressupostari important, hi ha un augment de partides amb serveis socials, amb sanitat, amb vivenda, amb infraestructures, amb moltíssims temes que ens afecten a tots i aquí a Castelldefels també afectaran en positiu, per suposat. Ja dic, remarcant tota aquesta feina que el Partit Socialista ha fet, seguirà fent-la, I, per exemple, un exemple directe que tenim, tindrem molt a prop, molt aviat, és la inauguració del tercer CAP. La inauguració del tercer CAP vindrà amb recursos suficients per atendre les persones, a les malalties de salut, les persones, les cures de les persones grans, la pediatria, en fi, moltíssimes proves, etc., no? Diagnòstics, i vindran dotades amb materials nous, amb maquinària nova, amb metges nous, amb infermeres noves i amb recursos suficients perquè millori la qualitat i la quantitat del servei sanitari a Castelldefels. Mm-hmm. Això ho veurem de seguida, mirarem a veure com s'inaugura, si serà el novembre, l'octubre, el desembre, no ho sabem. Però que els pressupostos de Catalunya, una partida importantíssima, serà per aquest tercer CAP de Castelldefels, és un exemple clar que tenim.
1: I ara ja, aquests darrers minuts al cofí del magazín de la Xisom, m'agradaria demanar-li, la setmana vinent tenim en agenda el divendres 24 de juliol una nova edició del ple, el ple de juliol ja, quins temes estan preparant per a aquesta nova edició?
2: Bé, s'està preparant alguns punts de l'ordre del dia, doncs, en quant a l'aprovació d'alguns reglaments, algunes ordenances que estaven pendents de fa molt de temps, que teníem, que el Partit Socialista ja venia reclamant, de totes les promeses que té el govern PP-SOM, doncs de reglaments i ordenances noves, doncs nosaltres, el Partit Socialista, els apretem perquè les facin, com és el reglament del Consell d'Educació, doncs que aquí el PSC, a nivell de Catalunya, la Comunitat Autònoma, ha estimulat i ha potenciat i ha participat molt en la formació d'aquest nou reglament del Consell d'Educació Municipal, o sigui que el regular els consells escolars, tota la participació de la ciutadania amb la formació dels nostres nois i noies, el reglament de convivència i d'ús de l'espai públic, el reglament de mobilitat, etc. Tots aquests reglaments, doncs, que estan en la cartera del govern PP, que no avancen, i gràcies a que nosaltres donem empenta, com a Partit Socialista, van avançar algunes coses, no? Com altres moltes coses que nosaltres donem empenta, fem mocions, requeriment i preguntes perquè el govern actual noti la fiscalització i actuï no només en festes i en pantalles grans o envellir qüestions estètiques, sinó que faci polítiques públiques de veritat, no? De vivenda, d'ajuda a les entitats, a les entitats esportives, a les entitats socials, etc. No? Altres punts, hi ha punts molt tècnics de l'ordre del dia del ple de la setmana que ve. Destacar, a part d'això que acabo de comentar, tractaran una recuperació d'uns espais que són unes xaboles, uns horts que n'hi ha en uns laterals del Canal Olímpic, fora del Canal Olímpic, a l'alçada del golf, hi ha uns espais molt, que són horts antics, molt antics, que estan utilitzats, ocupats ja fa molts anys, i aquí tenim, són espais públics, que l'Ajuntament vol recuperar, però clar, ha de fer fora aquestes persones que ara estan allà. I això pot ser un problema important, a veure com ho enfoca, perquè hi ha unes persones afectades, no sabem quin projecte n'hi ha allà, no sabem com aquestes persones les podran evacuar d'allà, quines solucions alternatives de vivenda els donaran, perquè ara mateix estan vivint allà, amb aquestes xaboles, per dir alguna cosa mal dit, amb aquesta zona que acabo d'explicar. No? Ja veurem això com ho soluciona el govern actual. Després també hi ha un error greu amb el tractament de les obres, del final de les obres de Bellamar, que ja des de l'any 23 van acabar a l'actual govern PP. És una iniciativa socialista que la va acabar l'obra de l'organització de Bellamar, de tota l'esclavegueram i pluvials i residuals, i l'organització dels carrers, o sigui, el pla Bellamar, que va iniciar el Partit Socialista i van acabar el PP-SOM, doncs a l'hora d'acabar-lo no van tindre en compte, doncs, que s'havia de connectar a un canal central una sèrie de canals d'aigües residuals que tenen que anar a un canal central per evacuar-les, però les distintes ramals que enganxen amb aquest canal central passen per algunes propietats privades. I clar, això no ho van pactar o no ho van tindre en compte quan estaven acabant les obres. I ara el que han de fer és obligar aquestes propietats privades que deixin passar un canal d'aigües residuals per les seves propietats per enganxar-les a un canal central. I això és un problema, perquè si tens un propietari que et diu que no, ara, que ja ha acabat tota l'obra i tot el projecte, a posteriori et diu que no, què fas? Com ho soluciones? Aquí van tindre un error de càlcul tècnic al govern actual a l'acabament d'aquesta urbanització de Vallamar.
1: Senyor Espanyol, em sap greu interrompre, però...
2: Bé, hi ha quatre coses més econòmiques, hi ha algunes qüestions més tècniques que hi ha, que segur, com sempre, cada mes estarem a sobre i el Partit Socialista fiscalitza sempre en benefici.
1: Ho podrem comentar la setmana vinent i abans ens acomiadem. Moltes gràcies.
0: Castelldefels Coffee.
3: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, repassem l'actualitat local. Continua la prohibició temporal d'ús de pirotècnia davant l'elevat risc d'incendi. La mesura estarà vigent fins aquest diumenge 19 de juliol inclòs i afecta tot el terme municipal, tant els espais públics com els privats a l'aire lliure. Aquest dissabte, nova campanya de donació de sang a Castelldefels. Al llarg del matí i de la tarda, de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixit s'instal·la a la plaça Neus Català, davant la biblioteca. A més, aquest acte arriba acompanyat d'aquesta celebració del dissabte solidari, una altra ocasió per ser solidaris amb la donació de sang, en aquest cas. El Pal Market torna aquest cap de setmana a Castelldefels i, a més, també continua amb activitats aquest dijous 16 de juliol. En aquest cas, ens toca cinema a la plaça de les Palmeres amb una projecció de cinema infantil, Los Pitufos, en versió en català. Serà a partir de 9:45 del vespre. I fins aquí el repàs de l'actualitat informativa. Tornem d'aquí una hora.
1: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
7: Castelldefels, així som!

0: A motiu del 50è aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona, la Diputació de Barcelona ha inaugurat a l'Espai Francesca Bonmesson una nova exposició itinerant que recupera la memòria i el llegat d'aquest esdeveniment clau a la història del feminisme a Catalunya i que va esdevenir un punt d'inflexió a la millora de la vida col·lectiva i a la lluita pels drets de les dones. Parlem al respecte amb la Núria Moreno, directora de l'Espai Bonmesson. Què tal, Núria? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per què es van crear les primeres Jornades de la Dona? Què reivindicaven?
1: Bé, doncs en el context, el 1975, que era l'any internacional de la dona, que va declarar, l'any internacional va declarar Nacions Unides, tot i que Franco encara hi era viu, ja van començar a plegar-se una sèrie de dones per començar a reivindicar temes que estaven molt, molt latents en el moment. I allà va ser com la llavor del que seria a l'any següent les Jornades Catalanes de la Dona a Barcelona.
0: Aquest projecte, aquesta exposició, forma part del procés de reactivació del projecte d'exposicions itinerants, oi?
1: Sí, exactament. Nosaltres aquí a la Diputació de Barcelona, fins al 2016, van estar itinerant 8 exposicions per tota la demarcació de Barcelona que s'havien anat creant des del 1999 fins al 2006. Es van començar a crear aquestes 8 exposicions que han itinerat fins al 2016. I nosaltres hem reactivat aquest projecte. Vam començar a pensar-hi al voltant del 2024 i el 2025 ja hem inaugurat la primera i aquesta de la jornada serà, és la segona que hem inaugurat i en tindrem 2 més, en total 4, que estaran itinerant per la demarcació a partir de l'any vinent.
0: Aquesta exposició, aquesta que commemora els 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona, es pot veure fins al 25 de juny a l'Espai Francesca Bonmesson i també itinerarà sí. Altres espais com la Fabre Coats i a partir de febrer del 2027 per la demarcació de Barcelona, oi?
1: Exactament. Ara mateix la tenim a l'Espai Francesca Bonmesson, en un espai que tenim per exposicions sobre la temàtica de gènere i LGTBI+. Són exposicions que moltes d'elles venen de gent del carrer que té interès en manifestar el seu pensament crític al voltant del patriarcat i de qualsevol reflexió al voltant del feminisme i també estan les exposicions que en aquest cas estem generant nosaltres. Aquesta exposició s'anirà aquest cap de setmana a la Fabra i Coats, on també se celebra el 50 aniversari de les mateixes jornades. El mes de juliol estarà a Caladona. Tot el mes estarà allà a l'entitat i així estem pactant una sèrie d'itineràncies. És probable que també se'n vagi al Congrés de les Dones del Baix Llobregat a l'octubre i anem pactant diferents itineràncies perquè estigui voltant tot el possible.
0: Com tenen accés als ajuntaments que vulguin mostrar aquesta exposició?
1: Sí, és per als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. També ens ha contactat algun institut que, per exemple, si un institut

0: molt important, perquè com et dic, Franco encara hi era viu, no? I les dones ja sabeu que teníem un paper molt, amb moltes carències, no? I amb moltes desigualtats vers els homes. Per tant, hi havia molt de reivindicar. És cert que moltes de les reivindicacions que es feien en el moment, 50 anys més tard, encara les estem reivindicant, no? Però bueno, el que es pot veure és sobretot el context social, com va funcionar aquesta trobada que es van arribar a plegar més de 4.000 dones, no? On es va fer, quins van ser els debats que van sorgir, que eren doncs, des de dona i política, dona i família, dona i sexualitat, dona i treball, tota una sèrie, dona i esports, no? Com tota una sèrie de qüestions que preocupaven a les dones dels moments. Aquests debats, com es van fer, quines van ser les conclusions i, sobretot, posteriorment, què va implicar aquesta trobada, inclús per al feminisme d'avui, no? O sigui, què va suposar? Doncs va suposar creació de moltíssimes entitats de dones, partits de dones, revistes de dones, locals per a dones, biblioteques, no? Com tot allò va ser un punt de partida per al feminisme català, sens dubte.
1: I Núria, quin és el contingut de les altres exposicions que estan voltant també?
0: Doncs mira, hi ha una que ja està voltant perquè es va inaugurar al novembre del 2025, que es diu Habita el meu cos, sobre qüestions de pressió estètica, que com sabeu afecten també als homes, però sobretot afecten a les dones, nenes i dones adultes i dones grans, dones de totes les edats. Aquesta exposició ha estat feta amb una artista que és Yolanda Domínguez, una artista visual que ha realitzat una sèrie de fotografies a dones i que han manifestat doncs, els seus malestars amb el cos, fet que està propiciat també per tota la pressió estètica que patim. Després tenim aquesta de les 50 anys de les jornades, que la vam inaugurar el passat 26 de maig. Ara, el 2 de juliol, inaugurem una sobre urbanisme en perspectiva de gènere, que es diu Hàbitats per a la vida, espais lliures i segurs, que l'hem realitzat amb l'entitat Equalsare, i el 6 d'octubre una que es diu I tu què en penses sobre masculinitats joves, que els textos són de Miquel Missé, que és un sociòleg especialitzat en el tema de gènere, i són unes il·lustracions que les ha realitzat l'artista Raquel Ribarrossi, que és la creadora del personatge de Lola Vendetta. No sé si la coneixeu.
1: Hi ha activitats paral·leles també a aquestes exposicions, Núria?
0: Sí, en general cada exposició té la seva pròpia activitat paral·lela. En el cas d'Habita el meu cos, estem realitzant una sèrie de tallers amb l'entitat Candela, tallers per parlar sobre el cos i totes les pors, totes les bueno, la problemàtica, no? Que tens amb el cos, els complexos, com afecta allò a la teva autoestima, a la teva identitat. Són tallers paral·lels i la veritat estan funcionant molt bé. A l'exposició de les jornades l'acompanya un documental que ha realitzat la cineasta Fabiola Llanos i Carme Porta, que es diu I amb elles arriba l'escàndol. Per tant, l'exposició està acompanyada d'aquest documental i un videofòrum. L'exposició sobre urbanisme de gènere anirà acompanyada d'un taller per construir ciutats més habitables i més amables. I l'exposició I tu què en penses sobre masculinitats també anirà acompanyada d'un taller per a joves.
1: Doncs perquè no ens perdem cap d'aquestes cites imprescindibles i tan interessants, com deies, Núria, a la web de l'Espai Francesca Bonnemaison podem
0: Sí,
1: trobar
0: sí.
1: tota la informació al respecte, oi?
0: Exactament. I tant.
1: Doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos als continguts d'aquestes exposicions, una d'elles que commemora els 50 de les Jornades Catalanes de la Dona. Moltes gràcies, Núria Masson,
0: Molt
1: directora de
0: bé.
1: l'Espai Francesca
0: Gràcies a
1: Bonnemaison.
0: vosaltres per l'interès.
1: Bon
0: Merci.
1: dia.
0: Adéu, adéu, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
1: Bocins d'història.
0: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.

0: Aquest estiu, CEC Castelldefels ha posat en marxa una nova iniciativa que vol implicar la ciutadania d'una manera molt especial i que convida a compartir records i experiències amb el hashtag AvisInfluencers. Avui en coneixerem tots els detalls amb el president de l'entitat. Saludem ara l'Antonio Jiménez, president de CEC Castelldefels. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies per invitar-nos.
0: Antonio, en què consisteix aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat fa pocs dies?
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de Castelldefels doncs, fem aquesta campanya.
0: I com neix la idea d'impulsar una campanya com aquesta?
1: Doncs bueno, és la premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: I exactament, explica'ns ara en què consisteix la iniciativa, què han de fer, perquè el que feu és convidar els joves, esteu fent una crida a gravar un reel, exactament
1: sí,
0: què han de fer.
1: Sí. És molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: El nom que heu triat per la campanya desperta curiositat, aquest hashtag AvisInfluencers. D'on surt aquest concepte? Com vau pensar, arriba el Dia Internacional dels Avis, anem a fer aquest tipus de campanya? Quins objectius també estàveu buscant?
1: Bueno, anem amb la línia de fer coses noves que no s'han fet mai aquí a Castelldefels. Llavors, aquest dia, que ja el tenim marcat per tots els propers anys, i fer això, una iniciativa diferent, en la qual integrar doncs, dues generacions que puguin compartir moments de qualitat i que, per què no, que ho compartissin amb nosaltres també, amb els comerçants de Castelldefels.
0: Sí, sovint diem que les xarxes ens estan allunyant a les generacions, però vosaltres, en canvi, el que esteu fent amb aquesta campanya és que avis i nets comparteixin un projecte i dediquin temps, no?, que els joves també escoltin a la gent gran i que, a més, ho comparteixin amb aquesta mirada també sobre el comerç local. Quines històries creus que podrem escoltar a través d'aquesta campanya?
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia, que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fem superbé. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten a ells.
0: I ara que vivim envoltats d'influencers a les xarxes socials, vosaltres li doneu una volta a aquest concepte i reivindiqueu que els avis també ho poden ser.
1: Clar, per què no? O sigui, per què no? Sí, cada vegada hi ha més gent jove, però també la gent gran està amb molt de temps per poder fer coses, molt més activa, ja no és com fa 40 anys. La gent gran està plena de ganes de fer coses i coses noves. I per què no? Els invitem a que comparteixin moments bons amb els nets i que facin experiències diferents.
0: I a més, tenint en compte que els comerciants, el comerç local de la nostra ciutat, deveu escoltar moltíssimes històries cada dia, per tant, uniu les generacions, uniu amb el comerç local, que de ben segur aquí també els establiments de proximitat tenen molt a dir sent aquests llocs de conversa, de confiança, de la relació també entre veïns i veïnes, no?, de Castelldefels.
1: Clar, a veure, jo sempre dic el mateix, que nosaltres som, ja formem part del poble com un agent social més, o sigui, perquè a nosaltres, com a comerciants, no només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita a nosaltres per ser escoltada, perquè és complicat, hi ha molta gent que està sola a casa, que no té amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses, parles perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: Mm-hmm. I sobre la campanya, ens explicaves el procediment, aquest enregistrament d'un reel fins a 50 segons, compartir-lo amb una anècdota, un record, una curiositat sobre el Castelldefels d'abans en les botigues de comerç local, les més de 90 que ens destacaves que ja estan, que s'han afegit a l'associació FE Castelldefels. I el que ens faltaria conèixer és el període de participació i una mica també què cal esperar després. Com valorareu els vídeos que s'hagin presentat?
1: Bueno, això ja tenim un jurat que de moment no el filtrarem, però sí, això, aquesta campanya va començar el dia 8 de juliol i s'acabarà doncs a final de juliol, començament de l'agost. Llavors, una vegada tinguem totes aquestes publicacions, doncs mirarem tot i passarem al jurat i el jurat decidirà quines són les premiades, perquè aquí, jo personalment com a joiet, jo també participo, jo estic a Estres Joiers i nosaltres obsequiem amb un regal pels avis perquè tinguin un regal i n'hi ha moltes més botigues que també estan regalant botigues i comerços i serveis que estan regalant coses i llavors farem l'entrega de premis que seran molt xulos i un munt de premis per tots els que guanyin, que seran molts guanyadors. No n'hi haurà ni un, ni dos, ni tres, n'hi haurà molts guanyadors. Per això jo sí que estic aquí per dir a la gent que participin perquè n'hi ha molts premis i volem donar-los tots.
0: I fins ara porteu pocs dies ja amb la campanya en marxa. No sé si ja teniu una mica de balanç, si ja esteu rebent participacions, quin tipus de vídeos esteu veient, perquè no sé si valorareu més vídeos més elaborats o preferiu que siguin naturals i espontanis.
1: Nosaltres valorem l'espontaneïtat sempre, sempre. Volem que siguin espontanis, que no estiguin... A veure, si els volen preparar, perfecte, però si són espontanis i es veu aquesta relació net-avi o no neta-àvia... Que es vegi, que sigui, que hi hagi realitat, que hi hagi vida darrere de tot això.
0: Mm-hmm. Doncs, Antonio, estarem pendents de com avança aquesta nova campanya d'estiu que tot just heu engegat amb motiu d'aquest Dia Internacional dels Avis, que celebrarem el 26 de juliol, i posteriorment a veure aquests vídeos que us van arribant, com són, i ja anirem informant també de tots aquests premis que ens comentaves que teniu preparats per no només premiar als guanyadors, sinó aquesta participació i aquesta iniciativa, tot el que ens mencionaves, ens explicaves que hi ha darrere, amb aquesta voluntat de posar en valor tot el que ens aporten els nostres estimats avis i àvies de Castelldefels. Antonio Jiménez, president de FEC Castelldefels, ja només em queda agrair-te que ens hagis dedicat aquesta estoneta per presentar la iniciativa.
1: Molt agraït i esteu convidats a l'entrega de premis.
0: Ai, tant.
1: O sigui que nosaltres comptem amb vosaltres i gràcies a vosaltres també per fer difusió d'això, perquè és una proposta nova que aquest any fem i que volem que sigui molt llarga amb el temps.
0: Esperem que sí, esperem que sigui tot un èxit. Ja estarem pendents quan anuncieu la data del lliurament dels premis i esperem també això, que ens permeti descobrir moltes històries dels avis i àvies de Castelldefels, de com era el Castelldefels d'abans, que això sempre és molt interessant i més amb aquesta mirada de nostàlgia dels nostres avis. Amb això ja sí que ens acomiadem. Antonio Jiménez, moltes gràcies, molt bon dia i gràcies també al company Miguel Navarro que s'ha apropat a Estres Joiers per fer possible aquesta connexió. Una abraçada i fins a una propera ocasió.
1: Moltes gràcies.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest servei de dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també s'està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja arrelat a Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, que estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és l'adient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets. Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu.
0: Adéu.

爱之声。El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima amb un resum dels principals temes que centren aquesta hora d'actualitat local. Castelldefels ret homenatge a la doctora Alicia Gargantilla per la seva tasca humanitària. La ciutat reconeix el compromís i la vocació de servei de la metgessa castelldefelenca, membre de l'equip START desplegat després dels terratrèmols de Turquia i Síria. L'Ajuntament va oferir ahir, dimecres 15 de juliol, una recepció institucional al Saló de Plens a la doctora Alicia Gargantilla. Descobreix els nous talents 2026 aquest cap de setmana. El certamen juvenil celebra les semifinals aquests dies 17 i 18 de juliol als Jardins del Castell i culminarà amb la gran final diumenge 19 de juliol a 11:45 del migdia al Teatre Plaza. Oberta una nova edició del concurs de fotografia Viu al Parc. Les persones aficionades a la fotografia ja poden presentar les seves obres fins al 20 de novembre en aquesta edició número 32 del concurs, un certamen que repartirà 1.225 euros en premis. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora ja amb l'informatiu local i les notícies destacades d'aquest dijous 16 de juliol en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.